Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda... A

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. iCat.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Caricat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.
0: Tell me a bit about yourself.

0: Escoltes ICAT.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Uns fets que han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara més dur altres notícies en Alfonso.
3: El jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire després de la presidenta de la CEPI.
1: Juanma Moreno claudica i incorpora Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix poc abans de la segona votació al Parlament per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional, que vol dir assegurar que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit.
3: Aquest divendres declaren nous testimonis davant la jutge de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango i s'ha candidat en un accident a Montserrat. Estan citades les dues filles de l'empresari i un psiquiatre en la causa contra el fill gran, Jonathan, davant les sospites dels Mossos que la caiguda mortal no va ser accidental.
1: L'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
4: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus al creuer Ondius ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.

0: Avui arrenca el Barcelona Rock Fest al Parc de Can Zan de Santa Coloma de Gramenet i actuen noms com Megadeth, The Offspring o Evaristo.
1: Megadeth encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i amb Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc al festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion i també hi haurà hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80, com Halloween, Napalm Death o Los Barones, hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com el suec Sabaton.
0: Als esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial, on jugarà contra Portugal. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en el partit de setzens. Quatre titulars han jugat com a... Quatre catalans han jugat com a titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal de la Barça i Cucurella del Madrid.
1: Portugal ha aconseguit el pas a vuitens després de derrotar aquesta nit Croàcia per 2-1. Els de Modric s'han avançat a la segona part, però l'equip liderat per Cristiano Ronaldo ha aconseguit donar la volta al marcador amb un segon gol al temps afegit. Els balcànics han empatat pocs minuts després, però finalment el gol ha estat anul·lat.
0: 50.000 persones han assistit aquest dijous a la presentació dels equips que participaran al Tour de França. La primera etapa serà una contrarrellotge per equips dissabte a Barcelona, en final a l'Estadi Olímpic.
2: Fins aquí les notícies. La

0: Martínez, benvinguts al divendres 3 de juliol. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa, també al Camp de Tarragona. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners, avui a Valls. Quina felicitat.
0: Ah, què passa a Valls?
1: A Valls, a veure, el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 5 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui no us porto una cita d'una persona, sinó una frase d'una cançó. I diu, la vida és el que et passa mentre fas plans per tenir-ho tot lligat. Una frase meravellosa que només podrien haver escrit els Pets al tema Tantes coses a fer.
0: Bé, avui és l'últim programa de la temporada. També ha sonat l'últim despertador. De fet, ho hem anat anunciant a bombo i plateret des de dilluns i amb el permís de tots els que ens escolteu cada matí a aquesta hora, m'haureu de permetre que avui em miri una mica el melic abans d'arrencar l'últim matinés. Prometo no ser massa pesat. Aquest programa va néixer i es va crear per un parell de raons. La primera, perquè a aquesta hora, on encara que sembli mentida hi ha molta gent desperta, no hi havia cap programa de la ràdio en català que es fes en directe. I la segona, acompanyar-vos amb un somriure a tots els que patiu els efectes d'un despertador que sona molt aviat, però també a tots els que treballeu de nit o els que torneu a casa. He de confessar que en el moment que m'ho van proposar vaig pensar, prepara't per una temporada carregada de son. Però el cert és que, més enllà de la duresa de llevar-se tant d'hora, ha estat una aventura apassionant i, encara més, fer-ho des de la ràdio pública i nacional del país, des de Catalunya Ràdio, una casa que m'estimo des de fa molts anys. Però els matiners no es fan sols, i tinc la sort de compartir antena amb dues persones talentoses que són la Marta Viana i la Lara García. Gràcies per enfilar-vos al tren i remar sempre a favor perquè el programa tiri endavant. Compartim feina, però també vida. Cada dia, 8:45 és la nostra hora, l'hora de sortir a buscar un cafè i posar-nos al dia i saber com ens van les coses. I és que la complicitat que escolteu cada matí no és fingida. He tingut estones per parlar de nosaltres i ajudar-nos sempre que ha calgut. Deixeu-me afegir en nom de tots tres un agraïment especial i efusiu a les nostres respectives parelles, perquè saben millor que ningú que aquest horari no és fàcil i sovint costa conciliar la vida personal amb la professional. I no hi ha res millor que caminar al costat de persones que entenen, respecten i, el més important, s'adapten a les nostres vides. També a dos companys de feina, però sobretot a dos amics, el Ricard Ostrell, per empènyer sempre que ha calgut, i el Maiol Roger, atent en tot moment per quan ha fet falta un salvavides. I aquesta temporada n'he necessitat més d'un, us ho puc ben assegurar. A l'Andreu Merino i l'Ot Serra, les dues altres veus del programa, és una sort que al món hi hagi persones com vosaltres. El nostre estudiant en pràctiques, en Guillem Soler, que sense fer soroll ha aprovat en nota alta. A l'Àlex Bosch, l'Anna Alfonso, la Carola Gil, el Marc Curado, la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Solanes i tota la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, carregada de bons professionals i millors persones. El nostre home del temps que viu a la muntanya, l'Eloi Cordomí, un descobriment més enllà dels mapes isobàrics. A l'Oriol Fidalgo, el Ricard Portal, el Marc Peirón i en Cesc Bertran, els tècnics de so que fan possible que aquest programa soni cada dia. Sense ells, poc faríem. A la Sara Llobet, que més enllà de fer tàndem amb el sobrenom de Sara Elias, a l'edat de Maiol, sempre s'ha implicat en la producció del programa i ha estat qui ha aixecat el telèfon quan ha fet falta. I parlant de productores, no puc ni em vull deixar la Vanessa Carrion i la Lourdes Sacases, dones d'empenta d'una edat estupenda. A la direcció de la casa, el Jordi Borda, per fer-nos confiança, i molt especialment a la subdirectora de Catalunya Ràdio, la Vanessa Ferrer, una matinera més, qui ha cregut en aquest programa des del principi i m'ha fet costat en tot moment. I per acabar, a tots vosaltres, els oients, gràcies per escollir-nos cada matí i per formar part d'aquesta família amb cara de son. Esperem haver estat a l'alçada i ser la cafeïna extra que el cos us ha demanat cada matí. La nostra única voluntat és i serà la de despertar-vos un somriure i explicar-vos que sempre hi ha bones notícies i escletxes per on entra la llum. Perquè, malgrat viure en un món en constant tensió, també hi ha una part de l'ésser humà que és extraordinària. Avui marxem de vacances, però tornarem la temporada que ve, renovats en tots els sentits. Però abans de descansar, toca fer l'últim. I, com sempre, li posarem tota l'energia del món, perquè, malgrat estiguem a un 5% de bateria, encara tenim corda per estona.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, home, serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon divendres.
3: Has estat més emocionat, eh?
0: Moltes gràcies.
3: Ha sigut molt bonic. Tan bonic que Suïssa ha marcat en el colofó del teu missatge. Ha marcat Suïssa.
0: Que no ho he vist, jo, això.
3: Golden Ball, clar, perquè estaves tancant. Estaves en aquell moment àlgid d'acabar de tancar. En aquell moment ha marcat Embolo, el primer de Suïssa.
0: Molt bé, estem en directe amb aquest Mundial que hem
3: estat
0: seguint.
3: Acaba de començar el partit.
0: Ah, doncs mira, tindrem tot una horeta per comentar-ho i també per saber què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit a Barcelona, que ha mort a trets un noi de 15 anys a la Sagrera. Anirem explicant els detalls al llarg del matí. Després tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos. Tindrem la consellera Alicia Romero a l'agora del matí, també el Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, i parlarem amb el Juan Milian, que és senador del PP català i dirigent del PP a tot l'Estat, per parlar una mica d'aquest acostament del PP a Junts, o allunyament, en funció del dirigent que parli, però el Juan Milian, que és una veu bastant centrada al partit, ens ajudarà a situar-ho. Després anirem a veure com afecta la sortida del tour, que és demà.
0: Home,
3: als veïns de Barcelona. Enviarem la Lara, no sé si en bicicleta.
1: No.
0: Sí, home.
1: No, que mona.
3: Com a tallet de final de temporada. Després l'espina d'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. El dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. No em preguntis pel tema, perquè ara no el recordo. Ara li preguntaré al Francesc Soler, perquè ho vam parlar ahir i no me'n recordo.
0: Molt bé.
3: Si vols t'ho busco, però...
0: No preocupis, després m'ho dius.
3: I un final de festa que... Bé, ho recomano, perquè serà entretingut.
0: Serà èpic? Serà èpic?
3: Home, sempre és èpic, perquè estem contents, marxem de vacances alguns, els altres es queden fent el matí a l'estiu, amb el Frederic Vincent al capdavant. Vull dir que dilluns hi haurà Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 7, això sí, segueix el programa, però els que marxem de vacances, doncs també estem contents i volem celebrar-ho.
0: Moltes gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: 2 minuts, arribem a 6:15 del matí. Anna Alfonso, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Què ha passat el món mentre dormia, Anna?
4: Doncs mira, moltes coses, però hem sabut que la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis ja s'han casat en privat.
0: Ah!
4: I ara aquí hi va una cançoneta.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: I on és?
4: No? Ah, doncs no l'he carregat, mira.
0: Espera, fanfària.
4: No, jo no he anat de vacances, ja.
0: Molt bé.
4: Podríem cantar-la, no? Però no me la sé.
0: Explica'm això.
4: Mira, el portal Page Six informa que la parella ja s'hauria casat legalment, envoltada d'un petit grup de persones properes, i que ho haurien fet a l'estat de Tennessee, que és on la cantant va començar la seva carrera musical, que tots coneixem.
0: Sí.
4: A més, en les últimes hores, la premsa nord-americana ha explicat que aquest dijous al vespre ha començat el preludi de la cerimònia, que serà com un casament d'aquests que duren dies i dies. Com a mínim 3 dies.
0: Molt bé.
4: Està previst aquest cap de setmana. I aquesta nit hi ha hagut un primer sopar amb un centenar de convidats al Madison Square Garden. El recinte, caramba, que estava envoltat de tanques, d'agents de policia, de mesures de seguretat. I en aquest escenari, cotxes amb els vidres tintats han començat a deixar els convidats davant d'una gran carpa blanca on s'ha fet aquesta celebració, aquest sopar. Una mica, podríem dir, petit comitè de només 100 persones.
0: Ah, res, 4 engrunes.
4: Per avui i fins demà s'espera a la gran festa... Seria la recepció principal del casament amb 1 miler de convidats i també fortes mesures de seguretat. Encara hi ha misteri, rumors sobre com serà aquesta festa, qui hi actuarà i qui forma part de la llista de convidats. Ja sabem que és un dels casaments més esperats, sí, de l'any, sobre el qual s'han fet moltes especulacions.
0: Ens escoltem d'aquí una estona, Anna.
4: Doncs sí.
0: Fins ara.
4: Fins ara.
0: I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si el derbi entre l'Europa i el Sant Andreu, previst per el 15 de novembre, jugués a Montjuïc. El Nou Sardenya, camp dels escapolats, no estarà disponible i abans de buscar altres alternatives, per què no pensar en gran i intentar omplir l'estadi? Seria una festa del futbol popular i de barri barceloní, en un moment en què convé, i molt, reforçar-lo i que l'èxit esportiu vagi de la mà dels ingressos econòmics.
0: Hem arribat ja a 6:15 del matí. A aquestes hores també toca saber, Marta, de què parlarem poc.
6: Doncs dels nous usos de les famoses cabines de telèfon de Londres. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
0: A veure, què passarà amb les cabines de telèfon britàniques?
6: La primera cabina es veu que es va instal·lar a Londres l'any 1926, ara compleixen, per tant, 100 anys, i evidentment doncs, ja no s'utilitzen per trucar, perquè tots anem amb el mòbil a sobre, sinó que aquests espais han aconseguit reinventar-se. Com ho han fet? Doncs, per exemple, en petites biblioteques, on s'intercanvien llibres, també en unitats de desfibrilació, ho estic dient bé.
0: Bé.
6: En cafeteries, també, takeaway, en petites galeries d'art, amb oficines d'informació per excursionistes, fins i tot amb espais naturals, on hi ha plantetes i així, i estacions de recàrrega elèctrica.
0: Molt bé. Doncs
6: mira,
0: sí, perquè sí, aquí les cabines, les que teníem per aquí...
6: Es van treure, no?
0: Bueno, però
6: no
0: perquè estaven fetes una merda.
6: Sí, sí. Però, clar, allà ho cuiden tot molt.
0: Sí, allà sí. Ho cuiden, però...
6: Allà és la imatge de Londres.
0: Entraves a una cabina d'aquí i podies agafar qualsevol cosa, eh? T'ho dic, vull dir, no t'asseguraven que sortissis
6: no,
0: viu de la
6: clar.
0: Cabina telefònica. En quina bona notícia ens haguem al matí?
6: Doncs que ja és aquí, ja ha arribat, ja és festa major a Terrassa.
0: Però, per favor, quina manera d'escoltar cap a casa, l'ara, per Déu.
6: El tren de sortida de la festa serà aquest vespre amb el Rasacrucis, que és el famós correbars al carrer de la Rasa, i a les 12 de la nit al Parc de Vallparadís, concert dels Amics de les Arts.

0: I dissabte al vespre i també a la nit, DJs repartits pel Parc de Vallparadís i les places del centre, la Torre del Palau, concert de l'Osa, i això no és tot, perquè diumenge al vespre hi haurà concert dels Catarres i els Tiets.
1: No sé si t'ha pagat molt l'Ajuntament de Terrassa,
2: per aquesta
1: promoció. Mínim barra lliure durant tota la festa major, ja t'ho dic ara.
0: No s'estiren.
1: Ballart, alcalde de Terrassa. Aquí teniu la terrassenca fent-vos promoció.
0: Jo vinc a fer promoció a la ciutat.
1: I escolta'm, també hi haurà Cluenda, no?
0: Sí, serà dilluns amb un concertàs de la Ludwig Band a la emblemàtica Plaça Vella.
1: Això serà aquest cap de setmana, doncs?
0: Sí, aquest cap de setmana la cocapital del Vallès Occidental s'omplirà de concerts, cultura popular, espectacles familiars i molts actes repartits per tota la ciutat.
1: Doncs vinga, una promoció que fa una terrassenca per tots els que vulgueu anar a treure el cap a la cocapital.
0: En realitat, millor que no vingui ningú, eh? Que si no hi ha massa gent.
1: Però ja m'estàs dir,
0: eh? Jo potser vinc dilluns, eh?
2: Sí, vosaltres podeu venir.
1: Ah, sí?
2: Sí, perquè hi ha la Ludwig.
1: A mi ningú m'ha dit que el dilluns sí, és la Terrassa.
2: Dir, jo crec tu que t'ho va dir la Lara.
1: Sí?
2: Però, no, seria xulíssim. Em fa molta il·lusió veure'ls en directe amb aquest
1: potser
2: nou disc.
1: Potser també ens hem de deixar de veure uns dies, eh? També t'ho dic.
2: Que intens, si no, jo no puc, eh?
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, doncs, Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Em permetreu que avui us porti un motiu per saltar del llit especial, i és escoltar els matiners, un autèntic despertador com pocs. Llàstima que avui ja sigui l'últim de la temporada. Cada dia som més els que ens fem companyia amb el Xavi Canalies, la Marta Viana i la Lara Garcia. I la temporada que ve tornaran els matiners, un motiu per saltar del llit amb energia i encarar el dia amb optimisme. Bon dia i bon estiu, matiners!
1: Gràcies també a Lot Serra, un dels matiners més optimistes que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada. I a aquestes hores del matí, quan pràcticament en 11 minuts arribem a 6:15, volem saber com batega el cor.
0: Batega amb Rosalía, perquè en un concert a Los Angeles ha adelantat un fragment inèdit del seu nou single. A veure si us agrada, s'han colat alguns vídeos a les xarxes socials que han penjat la gent del públic, i són així.

0: Escolta'm, no sona gens malament,
1: Jo la vaig escoltar i em va encantar.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo la tinc enganxada, imagina't.
1: Sí.
0: De moment no sabem res més d'aquesta cançó,
1: No sabem, és una col·laboració amb un noi, perquè és una veu masculina, però no sabem qui és. I no ho ha dit,
0: misteri.
1: No ho ha dit.
0: Ni a xarxes ni res,
1: Això va ser al concert de Los Angeles,
2: sí.
1: No
2: s'ha
1: filtrat, ningú ha identificat aquesta veu, ella no ho ha dit.
0: La de màrqueting absolut, ja t'ho dic ara.
1: Sí, però és la reina del màrqueting.
0: Sí, això es publicarà en 3, 2, 1.
1: Ahir al concert, per cert, al partit d'Espanya amb qui era? Maus?
0: Qui a mi m'ho preguntes ahir.
1: Hi havia la Rosalía. Sí, hi havia la Rosalía al partit. Sí, va sonar despetxar i va parlar en català. I va haver un moment que la Rosalía estava allò celebrant eufòrica i va parlar un moment en català.
0: Doncs concert de Rosalía amb aquesta nova proposta que hem escoltat almenys un petit fragment. En 10 minuts arribem a 6:15 del matí. També volem saber, a aquestes hores, quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Jordi Savall ens va parlar de la funció reparadora que té la música.
3: Hi ha una part de la música que serveix per sobreviure a partir molt del divertiment. Però jo he fet l'experiència moltes vegades de persones que han vingut després del concert i m'han dit, mestre, l'any passat vaig estar amb una depressió terrible i escoltar el tresor i em vaig recuperar. Vull dir, bé, això m'ha passat moltes vegades, i això penso que és... Oblidem que la música ens pot ajudar en moments de dificultat a recuperar la pau, a trobar el sentit de les coses.
0: Que, per cert, podeu recuperar l'entrevista, la conversa amb el Jordi Savall a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. I amb només 8 minuts, pràcticament, arribem a 6:15.

0: Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 3 de juliol del 1971 moria Jim Morrison de The Doors. El van trobar mort en una banyera a París, a França. Es veu que la nit abans havia estat amb la seva parella consumint drogues. Tots dos es van quedar adormits al llit. Ell es va llevar perquè no es trobava del tot bé i va trobar que era una bona idea fer-se un bany, entrar a la banyera i, evidentment, al dia següent doncs el van trobar mort. En aquest sentit, doncs, Morrison va entrar al club dels 27, de la generació dels 27, i va ser enterrat després al cementiri de París. La seva parella, per cert, moria només 3 anys després d'una sobredosi d'heroïna.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber, per última vegada, almenys, a veure què ens explica la nostra estimada Cristina Borreguera d'Astrocat.cat, perquè avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana es perfecciona la conjunció entre Mart a Bessons i Urà a Bessons. És una energia elèctrica, ràpida i imprevisible que ens pot empènyer a actuar diferent, trencar límits i alliberar tensions acumulades. La impaciència ens pot jugar en contra, però ben canalitzada pot convertir-se en acció creativa. Que passeu molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana i també moltíssimes gràcies a la gent d'Astrocat.cat que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada, tant la Cristina com en Sergi, i que ens han explicat cada dia doncs com estaven els astres i les energies. Sovint ens ha anat bé, eh?
1: Sí, no ens queixarem,
0: No ens queixarem gens. I avui, 3 de juliol, qui bufarà espelmes, Lara?
1: Doncs acabem temporada felicitant l'exconsellera de Presidència de la Generalitat, la Laura Vilagrà, que en fa 50. Vilagrà comparteix dia d'aniversari amb la megaestrella de Hollywood, Tom Cruise, que avui bufarà, alerta, 64 espelmes. En suma un mes i arriba al 73 l'actor Pep Montner. Avui també celebra el seu aniversari Julian Assange. En fa 50 i acabem felicitant la cantant El King, que arriba xiulant als 37 anys. Felicitats a tots i que tingueu unes bones vacances.
3: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Per cert, avui marxem de vacances i d'aquí uns moments al programa escoltarem consells del David Ponce. El David Ponce és fisioterapeuta, és osteòpata i és un dels metges de renom de Catalunya. Entre d'altres coses, parlarem amb ell o ens informarà de, per exemple, com hem de seure o com ens hem de comportar si fem un viatge llarg.
1: Ah.
0: En avió, vaixell o tren.
1: Ui, està molt bé això, eh?
0: Ah.
1: Perquè et fa mal tot després.
0: Per això, consells de, a l'hora d'agafar aquests vols o aquests trajectes llargs que sovint fem durant l'època de vacances. Per exemple, si el coixí cervical aquells que venen als aeroports són recomanables o no.
1: Ah, que bo, segur, això. Ah. Segur que no. Fa mala pinta, no?
0: Sí, hem de portar xancletes durant tot l'estiu.
1: No.
0: Bo.
1: Ah, jo no.
0: Com ens hem d'estirar a la platja?
1: Ui, això.
0: Quedeu-vos als matiners perquè d'aquí uns moments sentirem el David Ponce que ens farà aquestes recomanacions al programa. Serà d'aquí uns moments i evidentment avui també us convidem a participar a través del 93207474, el telèfon del programa. Home, per acomiadar-nos plegats.
1: I perquè aquestes us... setmanes han sigut molt boniques.
0: Sí,
1: que s'han trucat, sí, els oients,
0: ens han trucat molt. Per tant, ja ho sabeu, ens podeu trucar al telèfon de directe al 93207474. I per cert, ho estava comentant la Lara, avui fa anys El Quin, és un bon moment per recuperar un dels seus grans números 1, una cançó carregada de cafeïna que es diu Exes and O's.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el president del Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. A 12:15, els germans Alfred i David Picó ens posaran cançons dels 80. A la tarda, recuperarem els millors moments de la temporada amb l'Elisenda Pineda. El Catalunya Nit tanca el curs amb un programa especial des del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, pendent del concert de la Ludwig Band, amb entrevistes a Remei de Cala Fresca i també al director del festival, Dani Poveda. I aquest cap de setmana, últim suplement de la temporada. Ens visita Mònica Terribas. Tindrem històries d'aventurers que han fet viatges inversemblants. I a l'Eclipsi descobrirem les nits d'Odi Norris, el millor americà que ha jugat mai al Barça de bàsquet.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 3 de juliol. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona.
1: Els fets han passat aquesta matinada i, segons diversos mitjans, el context era un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: En política, Salvador Illa apuntala la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els Comuns.
1: Sí, el president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però ja l'avisen que no seran un xec en blanc. Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, que és un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament, recordem que va ser el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
0: Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
1: Sí, Moreno volia governar en solitari, però li van faltar 2 escons per revalidar la majoria absoluta.
3: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
1: Així, Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures.
0: Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox.
1: I que vol dir assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit, entre d'altres. Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei dels pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable.
0: Per cert, que a Catalunya, en prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
1: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. 2 de cada 3 persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral.
0: A Veneçuela, aquesta matinada s'ha actualitzat el balanç de víctimes.
1: Ja són 2.600 morts i 12.400 ferits pel doble terratrèmol de la setmana passada. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe i assegura que van estar a l'alçada de les circumstàncies.
4: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
0: Avui també tindrem noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
1: Sí, avui estan citats les dues filles de l'empresari i un psiquiatre que va atendre Isaac i Jonathan Andic, pare i fill, a petició de la terapeuta familiar. La vídua del fundador de Mango va declarar que la víctima volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
0: I un apunt per acabar, l'OMS dona per finalitzat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius.
1: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
5: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: Anna Alfonso, gràcies per tot, que tinguis bones vacances.
1: Vosaltres també, molt bones vacances.
0: Descansa, gràcies. 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia i en foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a la Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar 2 gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera recupera el swing.
7: Altres temes de portada. Encara amb esports. El Tour és el tema d'obertura al periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França. Un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja Barcelona.
6: També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez i El Periódico. Els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura.
7: I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno la prioritat nacional. I a l'Ara, que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
0: I avui també diversos diaris analitzen el pacte de govern de PP i Vox a Andalusia.
7: El periódico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda a Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
6: Destaca que la lògica de blocs condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
7: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periódico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
6: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat però estan condemnats a pactar allà on sovint majoria.
7: Per al Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
6: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals, i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
7: Mentrestant, a l'Ara i La Vanguardia trobem editorials dedicats a l'impacte econòmic de la immigració.
6: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara aporta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
7: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
6: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
7: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
0: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia, que no li has.
0: Quina bona cara que fas.
8: Ai, sí. No?
0: Home,
8: I tu, què?
0: Bé.
8: Jo dilluns torno,
0: eh? Tu dilluns tornes? Ah, doncs ànims, no m'hi trobaràs.
8: Revés-te.
0: Què proven per rebaixar la temperatura, va?
8: Doncs pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en una calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilot a la coberta de l'Institut Escola Tres Fonts, al barrer de les Corts. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, per tant, es veu hi ha una cosa estranya. A més, busca les propietats reflectants que té el color blanc.
0: Un lladre despistat.
8: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar.
0: Clar que sí.
8: I sense recordar on l'havia deixat, què va fer? Què fem tots quan no el trobes?
0: Truques.
8: Va concertar una cita amb qui tenia el telèfon, qui va respondre, i resulta que quan el van trobar era l'agent de policia que estava estudiant, que estava investigant el robatori. Això ha passat a ells i ho recull al País.
0: A vegades la vida pot ser meravellosa. Sí. Quina peculiar trobada ha fet la policia?
8: Doncs mira, cangurs. La policia ha trobat 20 d'animals a Ciutat Real durant un escorcoll en una plantació de marihuana, entre els quals hi havia gossos en molt males condicions, però també la sorpresa és que hi havia això, cangurs. Ho veiem al diari Punt.es, explica que hi ha detinguts a qui imputen delictes contra la salut pública, frau elèctric i maltracte animal.
0: I quina és la millor pizzeria d'Europa?
8: Doncs segons la llista dels 50 top pizza Europa 2025, on han exclòs Itàlia per raons evidents, han de fer la llista italiana i la llista del resta. Doncs la llista de la resta. La número 1 és a Londres, la Napoli on the road, això és el Soho. A Barcelona, que també entra en aquest top 5 del rànquing, amb la Sartoria Panettiere, local a Gràcia i a l'Eixample. I el número 17 n'hi ha un altre, la Balmesin, al carrer Balmes, ho recull el Time Out.
0: A veure com tenim aquest temps per avui divendres. Marc, no sé si pugen o baixen les temperatures, per favor.
6: Calor, per tant, amunt. Avui, de fet, tindrem aquests dies força calor i molt, molt intensa. Avui màximes que pujaran encara un parell de graus respecte a ahir. Temperatures més altes que rondaran, doncs, els 38 graus a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir de diumenge, nova onada de calor. Per tant, vacances per alguns amb molta, molta calor, potser massa i tot. El temps serà assolellat, sense precipitacions, al lloc del País.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Com cada dia a aquesta hora, moment també de repassar alguns apunts culturals. Per on comencem, Marta?
9: Doncs mireu, avui parlem-vos d'un pla pel cap de setmana per parlar-vos del festival Exabrupto a Mollà. És un festival experimental de creacions contemporànies que ja arriba a la seva 11a edició i qui ens ha volgut explicar què hi trobarem pels matines de Catalunya Ràdio és el seu director, Eudald Pla.
10: El planazo d'aquest cap de setmana, sens dubte, és a Mollà i és el Festival Exabrupto, on podreu veure exposicions d'art contemporani a vivendes de veïnes de Mollà i també a fàbriques, a tèxtils en runes i reconstruïdes i altres espais molt peculiars. També hi haurà concerts d'electrònica experimental a una església, concerts d'electrònica a un altre escenari que tenim al parc, junt amb un mercat d'autoedició, i res, una gastronomia també a Mollà que flipes, o sigui que no sé què esteu esperant. Ens veiem a cap de setmana a Mollà. Salut!
0: Doncs molt bé, fliparem tots junts.
9: Fliparem tots junts. Més propostes, en aquest cas hem de parlar-vos del Festival de Cap Roig. I'm ready. Perquè avui s'inaugura a Calella de Palafrugell amb Bryan Adams. Per aquest concert us hem de dir que ja no queden entrades, però hi ha molts més concerts pel Festival de Cap Roig. Fins al 18 d'agost teniu temps de veure-ho tot plegat. Més coses. Avui, per exemple, segon dia de vida. Segon dia de concert del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, amb Guitarrica de la Fuente, amb Lia Cali, la Ludwig, Sidoní, Greta o Roserona, i també anunciar-vos a aquesta hora tota la programació musical i artística del Village de Sons del Món, que se celebrarà, recordem, durant el festival que es fa del 25 de juliol a l'11 d'agost a Ciutadella de Roses, a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la Su, que ara sentim, també hi haurà molts i molts DJs, diversos tributs, ara sí, a Michael Jackson i Shakira, i també podreu gaudir en directe del podcast Les Guarres.
0: I fent camí cap a 3 quarts de 6 del matí, avui que és final de temporada, movem el dial fins a finals del 1994. Després de 10 anys en antena, Josep Cuny deixava de ser el presentador del matí de Catalunya Ràdio i així s'acomiadava de l'audiència i dels companys.
11: Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable. I durant 10 anys, ininterrompudament, se m'ha atorgat la confiança de dirigir i presentar el programa que s'ha convertit en líder absolut d'audiència a Catalunya. I això ha estat possible gràcies a l'esforç de molts, encara que hagin sentit les veus de pocs i s'hagi personalitzat en les característiques d'un. Arriba ara, però, el moment de tancar un capítol. Enrere queda tota una trama de la qual les circumstàncies m'han fet protagonista, molt més enllà del mèrit, però especialment molt més enllà de la voluntat de ser-ne. I no voldria que això sonés a una falsa modèstia.
0: Recordant el comiat d'en Josep Cuny a Catalunya Ràdio, i quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, home, avui toca connectar amb el nostre corresponsal mundial des de casa seva, des de Mollà, Guillem Soler, molt bon dia.
12: Bon dia, matiners, acabem temporada i jo torno cap al meu poble, que aquí a l'estiu comença la festa. Des del 2010 celebrem la Cabra d'Or, una festa que només es podria celebrar a Mollà. Tot el poble es transforma en una vila medieval per representar la llegenda de la Cabra d'Or, que en grans trets explica com la població va recuperar el poble de les mans d'un tirà, i tot gràcies a la troballa de la figura d'una cabra d'or amb poders màgics. Se celebra la segona setmana d'agost i tot el poble s'hi volca en una festa que és encara molt jove, però que ja és una tradició popular més. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia i un molt bon estiu. Guillem Soler des de Mollà pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Guillem Soler, al nostre estudiant en pràctiques, Maiol Roger, que ha aprovat amb nota altíssima.
13: Concretament ha tret un 10, vull dir que imagina't si ha aprovat amb nota altíssima.
0: Quina meravella.
13: Ara, espero que després de passar-se totes les pràctiques anant de festa en festa, ara es dediqui a treballar.
0: Una mica.
13: Alguna cosa haurà de fer.
0: Una abraçada des d'aquí a en Guillem, un home claríssimament de ràdio, i nosaltres que ens n'alegrem d'haver-lo tingut als matiners cada dia. I a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit, d'aquest tiroteig en què ha mort un noi de 15 anys a la Sagrera. Us n'explicarem tots els detalls a partir de les 6. També tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos de la Generalitat. En parlarem amb la consellera Alícia Romero, també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. I també ahir es va arribar a l'acord entre PP i Vox Andalusia. Tindrem el Juan Milian, que és senador del Partit Popular, dirigent també del Partit Popular a tot l'Estat. També parlarem d'ell, d'aquests intents d'apropar-se junts, sí, que semblen incompatibles. Bé, de fet, ahir ens va dir Míriam Nogueras que ho eren amb aquest pacte amb Vox, però en tot cas li preguntarem com respira el partit després d'aquest pacte i estarem pendents de la sortida del Tour a Barcelona i dels problemes de mobilitat. Després, l'habitual dels divendres, l'espina, estic fatal, últim dia, l'espina amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo, el dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i la Hisenda Pineda, i un final de festa que no diré res, Canalies, però estigueu atents a partir de 11:45, perquè xalarem una miqueta a la ràdio.
0: A partir de les 6 del matí, amb Ricard Ostrell engega aquest darrer matí de Catalunya Ràdio, de temporada habitual, perquè a partir del dilluns s'hi posarà, com sempre, en Frederic Vincent. I, mentrestant, arriba el moment de la dada Mayol. A veure una cosa, Mayol, avui acabem la temporada, l'equip Saralies està preparat, també la Marta, la Lara, tots els oients, tot el país pendent del que ens has d'explicar.
13: Doncs va, vull una dada sobre el matí de Catalunya Ràdio.
0: A veure.
14: Ja són les 6 i sona el despertador i el matí sona al meu costat.
13: I en concret, quantes hores de programa hem fet aquesta temporada?
0: A veure, multipliquem, sisplau.
15: Cara, va. Tinc
0: prou feina, sé com em dic. A veure, 6 per...
13: Més de 6.
0: 1.200? 1.200.
15: 1.200
13: hores. La Sara no hauria de jugar.
0: Ho he dit jo.
13: En aquest en concret no hauria de jugar.
0: Que no ha dit res. Ho he dit jo.
15: Més algun extra que hem fet...
13: I en concret són 1.350. Hem fet 215 programes, la immensa majoria de 6 hores i 10 minuts, excepte els divendres, que han durat 7, excepte els festius, que han durat 4, clar, i excepte alguns dies que hem allargat una o dues hores en funció de l'actualitat, per exemple, el dia del Papa. Però, calculant més o menys amb aquestes vicissituds, 1.350 hores, que són, atenció, 56 dies i 6 hores seguides.
0: Mare
13: de Déu
0: santíssima.
13: Tot això ho hem fet, per tant...
15: Molt bé.
13: I seguirem fent-ho, perquè, com veia, deies, a partir del dilluns, Frederic Vincent, el matí de Catalunya Ràdio.
0: I tant. Mayol, que tinguis unes molt bones vacances.
13: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per tot, estimat.
13: A tu també.
0: Descansa.
13: I tu també.
16: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè. Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
17: Acabem temporada amb la Charlie P i li plantegem què passaria si...
18: Trobes a faltar un late night a TV3?
19: Sempre hi hauria d'haver un late night a tot arreu.
18: Si et truquem a presentar-lo, què diries?
19: Sí, compteu amb mi, que he de pagar hisenda.
16: L'altre barri, amb Blai Mercè. Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: T'estic tenint ganes d'anar a l'altre barri, Joder, no està la gent guai a l'altre barri.
20: Les dones i els dies.
16: Amb Montse Virgili.
20: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
21: Per orelles fines i cors oberts.
20: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
21: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
20: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
16: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
20: Però què pensava que era la intel·ligència?
16: Hi ha altres maneres de llevar-se.
22: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
16: Però totes són més tard.
22: Hòstia!
16: Nosaltres som el matiner.
22: Som un país imparable.
23: Jo trucava perquè els trobaré molt a faltar. Quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però sou genial.
2: Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
0: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
2: Oh, i tant.
16: Els matiners.
0: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Per cert, escolta'm una cosa, que ens ha arribat una postal dels tiets.
8: Ah, sí?
0: Dels tiets, sí, perquè posa l'equip dels matiners a Catalunya Ràdio. I la postal diu, de vegades busquem lluny allò que tenim davant dels nassos. I al final resulta que era això. Molt bon estiu.
19: Ai, que mono. Ah,
0: molt bé. Gràcies als tiets, com li vulgueu dir, per fer-nos arribar aquesta postal. Segurament tindran un estiu carregat de concerts i de gires.
19: Començant per Terrassa.
0: Ui, doncs vinga. Per cert, ja sabeu que els matiners marxem de vacances i esperem que tots els que ens escolteu també ho feu ben aviat. De fet, avui hem volgut fer algunes consultes al David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i és un dels metges amb més renom de Catalunya, perquè ens resolgui quatre qüestions que creiem que són interessants. Per exemple, aquest estiu moltes de les persones que ens esteu escoltant agafareu un avió, un vaixell, un tren i haureu d'estar moltes hores asseguts o assegudes. Doncs estigueu atents a totes les recomanacions que ens fan David Ponce.
3: En la medicina osteopàtica hi ha una màxima que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dintre un cotxe perquè hem de fer un viatge que ens ve de gust, doncs sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos. En l'avió hi ha 2 altres punts molt importants. Sempre intentar, en la mesura del possible, anar el més endavant de l'avió. Hi ha més oxigen, per tant, sempre és més favorable. I després és interessant també anar movent cames i peus, de tant en tant anar movent canells, i poder anar al bany i refrescar-nos aquestes àrees, perquè tenen tendència a generar inflamació o retenció de líquid. Però aquí hi ha una cosa molt important que sempre recomano, que és no beure gens d'alcohol ni begudes amb gas. Perquè ni excés de cafè, perquè provoquen retenció de líquid. I això farà que les nostres cames o els nostres turmells i fins i tot les nostres articulacions d'extremitat superior estiguin més carregades. Però intentar moure'ns, hidratar-nos i hidratar-nos de manera correcta.
0: Segona consulta que ens sembla interessant, si és recomanable que viatgi amb nosaltres el típic coixí, aquest que veiem moltes vegades als avions, aquest coixí per les cervicals. Escolteu el que ens diuen, David.
3: Acostumo a dir als pacients que no es posin coixins que siguin d'aquests cervicals oberts per la part de sota, perquè finalment, quan jo m'adormi, tornaré a fer aquells cops de cap que són tan incòmodes i que acabo amb un dolor cervical, tant si vaig amb tren, com si vaig amb cotxe, com si vaig amb avió. És cert que l'última tendència amb aquest tipus de coixins és que són coixins de 360 graus on el meu cap es pot apoyar relativament amb un costat sense generar una inclinació massa excessiva per les cervicals que li sigui desfavorable.

0: problemes amb aquest tipus de calçat. M'he estat tot l'any anant a Montaló amb el que en diem un drop, que és aquesta capacitat de amortiguació que tenen certes sabates o sabatilles d'esport o bambes. Hem passat d'això anar amb xancletes, amb superfícies asfàltiques o altres superfícies dures, i al final d'aquests mes i mig, 15 dies, podem tenir doncs algun tipus d'alteració com fascitis plantar, lesions a nivell del tendó d'Aquiles, que són típiques neuromes de Baxter, o neuropaties com el neuroma de Morton, que són patologies que veiem per canvi en el recolzament. Per tant, xancleta sí, però no d'ús prolongat, sinó que si vull a la platja, evidentment, no anirem unes botes de muntanya, però si vaig a la muntanya, tampoc anirem xancletes.
1: I per últim, l'hem volgut preguntar sobre una situació que viurem molts de nosaltres aquest estiu, hores i hores, evidentment, a la platja, torrant-nos com gambes. Però com ens hem d'estirar, per exemple, la sorra?
0: Per al que fa estar a la platja, avui dia també veiem molta gent que s'emporta la seva pròpia cadira o la seva pròpia maca per poder estar més hores i poder estar més còmode. Això, si tenim algun tipus de patologia de cadera, de genoll, ens facilita poder ens aixecar, sobretot si ens hem estirat molta estona. És a dir, que estar assegut a la platja és correcte. Estar estirat per prendre el sol, doncs podem estar, evidentment, penjant una panxa, jo sempre recomano fer un coixinet amb la pròpia sorra o portar-me un coixí per apujar les cervicals, és a dir, que no estiguin les cervicals ni massa amb extensió ni massa flexió. I pel que fa a les persones que pateixen de lumbars, el que recomanem és col·locar-se també una tovallola enrotllada sota els genolls perquè les lumbars descansin millor. I seria al contrari, posar-nos panxa avall, posant-nos una tovallola o una altra vegada fer una pila de sorra perquè estigui sota l'abdomen. Això fa que la meva lumbar es corregeixi i pugui passar més estona a la platja gaudint d'ella sense que quan marxi, a part de poder estar torrat, em faci mal l'esquena.
1: Recomanacions fantàstiques del molta, David de Ponte. Has vist? Així ja marxem de vacances bé. Lara García, Marta Viana, moltes gràcies, estimades. Que tingueu molt bon estiu.
2: Igualment. Molt bones vacances.
1: Descanseu moltíssim i desconnecteu el despertador, que és el més important.
3: Això sí, això jo farem. Crec que fins a l'agost, final d'agost o setembre ja no hi ha més despertadors.
1: No s'ha acabat l'estiu. Tot just acaba de començar i nosaltres ho celebrem amb figaflaues.

0: I l'estiu tot just acaba de començar i el cert és que així ens ho deixen veure les temperatures. Ara mateix ho parlem amb el Tomàs Molina. El tinc per aquí, el Tomàs.
1: Bon dia.
0: Home, Tomàs, com estàs?
1: I aquí escoltant els Figaflowers.
0: Home, t'encanta tu, Figaflowers, o no?
1: La veritat és que estava aquí com ballant, eh?
0: Ah, mira, una mica de cintureta cap a la dreta, cintureta cap a l'esquerra.
1: Sí, no? Més aviat amb el cap, perquè estigui assegut, però sí.
0: Escolta'm, Tomàs, què aquestes temperatures? Com ho tenim, això?

0: De moment, avui encara... Avui ha costat una mica més dormir.
1: Sí.
0: El cap de setmana, la veritat és que encara costarà més. I fins dijous de la setmana vinent hi haurà una tendència a la pujada de temperatura. De fet, els mapes de símbols seran tots iguals els propers dies. Bàsicament, sol a tot arreu.
1: Sí.
0: I la diferència serà aquesta temperatura, que tendirà cap amunt, i que arribarà al màxim dijous de la setmana.
1: Doncs ens ho anotarem per, no sé, per dormir sobre un llit de glaçons, per exemple, que
0: per
1: seria...
0: exemple, el ventilador jo crec que és la millor solució.
1: Sí. Aire condicionat, no, que a vegades despertes amb el coll ressec. Tomàs, que segueixis el dilluns, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, també una abraçada. Que vagi bé, Tomàs.
0: Fins ara.
1: Adéu. Ja el tinc per aquí, Ricard Ostrell.
2: Què tal?
1: Molt bé, i tu?
2: Bé, home, bé.
1: Casa't a la pèl·lo?
2: Ja fa uns dies, eh?
1: T'ho he vist ara. No,
2: ja.
1: Què, com ho portes?
2: Bé.
1: Estàs preparat o no?
2: Per què?
1: Per descansar.
2: Sí, va.
1: Quina emoció et veig. Sí. Et veig totalment.
2: Estic cansat.
1: Però ja està. Ja s'acaba.
2: Ja està, què?
1: 6 horetes i ja ho tindràs fet, això.
2: Bueno, però tot l'estiu...
1: Home, ja tindràs temps.
2: Com diu Pau Riba, o com deia Pau Riba, l'estiu, les vacances, són va i canses. Això deia el Pau Riba i...
1: Encertat. En tot cas, engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres tornarem el 31 d'agost.
2: I què faràs?
1: Descansar molt, sobretot.
2: Molt bé. Marxes o...?
1: I desconnectar el despertador.
2: Ah, i el telèfon, veu, en marxes de vacances mai em truques.
1: Això és mentida, no discutirem ara això. Matiners, gràcies.

0: La mort del dictador Franco iniciarà un procés que forçarà la dictadura a adoptar la democràcia com a forma de govern de l'Estat. L'anomenada transició es farà per la pressió política i social d'una ciutadania farta de la repressió i que exigeix drets i llibertats. Un dels col·lectius que s'oposarà al règim són les persones LGBT. Durant el franquisme, les pràctiques homosexuals o la dissidència de gènere són perseguides i penades legalment. L'Estat sovint multa, empresona, agredeix o desterra persones per la seva condició sexual o de gènere. Aquesta pràctica no serà exclusiva del franquisme, sinó que es donarà ja durant la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República, però també continuarà durant la transició i la democràcia. Les persones LGBTI, però, van aprendre a sobreviure a la persecució i criminalització, teixint xarxes de solidaritat i suport mutu. Les ciutats seran també un refugi per a aquelles persones que fugen d'un altre tipus de repressió, l'estigma social, molt present a pobles. L'anonimat i un teixit social LGBTI establert a les grans ciutats serà la salvació per a molta gent. Avui descobrim la lluita per assolir drets i llibertats del col·lectiu LGBTI fins a finals del segle XX. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 11. La vida als marges. La resistència del col·lectiu LGBTI.

0: Som al Raval, a Barcelona, l'any 1933. Al carrer Cid hi ha molt d'enrenou. Desenes de persones s'apleguen a les portes d'un local d'on surt música i cridòria. Si donem un cop d'ull a l'interior, hi passa una cosa històrica: el primer concurs de bellesa travesti de la història de la ciutat i potser també de l'Estat. El bar és La Criolla, un dels locals més famosos del llavors conegut com Barri Xino de Barcelona.
1: Estem justament al carrer Cid, que podríem dir que és, bueno, als anys 20 i als anys 30, era el Gall Eixample o el Xueca de Barcelona. És un carrer on es van obrir els dos primers bars, podríem dir, d'ambient, no? Encara que aquesta terminologia no correspon a l'època de la que estem parlant, però sí dos bars que els seus clients normalment eren barons homosexuals o bisexuals i també travestis o el que avui podríem haver sigut persones trans. La Criolla es va inaugurar l'any 1924. En un principi l'empresari que la va obrir va pensar en un local d'alterne, un local per prostitució. Al final va ser també un local de prostitució, però no de la que pensava l'empresari, no va ser dones que es van venir aquí a exercir la prostitució, sinó que van ser sobretot homes molt joves, entre 15, 16, 17, 18 anys, que venien aquí a prostituir-se i que van convertir una mica la Criolla en el seu punt de trobada. Això va canviar el tarannà del local.
0: Amb l'historiador Salvador Lou Quartero, amb qui ja hem parlat en un capítol anterior de Miralls de Memòria, hem anat fins al carrer on hi havia la Criolla. D'aquest bar i d'un altre, Cal Sacristà, tots dos icones del moviment LGBTI a Barcelona als anys 20 i 30, ja no en queda res.
1: Avui no tenim cap dels dos locals perquè, bueno, el 1938 un bombardeig de l'aviació italiana va bombardejar aquesta zona de la ciutat i va quedar completament destruïda. Llavors, la Criolla com Cal Sacristà van desaparèixer a l'any 38.
0: Però abans d'aquesta destrucció, la Criolla o Cal Sacristà eren locals molt concorreguts, però no només per gent homosexual, travestits o transsexuals, sinó per tot tipus de persones i de tots els ambients.
1: Eren un bar d'ambient, però no ens hem d'imaginar un bar d'ambient tan friendly, entre cometes, com els que es poden veure avui, sinó que, bueno, estaven justament al Raval, no?, i era un bar d'ambient on, diguem, que venia aquí, bueno, era molt exòtic. De fet, venia molta gent de l'alta societat, turistes que visitaven la ciutat volien passar una nit a la Criolla, però, bueno, també hi havia delinqüència, hi havia baralles, hi havia algun ganivetazos.
0: Precisament aquesta delinqüència és la que va motivar que la Segona República aprovés una llei que pretenia evitar que es cometessin certs delictes. Es tracta de la Llei de Vagos y Maleantes de 1933. Però aquesta llei també preveia multar persones per estar en ambients o amb persones relacionades amb la delinqüència. Aquest article es va fer servir per, en moltes ocasions, perseguir persones homosexuals, especialment les que exercien la prostitució.
1: És una proposta del govern del Bienni Progressista i que no inclou encara el delicte d'homosexualisme, s'inclourà més endavant, durant el franquisme, però sí que, bueno, es farà servir per perseguir a les persones LGTBI. I, de fet, durant l'any 34-35 hi ha una persecució de la prostitució masculina al carrer i hi ha també una persecució dels bars on es feia transformisme. El transformisme es prohibirà l'any 34 aquí a Barcelona i això fa que tant la Criolla com Cal Sacristà entrin, diguem, en un període de decadència, no?
0: Si us hi heu fixat, en Salvador Lou ha parlat d'incloure el delicte d'homosexualisme al Codi Penal, i és que l'homosexualitat no estava prohibida durant la Segona República, però tampoc durant el període anterior, la dictadura de Primo de Rivera. Això no treu que ser homosexual estigués perseguit i mal vist per certs sectors socials.
1: L'homosexualitat ja no era un delicte, o sigui, no estava al Codi Penal com un tipus delictiu. Sí que, bueno, existia una figura que ens acompanyarà als diferents codis penals fins a l'any 95, fins a 1995, que és la de l'escàndol públic, i que sí que s'aplicava, diguem, a discreció i molt contra les persones LGTBI, però sí que no estava, diguem, tipificat com a delicte. Sí que hi havia una persecució social, religiosa, mèdica, i de fet a l'any 1928, durant la dictadura de Primo de Rivera, hi ha una reforma del Codi Penal impulsada per la mateixa dictadura. No inclouran el delicte d'homosexualisme, però sí que inclouen la homosexualitat, les relacions entre les persones del mateix sexe, com un agravant de determinats delictes de caire sexual.
0: Fins ara hem parlat de com la homosexualitat era present a certs indrets com el Raval de Barcelona. Les grans ciutats esdevindran pols d'atracció per a les persones LGBTI, que buscaran l'anonimat fugint de l'assenyalament social. L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera, del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com era la vida de les persones LGTB a les zones rurals?
3: És el silenci total i absolut, no? O sigui, no es parla, i el que no es parla no existeix. El que no existeix, doncs ho tens fotut, no? Llavors, doncs, moltíssimes vegades o acabes sent el personatge que tothom espera d'una persona LGTBI, no? Que es caga a reir i que... Bueno, com la pel·lícula franquista és el marica del pueblo, no? O realment ho tens molt dur, no? Actualment sí que conec més en el món rural, doncs és complicat doncs per al tema sobretot de la solitud que et pots trobar, però també per un altre cantó està tota la globalització de les xarxes en la qual les persones LGTBI, jo conec més el món dels homes gais, en el qual doncs el que mana és absolutament lo tecnològic, no? Les aplicacions. Hi ha la part dolenta, no? D'aquest silenciament, però per un altre cantó on es donen més agressions és on hi ha més visibilitat, i la visibilitat genera reacció i genera violència, no? Per tant, és un tema complex.
0: Hem escoltat Eugeni Rodríguez Jiménez, president de l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia i activista del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Davant d'aquesta pressió social que aparta les persones homosexuals de la vida pública o les relega a espais concrets, moltes persones decideixen optar per amagar la seva orientació sexual o identitat de gènere.
4: El rebuig, la discriminació o inclús l'odi cap a les persones per la seva orientació sexual ha estat present al llarg de la història, tot i que els gustos sexuals de cadascú mai haurien de ser objecte de debat. Viatgem, doncs, al passat per escoltar el que li succeeix a la Laura i quins són els motius que la porten cap a la ciutat.
5: Has vist que la Laura i la Júlia estan molt juntes últimament?
6: He sentit a dir que es fan petons amagat.
7: En sèrio?
5: No sé com els seus pares li permeten.
6: Els meus pares ja m'haurien fet fora de casa.
5: No sé com li pot agradar una altra noia. Està malalta.
6: Sí, no ens en podem riure d'ella, que està malalta.
7: L'hem de fer fora perquè no ens contagi.
6: Mireu-la, és allà.
8: Ei, què feu? Què voleu?
5: Te n'has d'anar del poble.
7: O te'n vas, o et farem la vida impossible.
6: Ei, hola, tu també t'has d'anar.
8: Què?
5: Hem sentit a dir que t'has fet un petó amb la Laura.
6: No, jo no volia, m'ha forçat. Jo sóc normal, us ho juro.
8: En sèrio, Júlia?
7: A sobre abusadora.
6: És molt lleig el que m'ha fet. No he pogut dormir des d'aleshores.
8: Però, Júlia...
7: Fora!
6: Te'n vas, ja.
5: Allà està la sortida.
8: Adeu.
2: La Laura marxa del poble i s'instal·la a la ciutat. Una tarda que es troba a una cafeteria trista i sola, se li acosten dues noies.
8: Ei, què et passa? Estàs bé? Vols alguna cosa?
9: No passa res. Estic bé.
8: Estàvem comentant un llibre. Vols afegir-te?
9: Seu, si vols.
8: I tant que sí.

0: Viure dins l'armari serà una opció que moltes persones adoptaran per evitar l'estigma social i la repressió que comporta ser homosexual. Les dones sovint es veuran més pressionades per amagar la seva sexualitat en públic.
1: Al llarg de la història, quantes i quantes lesbianes no hi ha hagut i s'han hagut d'ocultar i ocultar i ocultar i disfressar de dones heteros. Les noies, com que teníem aquesta vessant més fàcil de passar una mica més desapercebudes, perquè la societat també ens acompanyava, que dues noies, com que se suposa que les dones no teníem sexe ni apetit sexual, doncs esclar, dues dones no poden fer res, doncs no hi ha cap perill, i anar dues noies no passava res i no estava ni mal vist ni molt menys, i amb això hem tingut una mica més de sort socialment parlant que no pas els nois, que els nois, sí, per poc ostensió que fessin d'anar amb un altre noi, ja es veia, no? Es veia estrany i censurable.
0: Acabem d'escoltar la Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista. Amb ella i amb la Milena Duc Miret hem parlat sobre la història de les lesbianes i sobre el seu paper en la lluita feminista.
2: La memòria de les dones, si ja està absolutament sesgada i ja ha estat molt oblidada, les de les lesbianes ja ni t'explico. I la de les lesbianes amb la seva participació política és absolutament desconeguda, no?
0: Precisament sobre això, la Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per la Milena.
3: Les dones lesbianes van patir doble repressió per ser dones i homosexuals?
2: Històricament, si les dones hi hem estat relegades a l'espai privat, hem tingut molta menys oportunitat de confluir moltes vegades fora dels armaris o trencant aquests armaris, quan les oportunitats que hi havia per part de molts homes gais a l'hora de socialitzar-se com a tal fora de la seva parella oficial era l'espai públic o els espais d'oci, i les dones, al contrari, s'havien de quedar a casa amb els fills que poguessin tenir amb el senyor, no? Llavors, clar, això al final ha comportat que portem aquesta herència patriarcal a sobre igualment, no? Que ha fet que contínuament estiguem en un segon pla pel fet d'estar creuades per això també.
0: Les dones lesbianes sí que tindran espais per socialitzar i viure amb certa llibertat la seva sexualitat. Ara bé, sovint ho faran amagades de la vista pública.
4: Sí que sabem que hi havia alguns punts de trobada importants a la ciutat, diguem, on les libreres, com moltes vegades es deien entre elles, tenien els seus codis, es juntaven a berenar o a passar la tarda o el que sigui, no? I ahir podien conèixer, i també després també tenien altres estudis i altres departaments o apartaments que on podien anar a tenir trobades més íntimes. Un d'aquests bars era la cafeteria del principal. Era un lloc, diguem, de trobada de les libreres, entre cometes, les TVO, també es deien així, no? De Barcelona, no? I fins i tot aquestes trobades al principal estaven moltes vegades diguem, no sé si dirigides o bueno, però era una dona que tenia molta presència i que era una mica organitzadora, la Gardenia Pulido, que era la vedette principal del Molino. Així que era una figura, diguem, a part d'una dona molt, molt guapa, molt despampanante, no? Però també una figura, bueno, no de l'alta societat, però bueno, amb un cert reconeixement social, no? I que això també jo crec que obria portes a moltes altres dones a poder venir aquí i sentir-se una miqueta més segures.
5: Poder expressar-se amb llibertat, seguretat i decisió és un privilegi que no tothom es pot permetre. Aquest cop travessem els miralls de memòria per escoltar la situació d'aquelles que busquen un racó segur on poder mostrar-se tal com són.
6: Hola, bona tarda, noies. Perdó, que arribo tard. Ho sento molt, que estava amb l'Enric i que el nen no parava de plorar i ell no sabia què fer.
7: Tranquil·la, el nen ja s'ha calmat.
6: Sí, bueno, voleu començar a parlar del llibre?
7: Jo no me l'he acabat encara, però de moment és impactant.
6: A mi m'està costant llegir-ho. El meu marit està sempre molt damunt meu i no volia que em veiés el llibre.
7: Jo me l'he llegit ja 3 vegades. Els temes que tracta m'han atrapat i sentia la necessitat de tornar-me a llegir. No puc parar de pensar la posició de l'home i de la dona, l'amo i l'esclava, i pensar en com les nostres relacions entre dones, d'igual a igual, poden funcionar de manera més empàtica. Llavors creus que dues noies funcionarien millor entre elles?
6: Bueno, potser no he entès bé el llibre.
8: Potser sí que tens raó. M'han encantat les paraules que has utilitzat. Parles tan bé, la teva entonació tan dolça, i estàs tan segura de tu mateixa, podria escoltar-te hores.
7: Tant de bo poder compartir aquests comentaris en veu alta pel carrer. M'ho imagino impossible. Seria molt bonic.
6: Sí, i algun cop fins i tot ho he somiat.
8: Jo soc miliciana, i sempre rumio si les dones aconseguirem algun dia poder expressar-nos lliurement. Tot el que ha costat que jo pugui agafar una arma per lluitar contra els franquistes. I ara puc fer això. Puc cridar, puc disparar algú, puc defensar-me, però en canvi encara no puc arribar a ser com sóc. El que sóc no existeix per la resta. No existeix en el diccionari. Només us tinc a vosaltres. I si algú se n'assabentés, la bala del meu fusell portaria el meu nom. I llavors no podria ser la miliciana que defensa el poble. Un poble que ni tan sols reconeix el que sóc.
6: Jo tampoc em reconec. Només us tinc a vosaltres i encara no sé qui sóc. A vegades penso en matar el meu marit. I després penso en Déu i en el meu fill. No em podran perdonar. I si sóc una mala influència pel meu fill, què pensarà? M'odiarà?
7: Bueno, nosaltres podem ajudar-te amb lo del teu marit.
6: Que era una broma, dona.
7: Ho sento, em sap greu. No les sé gestionar, aquestes coses.
8: Noies, què us sembla si sortim a que ens doni l'aire i després reprenem-lo?

0: La Guerra Civil també serà un moment tràgic per les persones LGBT. Si bé moltes participaran a la defensa de la República, també es trobaran amb homofòbia dins dels partits d'esquerres i revolucionaris.
1: La doctrina majoritària en l'esquerra i en el moviment obrer de l'estat espanyol, l'anarquisme, però també les versions més stalinistes i demés, tenien una visió molt, molt allunyada del que pensem avui, no?, sobre el col·lectiu LGTBI. Més bé pensaven que es tractava d'una malaltia, no?, d'una degeneració, i també moltes vegades ho barrejaven amb una idea de que era una mena de degeneració pròpia de la societat burguesa, no?, que això està molt present, no?, sobretot al moviment anarquista.
0: Però el bàndol controlat pels feixistes, la repressió contra l'homosexualitat serà molt més dura.
1: El moment més immediat, posterior a la Guerra Civil, que és quan es produiran els assassinats o afusellaments de moltes persones per el delicte de rojo i maricón, sense que això fos un delicte tipificat, no? Són moltes vegades assassinats o afusellaments en calent. El més famós de tots és el Lorca, no? que tenim aquí un dels teatres, el teatre principal, on va escenificar, on va portar a terme moltes de les seves obres teatrals, aquí a la ciutat de Barcelona, als anys 20 i als anys 30. I després tenim una altra fase en la qual la dictadura ja sí que es va anar dotant de mecanismes legals per perseguir.
0: Amb la dictadura, la repressió contra les persones LGBTI s'endurirà com mai. El franquisme les perseguirà i castigarà, ara sí, amb l'homosexualitat convertida en delicte.
1: Els primers anys de la dictadura, sobretot, s'aplicarà la llei de vagos y maleantes, i ahí tenim una dificultat com a historiadors, que moltes vegades és difícil saber quantes persones han sigut detingudes o empresonades per delictes per ser homosexual o una persona trans, perquè no apareix aquest delicte en les seves fitxes, i no serà fins a partir de 1956 quan es farà una reforma d'aquesta llei i el franquisme inclourà el delicte d'homosexualisme. I per tant, ahí sí que podem portar una comptabilització, no? Més o menys en el partit judicial català, que la majoria dels casos són aquí a la ciutat de Barcelona, entre la llei de vagos i maleantes i posteriorment, al 1970, la llei de peligrositat social, que serà la que les substituirà fins a l'any 78, hi ha uns 600 casos de persones jutjades i condemnades a algun tipus de pena de presó, no?
0: En aquest context, la Noa té una pregunta.
2: Van haver-hi persones LGTBI que lluitessin pels seus drets durant la República o la dictadura?
3: Un moviment organitzat no hi havia. El primer seria el MEL, lo qual no vol dir que n'hi hagués, doncs, persones activistes i persones que lluitessin. El primer grup que ens consta a l'estat espanyol és el MEL, que era el Moviment Espanyol de Liberació Homosexual, fundat per l'Armanda Fluvià, que es va fer per intentar, doncs, que no s'aprovés en les cortes verticals i fascistes de la dictadura la llei de peligrositat social que substituïa a la de vagos i maleantes. No es va aconseguir, però sí que va ser el motor de tot un moviment, no?, unitari, i en el mateix dia que mor Franco comencen a haver-hi tot un procés assembleari que dona fruit immediatament al front d'alliberament gai de Catalunya.

0: Amb la fi de la dictadura, els carrers començaran a pressionar el règim demanant canvis. Moviments veïnals, vagues obreres, feministes... L'oposició va perdre la por a sortir al carrer. Un dels moments clau d'aquella resposta a la repressió serà la primera manifestació de l'orgull a Espanya, convocada pel Front d'Alliberació Gai de Catalunya.
1: La plaça Real i, diguem, la part de la Rambla dels Caputxins, que seria la part de la Rambla que pega a la plaça Real, és el punt de trobada i de concentració de la que va ser la primera manifestació de l'orgull de, no només de Barcelona, sinó de tot l'estat espanyol, que es va produir el 26 de juny de l'any 1977. És la primera manifestació que està organitzada per el Front d'Alliberament Gai de Catalunya.
2: Front, perquè era la unió de diferents corrents ideològiques, anarquistes, independentistes, comunistes, liberals, inclús monàrquiques, d'alliberament, amb aquesta qüestió de la importància d'alliberar el fet Gai, perquè en aquell moment doncs, Gai era una paraula a mi llatina, sempre a mi llatina, no? De Catalunya, no?
0: Aquella manifestació no serà ben rebuda per les autoritats en un moment de molta convulsió política i acabarà amb enfrontaments amb la policia.
1: La seva reivindicació, ja dic, era acabar amb la legislació franquista, sobretot la llei de prioritat social, la derogació d'aquesta llei, i una demanda que empalmava molt amb una demanda central de l'antifranquisme, de tota l'oposició, que era l'amnistia, es deia l'amnistia pels delictes sexuals. No? Avui segurament no faríem servir aquesta terminologia, però era que si s'estava lluitant per l'amnistia pels presos polítics, estava molt bé, però que també s'havia d'incloure en aquesta amnistia a les persones que estaven condemnades i estaven patint presó o processos judicials per la llei de peligrositat social, no? Per delictes de travestisme, d'homosexualisme, i que coincidia també amb una demanda del moviment de dones, del primer moviment feminista, que també al 76, a la primera jornada catalana de la dona, plantejant la qüestió de l'amnistia per a la dona, no? L'amnistia per a les dones que estaven empresonades o que estaven perseguides per adúlteres, per abandono de l'hogar, per practicar o haver ajudat a practicar abortos, és a dir, per aquests delictes, diguem, misògens de la legislació franquista.
0: La derogació de la llei de peligrositat social arribarà, però això no serà la fi de la persecució del col·lectiu LGBTI, que seguirà patint repressió policial i legal, fins i tot ja ben establida la democràcia.
1: La llei de prioritat social sí que es deroga en alguns articles que perseguien explícitament l'homosexualitat, però això no vol dir ni molt menys que quedés totalment derogada i sobretot que quedessin derogats els articles que es faran servir durant més de 20 anys per perseguir el col·lectiu LGTBI durant, sota la democràcia, no? Sobretot està el l'escàndol públic, que es mantindrà vigent fins a l'any 95, però també teníem un redactat del delicte de perversió de menors i d'exhibicionisme que tenia un clar contingut LGTBI fòbic, no? I que es podia aplicar, no? Com simplement, pues, això, considerar que era exhibicionisme les mostres d'afecte al carrer de persones del mateix sexe, no? O que això podia ser un element per acusar també de corrupció de menors, bueno, una doctrina com la que avui veiem a Rússia, per exemple, no? O a Hongria fins fa poc.

0: La persecució legal de les persones LGBTI continuarà a finals del segle XX i no serà fins l'any 1995 que s'eliminarà l'últim article LGBTI-fòbic del Codi Penal d'Espanya. Però fins aleshores el col·lectiu viurà també violència social i de motivació política, com l'assassinat de la dona trans Sonia Rescalvo a mans de neonazis a Barcelona l'any 1991. La sida serà també un estigma social entre les persones homosexuals i sovint se les victimitzarà per haver contret la malaltia, aleshores mortal. Als anys 2000, el col·lectiu començarà a conquerir drets com el del matrimoni igualitari o la llei que permet el canvi de sexe registral a les persones trans. A l'actualitat comencen a fer-se passes per protegir les persones LGBTI davant els delictes d'odi, en un context en què s'han incrementat les agressions a persones pel simple fet de ser qui són o estimar a qui volen estimar. Al capítol d'avui hem parlat amb Eugeni Rodríguez i Jiménez, president de l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, amb Milena Duc Miret, politòloga especialitzada en feminismes i estudis de gènere i membre del col·lectiu Suport i Autonomia Lesbofeminista, La Sal, Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista, així com amb Salvador Lou Quartero, historiador especialista en història del col·lectiu LGBTI. Al proper capítol parlarem de la lluita obrera i les grans conquestes laborals. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i als pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sanjor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sanjor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
2: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas. Pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
1: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
2: Hasta hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
1: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
2: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando. Y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguna otra, digamos, otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
1: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Hondures, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
2: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas. Con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
1: ¿Y quina feina fa la Mildre?
2: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones. Eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
1: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
3: Aquí és la sala de confecció. Sí, doncs, on comencen des de rotllos, a teixir.
1: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
3: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
4: Sí, no?
3: Sí, llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
1: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
3: Llavors allí, a confecció, comencen des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina de botó, no? Que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
4: Sí, m'ha ensenyat, sí.
3: Que passa que la Mildre posa els cots. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
1: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i, a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
2: Esto lo que hago. Ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho por... porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo. A coser aquí. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
1: La Mildre ens ha estat ensenyant com confecciona una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
2: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues. Soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro un poco más, otro proceso más complicadito. Pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
1: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
2: Al principio, pues, le costó un poco por el tema del català. Porque ella recién llegada, pues no se adaptaba a los chicas ni nada. Le presentaban a las chicas para amistad y eso. Salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas. He encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo. Y la verdad que ella se siente... Hasta ahora, pues, me dice que se siente bien. Le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros, en mi país también somos así, como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto, pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
1: Ara, el repte és seu, i de qui s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
2: Sí, pues estuve en Barcelona hice el básico 1, y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien, y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita, hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto no sé si irían bien.
1: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Paraules habitables.
6: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
5: Flabiol, flauta de bec tradicional, de sons molt aguts, tocada per l'instrumentista.
7: El flabiol és un dels instruments més característics del conjunt musical que avui ens ocupa, que és la cobla. Parlem d'una formació musical que associem a les sardanes. I si al Termcat hi ha algú que pot parlar de música amb propietat, aquesta és la Cristina Bofill. Cristina, què ens pots explicar d'aquesta orquestra tan catalana de la cobla?
8: És una agrupació instrumental que inicialment servia per tocar qualsevol tipus de música, bàsicament tradicional, però que actualment la coneixem perquè té com a funció principal la interpretació de sardanes. I destaquem això, que és una formació musical, una agrupació musical autòctona, és a dir, que és pròpia de Catalunya i té uns orígens força antics, ja daten del segle XIV. Tal com la coneixem actualment, la cobla tocadora, diguéssim, de sardanes, és una successora directa de les formacions que es documenten a les comarques gironines en els segles XVIII i XIX. Està composta per 11 músics, però que només són 8 instruments. Per què? Doncs perquè hi ha instruments que estan doblats, diríem, no? És a dir, que són tocats per més d'un músic. Són el fiscorn, la trompeta, la tenora i el tible. I amb el cas particular del músic que en toca dos a la vegada, que és el flabiol i el tamborí.
7: Si et sembla, repassem amb calma tots aquests instruments, començant pel que hem destacat a l'inici, el flabiol. Què és i com hem de dir-ne de qui el fa sonar?
8: El flabiol és un instrument de vent. És de la família de les flautes. De fet, és una flauta de bec o flauta dolça, que és aquella que ens feien tocar a l'escola quan érem petits i que més o menys ens en sortíem, oi? Doncs el flabiol és una flauta de bec, però més petita i de sons més aguts. És curiós perquè el músic, com que és petita, toca el flabiol amb una sola mà, perquè és el mateix músic, ja ho hem dit abans, que també toca a la vegada el tamborí. És una mena de composició estranya. Amb una mà toca el flabiol, el mateix braç porta unes corretges i unes brides on s'aguanta el tamborí i amb l'altra mà percudeix el tamborí. I el músic que toca el flabiol és el flabioler, la flabiolera o el flabiolaire. Una cosa curiosa és que, com que és un instrument tan arrelat, tan tradicional a tot el territori de parla catalana, té noms que són variants dialectals. Se'n diu també fabiol, fluviol i fins i tot fubiol, segons el lloc. És un terme tan arrelat, tan conegut, que ha generat frases fetes, molt genuïnes en català, com tocar el flabiol, o sentir tocar el flabiol, amb el sentit de que estàs una mica a la teva, no? Fent la teva musiqueta fora de lloc.
7: Cristina, parlaves del tamborí de la cobla, que és important no confondre amb el tamborí de cordes, oi?
8: El tamborí de la cobla és un instrument de percussió, és a dir, es toca percudint-lo amb una baqueta molt petita. En canvi, el tamborí de cordes, que és un altre instrument també tradicional, sobretot a la zona del Pirineu, a banda i banda del Pirineu, alerta perquè no és un instrument de percussió, com el seu nom indica, és un instrument de cordes. És un instrument de corda percudida, és a dir, es percudeix la corda, no una membrana. Per tant, és sensiblement diferent. És un instrument també molt tradicional que es troba a tot l'arc mediterrani i igual que el tamborí no s'acostuma a tocar mai sol, sinó que és el mateix músic que en toca dos a la vegada, acompanyat sempre d'algun tipus de flauta.
7: Un home orquestra, vaja.
8: El músic és, sí, és multitasca, ho diríem així, no? Toca dos instruments, sí, a la vegada. Un de vent i un de percussió o un de cordes.
7: Altres clàssics de la cobla són el fiscorn, el tible i un de tan popular com la tenora.
8: Exacte. Tots aquests instruments que has dit són els instruments forts de la cobla, no? Són instruments de vent. I és important perquè els instruments de vent són els que donen la sonoritat. Hem de tenir molt present que la cobla toca sempre a l'aire lliure, a l'exterior. Per tant, necessita instruments forts, que tinguin sonoritat, que tinguin volum sonor. I són aquests que has dit, el fiscorn, que s'assembla bastant a la trompeta, és de la família de la trompeta i és el membre més agut d'aquesta família. Després hi ha el tible, que s'assembla més a l'oboè, però té un so més suau. Fixeu-vos que he dit el tible, no la tible, que això moltes vegades es confon. L'instrument és masculí, és el tible, diferent de la tible, que és aquella veu de dona soprano, la veu més aguda de les dones. En canvi, l'instrument de la cobla és el tible, és masculí, i això a vegades no ho diem bé. I finalment tu ho has dit, no?, el gran clàssic, l'instrument que és el primer que ens ve al cap quan pensem en la cobla, el solista, el protagonista, que és la tenora. Que en aquest cas també és semblant a l'oboè, però de sons més greus.
7: I té alguna relació amb el tenor?
8: La tenora, substantiu femení, dintre de la cobla és com la veu corresponent al tenor, que seria la veu més aguda de les veus d'homes. Les veus d'homes són baix, baríton i tenor, doncs sí que etimològicament, evidentment, estan relacionats.
7: I si parlem de famílies, tant el fiscorn com el tible, com la tenora, són el que es coneix com a instruments aerofons, oi? El que al carrer en diem de vent, no?
8: Exacte, tu ho has dit. Aerofon és el terme tècnic per a referir-se a un instrument de vent. Ens sembla molt estrany, però no ho és tant. Aero, aer, del grec, aire. I font, de so, veu, és a dir, instrument provocat per l'aire, pel pas de l'aire per un conducte. Dintre dels instruments de vent hi ha dos tipus. Hi ha els instruments de vent fusta, que en el cas de la cobla són el tible, la tenora i el flabiol, és a dir, que tenen el cos construït de fusta, i després hi ha els de vent metall, que són el fiscorn, la trompeta i el trombó. I aquesta paraulota, diguéssim, aeròfon, forma part d'una classificació que s'anomena el sistema Hornbostel-Sachs, que és una classificació que agrupa els instruments musicals en cinc grans categories.
7: Va, que jo puc. Hornbostel-Sachs.
8: Aquesta classificació fa referència a la manera com es produeix el so en l'instrument. L'aeròfon, doncs el so és produït per una columna d'aire. L'aire passa per una columna i produeix el so. Aeròfon, el primer. Membranòfon. El so és produït per una membrana, generalment percudida amb algun instrument, una baqueta. Cordòfon, ha sortit abans amb el tamborí de cordes. El so és produït per una corda, ja sigui percudida amb un cop o fent la lliscada. Idiòfon, en aquest cas, el so és produït per tot el material de què està constituït l'instrument i no només per una part d'aquest material, d'aquestes parts, com en els casos anteriors. I finalment, el cinquè grup es va afegir amb posterioritat, són els electròfons, en els quals el so és produït per un dispositiu elèctric o electrònic.
7: I ens queda repassar tres grans clàssics de l'orquestra: la trompeta, el trombó

0: Portant el contrabaix, que popularment té un nom molt i molt conegut i molt bonic, que és la berra. Llavors, el motiu pel qual hi ha aquests instruments i no un violí, que té un so molt bonic, molt suau, és aquesta necessitat de contundència i de volum sonor que no donen, en aquest cas, el violí i el violoncel. La part melòdica que podrien aportar instruments com el violí i el violoncel la fan la tenora, bàsicament, com a solista melòdica, diguem-ho així.
1: Cristina, abans d'acabar, hauríem de parlar de la infografia de la cobla que heu fet al Termcat i que es pot consultar al web. Recull tota la informació dels instruments d'aquesta orquestra, els sinònims per als músics i, sobretot, les formes femenines.
0: Bé, a mi m'agradaria dir que aquesta infografia ha estat una iniciativa de Som Sardana i ha estat feta també amb la col·laboració de l'Escola Superior de Música de Catalunya, de l'ESMUC i de l'Auditori Museu de la Música de Barcelona, i que forma part de tot un grup d'infografies d'instruments musicals que des de l'any 2020 ja estem fent. I pel que fa al nom de femenins d'aquestes instrumentistes, d'aquestes músiques, dones músiques, que a vegades ens costa una mica dir jo soc música, no? Perquè, clar, com que ho confonem amb el substantiu abstracte, la música, no, un músic, una música, per referir-nos a una dona, doncs en aquest cas ens ha interessat molt destacar doncs, els noms femenins de les dones i que en la infografia doncs, hi hagi també una representació equitativa de dones i homes. I llavors hem fet explícitament aquesta infografia els noms femenins, de manera que hem de dir la tiplaire, la contrabaix, la contrabaixista, la flabiolaire, la tamborinera, la tamborinaire, la tenora, en aquest cas per a referir-nos a la dona música, la tenorista, la trombó, la trompista, la trompeta, la trompetera, etc.
1: Ara ja només ens faltarien les tietes.
0: Sí. De tietes, no? Que diuen de tietes. Sí.
2: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Fisioteràpia i trastorns respiratoris.
5: La fisioteràpia respiratòria és una disciplina essencial en el tractament i la prevenció dels trastorns respiratoris. Aquesta branca de la fisioteràpia se centra en millorar la funció pulmonar i la qualitat de vida dels pacients amb afeccions com l'asma, la bronquitis crònica o la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Mitjançant tècniques específiques com la ventilació dirigida, els exercicis respiratoris i el drenatge postural, els fisioterapeutes ajuden a alleujar els símptomes, reduir les exacerbacions i millorar la capacitat respiratòria. A més, una intervenció adequada pot prevenir complicacions i fomentar una millor salut general dels pacients.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Doncs aquesta disciplina és una disciplina bastant nova que tracta sobretot de millorar la salut pulmonar. La població a la que va dirigida normalment és a tant adults com a infants, no? També a gent jove, però no hi ha tants de casos. Important a la gent que té asma, bronquitis crònica o malaltia pulmonar obstructiva crònica, que són tres patologies molt freqüents que ens trobem a l'àrea de fisioteràpia respiratòria. I els trastorns que solen tenir són dispnea, que és falta d'aire, que els costa respirar quan fan alguna mica d'activitat una mica més vigorosa, i tenen un excés de secrecions que no saben extreure, que no poden extreure per problemes que tenen dins del bronqui o del mateix pulmó. Llavors nosaltres com a fisioterapeutes ensenyem a saber treure aquest excés de moc perquè ho pugui anar fent durant el seu dia a dia, i donem una pauta d'exercicis, que és molt important que es moguin, perquè hi hagi una millora de flux d'oxigen i que millori la sensació aquesta de falta d'aire. És important, molt important, en els pacients que tenen problemes respiratoris que facin activitat física. Això està sobretot destinat a gent adulta, però també tenim la part d'infants.

no? Que també la portem des de pediatria de l'APS de Palamós i conjuntament amb els fisioterapeutes a PIC, d'atenció primària comunitària, que tractem amb uns tallers que fem anualment, fem un parell, i són destinats a infants i famílies que tenen problemes a l'hora de saber treure les secrecions als seus fills. Aquestes sessions són obertes a totes les famílies, podeu venir amb el vostre nadó o amb el vostre fill, normalment estan orientades a infants de 0 a 3 anys i també obrirem alguna orientada a infants de 4 a 6 anys.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats que també duien matxets haurien disparat al menor i han fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir els autors del crim. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya del Nord. Ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des del 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. Barcelona es tenyeix de groc del Tour de França. Centenars d'aficionats han omplert l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en la ronda francesa en una presentació única a la capital catalana. La competició comença demà. I en esports afegim que la selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria, amb un doblet d'Oyarzábal i un gol de Pedro Porro. La propera cita del combinat serà dilluns en Portugal, amb el pas als quarts en joc. El Museu Pau Casals del Vendrell estrena una escultura de Jaume Plensa en el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista. Es tracta de l'escultura Yolandita, un cap de bronze blanc de gairebé 2 metres d'alçada que es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb força tranquil·litat, perquè no es registren incidències a hores d'ara i també podem dir que hi ha poques retencions habituals. Tenim algunes cues, però als accessos i voltants de Barcelona, amb cues cap al nus de la Trinitat molt puntuals, de retruc, amb afectacions a la ronda de dalt en sentit sud fins a l'altura de Vall d'Hebron, també a la ronda litoral, i a retencions en direcció Llobregat fins a la Barceloneta des del Fòrum. Pel que fa al Vallès, tenim...
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
5: Si
4: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre algun negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
3: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del servei d'escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la comtal Vila de Ripoll.
2: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat, un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
3: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los evident el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socialistes a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
2: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Del 5 de juliol fins al 15 d'agost se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts i, excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici amb un aforament de 200 persones que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
4: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet una ala i mig o dues, no? Normalment fem una ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys, amb un líric, hem de fer gairebé dues ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir-se sent bé igual, però han de una mica quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els hi complica la vida. Però bueno, la idea és, n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
3: Diumenge, a les 6 de la tarda, el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una setantena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centelles i 12 músics. Sentim el director de la Coral Ripollesa, Pere Mas, explicant com s'estructura el concert i la novetat que tindrà.
5: Hi haurà dues parts diferenciades, una que estirà per una soprano que li diuen Dolors Lozano, que farà principalment música de Delibes per piano i veu, i després hi haurà una altra part que hi haurà l'Aurelia Pessarrodona, que farà també uns solits de Pauline de Clot, que és una compositora francesa del romanticisme. Per cloure, se farà una escena lírica que va fer Delibes, que la varen recuperar l'any passat. És una peça que jo crec que se diu La Bosca, s'ha fet molt poc, molt poc. És a dir, fins fa 120 anys no hi ha constància que se torna a fer ni a Espanya ni a França.
3: El format de la resta del festival serà similar a l'habitual, com comenta la presidenta dels Amics de la Música, Anna Cassany.
6: Comencem amb un concert coral i el de més ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que l'hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
3: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el clourà la bigatana Emma Stratton al piano.
7: My Invisalign has...
8: I have taken out my Invisalign.
7: I have taken out my Invisalign and this is the album.

so even.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: necessito.
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
4: Hem iniciat un nou curs que el fem d'una manera molt modesta, només 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en gran part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano i ets, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
3: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de joves promeses. Sentim a Colomer.
4: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de joves promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol. A vegades són un, a vegades són dos. En aquest cas és un pianista, Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
3: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
3: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
2: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Oriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Hostenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si ha l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
4: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no?, amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar, de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
2: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se de les ordenances i que el conveni presentat per Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
5: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
2: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regidor independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.
6: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Febre quan m'abraces fort. Febre de matí, febre fins i tot quan dorm. Sa llum del sol al ses dia, sa llum de sa lluna sa nit.

0: podcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: passarà per les dues comarques. El 9-9 ho va avançar en exclusiva el juny del 2025, quan encara faltaven molts mesos perquè es fes oficial el recorregut de la Grande Part de Barcelona. Des d'aleshores, ajuntaments, empreses, cossos de seguretat i organitzadors han preparat una jornada que serà excepcional tant per la dimensió esportiva com per l'impacte que tindrà sobre la vida quotidiana. Les afectacions seran importants durant bona part del matí i fins a primera hora de la tarda. La mobilitat quedarà molt condicionada. En municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Ripoll, el recorregut divideix literalment el nucli urbà i farà molt difícil. O directament impossible en alguns moments travessar-lo amb vehicle. En altres punts, com Campdevànol, el tall deixarà temporalment aïllat el municipi. Algunes empreses han modificat els torns de treball, d'altres han canviat dies festius de calendari laboral i fins i tot a l'Hospital de Campdevànol han reprogramat l'activitat prevista per adaptar-se a la situació. Són mesures que evidencien la magnitud del dispositiu que acompanya el tour. Tot plegat obliga a demanar comprensió i planificació als ciutadans. Les restriccions seran inevitables, però també puntuals, i tenen una explicació. El Tour de França no és una cursa qualsevol. És una de les competicions esportives més importants del món i una de les que compta amb una cobertura mediàtica més gran. Les seves imatges arriben a prop de 190 països i són seguides per centenars de milions d'espectadors. Aquesta projecció situa el territori en un aparador internacional que difícilment es podria assolir per altres vies. Aquesta serà, a més, una edició especialment significativa. El Tour només havia passat dues vegades per Osona i el Ripollès, els anys 1957 i el 1965. En aquelles ocasions ho va fer la llavors carretera nacional, deixant al marge bona part dels centres urbans. Dilluns serà diferent. Per primera vegada, el recorregut entrarà a nuclis de tots els municipis que travessa. El pilot passarà pel Passeig de Vic, pel centre de Manlleu, per Torelló o per la plaça del monestir de Ripoll, oferint unes imatges que seran històriques. És divendres 3 de juliol de 2026. Us parla Andreu Jiménez i això és el Territori 17.
1: Territori 17.

0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui a 9:45 del matí a la tertúlia parlarem del Mundial de Futbol amb els companys del Nou TV, Marcel Puig i Guillem Sánchez. I després d'escoltar la cançó del dia serà el moment de rebre a 10:45 del matí doncs en Jaume Espuny, que avui ens porta London Calling de The Clash. I a la recta final del programa, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes més destacats d'aquest cap de setmana al nostre territori amb l'agenda. I com sempre, els divendres tanquem el programa repassant algunes de les novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que comença ara i que ho fem posant-nos al dia. El Parlament de Catalunya va aprovar el mes de juny una llei que ha de servir per accelerar la retirada d'amiant. Es tracta d'un material encara molt present a les nostres comarques en l'uralita de teulades de granges, coberts, fàbriques i polígons industrials. Judit Lechón, el Nou FM.
1: Moltes teulades de granges, coberts, fàbriques i polígons industrials d'Osona encara són d'uralita o fibrociment, un material utilitzat anys enrere per a la construcció que conté amiant, un mineral format per fibres tòxiques. El Parlament de Catalunya va aprovar el mes de juny una llei que ha de servir per accelerar la retirada d'amiant. A Osona encara es comptabilitzen unes 7.500 teulades de fibrociment i només queden 6 anys fins al 2032 per retirar-les totes, tal com marca la normativa. En cas contrari, l'administració preveu aplicar sancions als propietaris. El polígon de Puigneró de Roda de Ter s'estén durant prop més de 85.000 metres quadrats i té una de les concentracions més elevades d'amiant en mans d'una propietat privada a Catalunya. És per això que el consistori està intentant intervenir-hi per la via legal, ho explica l'alcalde Toni Mas.
2: I alhora vam demanar ajuda a la Generalitat, a l'Agència Catalana de Residus, per mirar de que forcessin, ajudessin, acompanyessin a que això pugui tenir sortida. Per part de la Generalitat no hem tingut aquesta resposta positiva, és un aspecte que consideren que és d'àmbit privat, i a l'Ajuntament doncs, el que farem és continuar per la via doncs, coercitiva, que és, vam fer tota una sèrie de requeriments, seguirem treballant per aquí.
1: A Sant Pere de Torelló la situació és una mica diferent. La pedregada del 2024 va forçar a treure tot el fibrociment de les teulades que es van haver de canviar pels danys que van patir. En total es van fer 123 actuacions a Sant Pere, una a Vidrà i una altra a Sant Vicenç. Es calcula que uns 70.000 metres quadrats de teulada d'uralita es van poder canviar, el que equivaldria 1.000 tonelades de fibrociment. Més del 80% d'aquest material present al municipi ja s'ha retirat. L'Ajuntament ha adquirit tota la zona del Solà de Can Solaní, on hi ha uns antics tallers i construccions d'uralita que es trauran. Per tant, retirant-les, Sant Pere podria eliminar tot l'amiant del poble. L'alcalde de Sant Pere, Jordi Fàbrega, ho explica.
3: Sant Pere, per una manera, hem fet feina ja molt avançada. Degut a la pedregada, és obvi que s'havia de canviar. I, de fet, neu al polígon industrial, que és el més impactant, no? Si la gent veu el polígon industrial de Sant Pere, abans gairebé tot era uralita, avui mires les teulades, ja fa goig de veure que ja no hi ha gens d'uralita en el polígon industrial de Sant Pere de Torelló.
1: L'Organització Mundial de la Salut atribueix 100.000 morts anuals arreu del planeta causades per l'amiant, amb malalties que poden trigar entre 10 i 40 anys a manifestar-se. Oficialment, la instal·lació d'uralita es va prohibir el 2001, però aleshores a Catalunya ja estava molt estesa arran de l'expansió dels anys 60, 70 i 80 en naus industrials, granges i elements com dipòsits i canonades. Es torna nociva quan es trenca o quan arriba al final de la seva vida útil, que solen ser entre 30 i 50 anys.
0: L'Ajuntament de Mollà farà un gir de 180 graus en la gestió de les escombraries. A partir d'aquest mes, el poble posa en marxa un nou model de recollida amb contenidors tancats i control d'accés. Laia de Déu, Ona Codinenca.
4: Ho fa conjuntament amb el consistori del Bages per a la gestió de residus i l'objectiu és emular l'èxit d'altres localitats veïnes i fer saltar la taxa de recollida selectiva de l'actual 40% fins a un objectiu proper al 70%. El canvi principal afectarà els contenidors d'orgànica i de resta que incorporaran un tancament electrònic. Per poder obrir-los, cada llar ha rebut dues targetes identificatives, tot i que el sistema també funcionarà a través d'una aplicació mòbil. La fracció orgànica es demanarà que es llenci sempre en bosses compostables i es podrà dipositar qualsevol dia de la setmana. Per facilitar-ho, l'Ajuntament instal·larà una màquina expenedora gratuïta a Can Comadran que subministrarà 60 bosses cada 3 mesos per habitatge. El canvi més restrictiu serà per a la fracció resta, i és que el contenidor només es podrà obrir un dia a la setmana, escollint entre els dijous o els diumenges, excepte en casos especials com les famílies que usen bolquers, que podran demanar un permís ampliat. Per contra, els contenidors de paper, vidre i envasos continuaran sent totalment oberts com fins ara. La mesura es completarà garantint que totes les àrees de recollida del municipi disposin de les 5 fraccions completes. En paral·lel, es modifica el servei pels voluminosos i la fracció vegetal, que passarà a fer-se exclusivament a domicili i amb cita prèvia per afavorir el reciclatge.
0: Sant Joan de les Abadesses crea una nova marca turística per reforçar la identitat de la vila. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: De Sant Joan de les Abadesses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
6: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadesses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
5: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadesses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadesses i unes línies geomètriques que aboquen el Pont Vell, entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
6: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadesses, amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadesses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
5: La nova imatge té dues versions, una de completa pensada per a materials de comunicació i una de més sintètica pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el Contornau, les bruixes de Mala Tosca i la vaca cega.
0: Alumnes dels cicles formatius del grau mitjà de Telecomunicacions i Comerç de l'Institut de Vic han participat en una prova pilot per crear un model de botiga intel·ligent, o el que també es coneix com a Comerç 4.0 per la tecnologia utilitzada, Judit.
1: Una maqueta que emula un comerç 4.0. Aquest és el projecte que han estat treballant els alumnes dels cicles de Telecomunicacions i Comerç de l'Institut de Vic per recrear una botiga intel·ligent emmirallant-se en la tecnologia que utilitzen les grans plataformes de proveïdors de venda per internet. La iniciativa permet tenir molta més traçabilitat de cada producte, controlar els al·lergògens i disposar d'un inventari automatitzat i de furs, facilitant el dia a dia dels comerços. Al cap del Seminari d'Electricitat i Electrònica a l'Institut de Vic, Salvador Garriga ho explica.
7: El que fem és integrar les tecnologies de l'RFID de més alta freqüència amb diferents espais o diferents estacions de treball, podríem dir, de lo que seria la superfície d'un comerç. I llavors el que fem és una entrada al magatzem, entrada a superfície de venda controlada des de sortida de magatzem i llavors sortida per caixa sense caixer, només utilitzant el sistema d'etiquetatge i el pes dels articles.
1: S'està desenvolupant amb la col·laboració de Telstar, empresa vigatana especialitzada en electrònica, i l'objectiu és que pugui arribar a altres comerços. Els alumnes han pogut veure com la teoria s'ha portat a la pràctica, com ens explica la Bianca Crespo.
8: Ha sigut una mica complicat començar a desenvolupar tot, averiguar què havíem de fer, programacions, el muntatge i tot això. Va ser un repte bastant important, però l'hem pogut aconseguir.
1: La tecnologia desenvolupada permet avisar el client amb una alerta quan un article té al·lergògens que no pot consumir o impedir que surtin a botiga productes que estan caducats, entre altres usos. La Yongji és alumna de Telecomunicacions.
9: Jo he estat més a la part de disseny i idees inicials, sobretot en la construcció de la caixa de registre. Tot això que implica fer el disseny de la caixa, el que és fer els tamanys, amb l'ajuda de la programació a la caixa de registre, doncs es pugui pagar de manera més fàcil, que es guardin en una base de dades.
1: Els alumnes del cicle de pastisseria i forneria també hi han participat aportant productes que han elaborat a l'obrador.
10: Han fet cookies, magdalenes, teules de xocolata, i ho vam col·laborar per poder tenir uns productes reals en les pastisseries en lloc de caixes buides.
1: El projecte els ha permès conèixer aquesta tecnologia especialitzada, aprendre a programar i, sobretot, treballar en equip de manera multidisciplinària.
0: A Mollet del Vallès s'acaba de constituir el Consell de l'Adolescència, que tindrà vigència al llarg de tot aquest proper any. Enric Rubio, Radio Televisió Cardedeu.
11: Així és, Andreu, i és que, com bé has dit, s'ha constituït el Consell de l'Adolescència de Mollet, un nou òrgan participatiu que neix de la voluntat d'esdevenir un espai de trobada en el qual els i les adolescents de Mollet puguin debatre, reflexionar i proposar sobre diferents temàtiques. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en definitiva, pretén reconèixer el dret de les persones adolescents a participar activament en aquestes decisions públiques que afecten la seva vida, el seu entorn i el seu futur. Amb aquesta voluntat, és amb la que es crea aquest Consell d'Adolescència de Mollet del Vallès, com un espai estable, educatiu i transformador, de participació democràtic, garantitzant una participació real i inclusiva i significativa, basant el respecte a la diversitat i la corresponsabilitat. El Consell està format per representants dels centres de secundària de la ciutat, de l'Escola d'Educació Especial Can Vila, de les tres entitats juvenils de la ciutat i d'adolescents del Punt Jove. L'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, ha manifestat que la iniciativa neix d'aquesta necessitat d'obtenir la visió que tenen els adolescents de la ciutat i ha expressat que des de l'administració intenten sempre implementar totes les polítiques públiques pensant també en els joves, però és necessari escoltar la seva veu i potenciar la seva implicació en la presa d'aquelles decisions que ajuden a millorar la ciutat i la qualitat de vida dels molletans i molletanes. Així doncs, el Consell de l'Adolescència té com a finalitat principal promoure una participació real, inclusiva i significativa de les persones adolescents en la vida municipal.
0: De tota mena i per a tots els gustos, Centelles ha presentat la programació de les activitats d'estiu que s'adrecen a tots els públics, des dels més petits als més grans.
1: Centelles dona el tret de sortida a les activitats d'estiu amb una extensa programació de propostes. Avui a la tarda, la Festa de la Tòfona d'estiu celebra la 6a edició amb la voluntat de donar a conèixer el producte, considerat un gran desconegut entre petits i grans. Sentim a Cesc Molera, de la comissió de la Fira de la Tòfona.
12: És una bona manera d'introduir-se en el món de la tòfona. És una tòfona que és més suau i, per tant, per tastar-lo a vegades podés millor també per poder tenir aquesta primera impressió amb la tòfona, amb la d'estiu, i després ja poder-se atrevir amb la d'hivern.
1: També s'han programat activitats per a infants, joves i famílies emmarcades en el cent l'estiu, des d'un torneig de futbol, botons, pickleball, paintball, una visita al campanar, cinema a la fresca, màgia i circ, contacontes i tallers de pintura o els dimarts a la fresca. Aquest estiu tornen propostes com l'intercanvi de gastronomia cultural, que es farà el dia 11 amb parades de cadascun dels països participants, o la caminada popular nocturna prevista pel dia 18 de juliol. Del 10 al 12, Centelles acollirà el primer festival de curtmetratges amb 40 films seleccionats d'entre més de 170 que se n'han presentat. I també farà el rai típic el dia 10, organitzat per l'Associació Esportiva Amics del Cavall. Cristina Molera és una de les organitzadores.
13: A cada fase ha de passar un control veterinari que compleixi les pulsacions, que el cavall no vagi cos, que el metabòlic estigui bé. Si el cavall passa totes aquestes fases, pot continuar la carrera. I si no, doncs es retira.
1: A més, ha nascut el festival Mirades Singulars, que s'estendrà durant els vespres dels dies 15, 22 i 29 de juliol, amb propostes de clown, cabaret de circ i solos de dansa al carrer. Una de les impulsores és la Laura Marçal.
14: I el nostre objectiu és crear un pont entre l'art i el públic, apropant els universos poètics del circ, la dansa i el teatre a tothom, no? Una mica per aportar doncs, aquesta mirada de més de sensibilitat i poder generar llibertat una mica en el temps que estem ara, creiem que és important.
1: Amb tot aquest reguitzell d'activitats, Centelles es prepara per a un estiu frenètic i amb propostes adreçades a tots els públics.
0: El grup sardanista Riallera impulsa una programació especial fins al 2027 per celebrar les 100 edicions del concurs de colles sardanistes, que es farà el pròxim dissabte 11 de juliol, i per celebrar-ho han preparat una exposició molt especial.
1: Un viatge durant 100 anys d'història viva des del 1905 fins a dia d'avui pel futur que li depara la sardana. Amb motiu del centenari del concurs de colles sardanistes de Vic, la Clota i el grup sardanista Riallera han creat l'exposició Les Sardanes, Port, Tradició i Llegenda, des de perspectives molt diverses. La seva presidenta, Aina Amat, ho explica.
15: El concurs de colles sardanistes de Vic és un esdeveniment únic, perquè precisament és l'únic de Catalunya que ha arribat a les 100 edicions, i per tant creiem que és un fet destacable no només a la ciutat de Vic, que ja és costum i tradició per la festa major, sinó a tot Catalunya. La sardana no és només una cosa tradicional, perquè a vegades doncs, això parlem de la sardana com a dansa tradicional, no és que nosaltres vulguem anar a buscar només la part històrica o el reflex d'allò que vam ser. La sardana és una cosa popular, i de la mateixa manera que tot allò que és popular canvia al llarg del temps i el poble s'ho fa seu, doncs per nosaltres la sardana també és així.
1: La proposta Vic combina la història, la cultura i l'experiència participativa d'una manera lúdica i interactiva. L'exposició té tres vessants, una part explicativa, un espai immersiu i una proposta artística.
0: Mollà celebra aquest cap de setmana la 11a edició de l'Exabrupto, el festival de creacions contemporànies que servirà per obrir les portes de les faixes 2, el nou equipament cultural de la capital del Moianès, Laia.
4: Aquest vespre es farà la inauguració d'un dels festivals d'art contemporani que més creix a Catalunya. Enguany, creadors de diferents llocs i disciplines es trobaran per reflexionar i presentar les seves obres relacionades amb la caiguda, el tema seleccionat per aquesta edició. Noera Campos, membre de la direcció artística del col·lectiu Exabrupto, i explica el perquè d'aquesta temàtica.
16: Doncs tot va bastant malament, però també pensant una mica en la caiguda dels valors, no?, o dels imaginaris que ens sostenien en aquest moment com de canvi, en aquesta època és una mica una frontisa, no?, d'un món que coneixíem i que fins ara funcionava d'una manera, però que ara anem veient que ja no funciona així i que hem de pensar noves formes, no?, de construir aquesta societat, i per tant aquesta caiguda dels sistemes que coneixíem fins ara ens donava un paraigües molt interessant.
4: El festival ocuparà diferents espais de Mollà, com el Centre Cobert, l'Auditori i Sant Josep, l'Escola Pia i el Parc Municipal. Un dels punts més emblemàtics és el carrer Sant Sebastià, on els veïns cedeixen als baixos de les seves cases perquè els artistes exposin les seves creacions. Enguany també destaca les faixes 2 com a nou espai que acollirà la inauguració a partir de les 8 del vespre.
16: Doncs aquí, que és una antiga fàbrica tèxtil també, que està, diguem-ne, ja està la constructora treballant per fer aquest futur centre d'art municipal, però que encara no hi és. Ja no és una fàbrica, però tampoc és un centre d'art, no? Aquest espai com en transició que aprofitarem per ocupar amb la instal·lació immersiva d'Iceberg avui mateix a la inauguració.
4: Enguany la programació destaca per la presència majoritària de dones en el cartell. El festival també tindrà la seva versió canalla per al públic més familiar.
0: Sant Pau de Segúries celebra la 6a edició de la Fira de la Bruixeria durant el cap de setmana. Isaac Muntades.
17: Sant Pau de Segúries celebrarà la 6a edició de la Fira de la Bruixeria aquest cap de setmana. Durant dos dies, una cinquantena de parades del món esotèric s'instal·laran entre el pati de l'escola Els Pinets i el parc de la plaça F. Estabanell. La fira comptarà amb molts productes de quilòmetre zero, com terapeutes, remeiers o trementinaires del Ripollès, però també en vindran de llocs més allunyats, com Lleida. El certamen s'inaugurarà dissabte a les 11 del matí amb un ritual. Sentim explicar-ho al bruixot encarregat del ritual, Chen Chuyahue.
18: Això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, l'energia que porta al reste de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el del ritual de la cloenda, cremen tots aquests desitjos. És com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament és l'explosió de que surti tot volant, no? De que hi hagi una energia creada pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé.
17: La fira tindrà una vintena d'activitats, com els tallers infantils de piruletes, de bombolles i malabars, jocs de carrer o un parc d'inflables. Podem sentir a una de les organitzadores de la fira, Ruth Soler.
19: Tenim moltes conferències, és el que hem, des de l'inici de la fira, és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i, bueno, totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar. Volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no? Hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any, també, d'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna, hi ha màgia, hi ha ritual de tambors.
17: També destaca la cercavila del Camí de les Bruixes condemnades a un espectacle de màgia extrema del mag Esparragou. Un dels actes més rellevants serà el concert de Nicky Covers al parc, que es farà dissabte a 2:15 de la nit.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu i ara és hora per saber com està el temps.
20: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia, què tal? Com anem aquest divendres?
21: Hola, molt bon dia. Ens trobem ja a les portes d'un nou cap de setmana, el primer d'aquest juliol, a l'any 2026. I quines temperatures mínimes? Hem pogut dormir bastant bé, moltes mínimes, per sota els 20 graus, cap a l'interior, i fins i tot per sota dels 10 graus a la zona del Pirineu, eh? Unes temperatures força, força agradables, les mínimes. I avui les màximes també força contingudes, més o menys al voltant dels 30 graus en moltes zones, i amb un dia de ple estiu. No hi haurà ni un núvol, una situació anticiclònica. Tindrem un anticicló enorme als Açores que està afectant a tota Europa i que no es mourà. I tindrem una situació a partir de segurament dissabte, diumenge, d'onada de calor. Torna una altra onada de calor. I per què? Doncs perquè aquest anticicló no es mou, és potentíssim i fa que l'aire no es renovi. No hi ha circulació de vents i l'aire cada vegada és més calent i la temperatura anirà pujant. Demà potser encara no. Encara tindrem unes temperatures molt elevades, una mica més de 30 graus, molt de sol i unes mínimes encara també força agradables, eh? Es pot dormir bastant bé. Serà diumenge quan la temperatura es comenci a disparar. Arribarem ja a les nostres comarques molts valors de 34-35 graus, hi ha temperatures molt més altes, i tot això acompanyat de molt, molt, molt de sol. No hi haurà gaire cap núvol durant tot el dia, només alguns núvols d'evolució, però que no deixaran ni una precipitació. Tot el contrari, seran núvols anecdòtics sense precipitacions. Resumint, i anar molt de pressa, un cap de setmana amb molta calor, de ple estiu, les mínimes força suaus, es poden dormir bastant bé, i el sol serà el gran protagonista amb aquest enorme anticicló situat als Açores que fa que tinguem estabilitat durant tots aquests dies. Moltes gràcies, bon cap de setmana, adeu.
20: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep, i aquest cap de setmana, com hem sentit, ens haurem de refugiar d'aquesta calor que torna a venir aquest proper cap de setmana. I nosaltres, des del Territori 17, us recordem que el dia 4, 5 i 6 de juliol Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà els carrers de Barcelona amb una contrarrellotge per equips. El dia 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona. Es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. I l'endemà, l'etapa 3, que és la que ens afecta al nostre territori, el recorregut que sortirà des de Granollers i acabarà als Pirineus, i les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta totes les restriccions i itineraris alternatius a gent.cat/tour2026. I nosaltres, doncs, d'aquí uns 5 minuts aproximadament tindrem aquí a l'estudi els periodistes del Nou TV, Marcel Puig i Guillem Sánchez, per la tertúlia que avui comentarem sobre el Mundial de Futbol, que ja ha arribat en el seu tram decisiu amb les eliminatòries, on de fet ahir la selecció espanyola es va imposar per 3-0 a Àustria, i també parlarem de la victòria de Portugal, la polèmica victòria de l'equip lusità per 2-1. Tot això.
22: Per on heu entrat vos ara, compte l'Arnau?
23: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp, i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí. I avui divendres farem un repàs exprés a les portades dels diaris principals. I avui, com sempre, al ser divendres, doncs, tenim una nova edició del diari del 9-9 del Ripollès, a Osona i el Lluçanès. I comencem amb el titular, que avui el que llegim és desarticulant a Vic una xarxa que captava noies i les obligava a exercir la prostitució. Les víctimes venien de Sud-amèrica enganyades amb falses promeses de feina i els imposaven deutes abusius. I pel que fa a la imatge destacada, doncs veiem a Gil Codina en el moment de rebre la vara d'alcalde de les Masies de Voltregà, on Gil Codina, en efímera al pacte local, va prendre possessió aquest dijous al vespre com a nou alcalde de les Masies de Voltregà, agafant el relleu de Verónica Ruiz. I a fora de l'Ajuntament, veïns es van concentrar per fer sentir el seu malestar pels problemes de seguretat de les últimes setmanes que ha viscut el poble. I pel que fa al 9-9 del Vallès Oriental, avui el titular que llegim és moció de censura a Vilanova. Dos regidors d'Impulsem deixen el govern liderat per Roser Colomer i s'alien amb Unitat per Vilanova. Josep Casals, fins ara regidor de Dinamització Econòmica, és la persona proposada com a nou alcalde. La moció es votarà en un ple extraordinari que es farà el proper 14 de juliol a les 12 del migdia. I a la imatge destacada, doncs, veiem ja operaris on han rebut moltes tanques. Per què? Doncs perquè a Granollers el dilluns sortirà a l'etapa del Tour de França i és el que avui ens porta el 9-9 del Vallès Oriental, que tant com el 9-9 de la comarca d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès i el del Vallès Oriental ens han portat avui, doncs, diferents peces parlant sobre el Tour de França. I ara obrim la mirada i anem amb els diaris de Catalunya, que avui el que destaquen en la portada, com sempre, començarem per La Vanguardia. Avui obre Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000. I la imatge destacada, doncs, veiem una imatge de Mikel Oyarzabal i Àlex Baena celebrant un dels gols d'ahir d'Espanya, i també a la part superior de la portada, doncs, la presentació del Tour de França que es va dur a terme ahir a la Sagrada Família, on es veuen els ciclistes de l'UAE. El diari Ara avui obre el seu diari amb el titular de 257.000 immigrants sol·liciten a Catalunya ser regularitzats. I la imatge destacada, doncs, el que llegim és el Tour ja pedaleja a Barcelona. Jornada festiva de presentació dels equips del Tour, que fan un breu recorregut d'exhibició entre les dues icòniques modernistes, l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. El periòdico obre avui el diari amb, i llegim el Vall d'Hebron defensa que va protegir el nadó maltractat. L'hospital reclama a Salut que s'arxivi l'expedient sancionador i argumenta que va activar el protocol oportú el mateix dia en què el nen va arribar al centre. I la imatge, doncs, evidentment, i de postal, on es veuen els ciclistes del Bisma Disabike i, de fons, la Sagrada Família durant aquesta presentació del Tour de França. I acabem amb el punt avui, que avui llegim La ciutat de les revolucions femenines. Una exposició al Museu d'Història reivindica el protagonisme de les dones en la construcció de la Barcelona contemporània. I ara obrim la mirada i ens anem per la resta dels diaris. Començarem per El País, on el titular és el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas de Leire Diez. Mercedes González declarà el dia 16 per obstrucció a la justícia. I la imatge, doncs, la que també veiem a La Vanguardia, on surten Oyarzabal i Àlex Baena celebrant un dels gols d'Espanya. El Mundo. També llegim mateixa estructura que la del País. El titular se l'emporta Mercedes González, la directora de la Guàrdia Civil imputada per una intimidació institucional a la UCO, explica El Mundo, i la imatge, doncs, també una celebració d'uns dels tres gols d'Espanya ahir contra Àustria. La raó, també, la imputació de la CAP de la Guàrdia Civil acorrala a Sánchez. Aquest és el titular. I la imatge, doncs, publicant o celebrant un dels tres gols de la selecció espanyola, en aquest cas el segon, que va ser obra de Pedro Porro. I acabem amb l'ABC, on avui el que llegim és el bon periodisme es medeix amb la impremta que deixa. Ahir Felip, el rei Felip i Letícia van presidir l'acte a la casa de l'ABC en l'entrega dels premis de Mariano de Cavia, Luca de Tena i Mingote a Carina Sainz Borgo, la contra de La Vanguardia i Gallego Rey. I la imatge, doncs, es veu a la premiada Carina Sainz Borgo juntament amb els Reis d'Espanya. Per tant, aquestes són les portades d'aquest divendres 3 de juliol de 2026, on hi ha temes evidentment molt clars. El cas de l'UCO, on relacionen a la cap de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i evidentment destacant la victòria de la selecció espanyola i la presentació del Tour de França.
0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ara és moment de tertúlia al Territori 17. Com sempre, amb els nostres companys, en Marcel Puig i en Guillem Sánchez.

0: I aquesta cançoneta, doncs, Marcel Guillem, ja sabeu què significa, no?
1: Bon dia, Andreu.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
1: L'últim dia ens vas ficar una altra cançó, eh? Avui t'has portat bé, era la que tocava avui.
0: Avui era aquesta la que tocava?
1: Va, l'altre dia ens vas ficar la del Mundial del 2010, crec que era.
2: No, i vam treure la de Curaçao, també, em sembla.
0: Que és la bona.
2: L'himne no oficial de...
1: Aquesta cançó cada dia m'agrada més, eh, però... Estic...
0: Perquè la sents a l'inici del partit...
1: No ho sé, estic satisfet de la cançó del Mundial.
2: És a dir, que, exemple... que la recordarem, aquesta.
1: Jo crec que sí. És d'aquestes que passen, que te la recordes. Perquè si ara em dius que et digui la del 2022, no sabria pas entonar-la.
2: No, però clar, llavors...
1: I la del 2018 tampoc. Però després hi ha les de...
0: Colors, era de Colors o alguna cosa
1: així. Ah, Jason Derulo. Ara aquesta que poder sí. La del 2022 és impossible.
0: No, jo tampoc.
1: I les de Brasil, sí.
0: I 14
1: Brasil,
0: que hi ha,
1: sí.
0: We are One o La La La, no?
1: I La La La, no? De la Shakira.
2: Però com molt recordava...
1: Són increïbles.
2: Com molt recordar la melodia, no? Espero que la lletra no és la que ho pas.
1: No, però...
0: El Waka Waka sí.
2: Sí, aquesta encara...
0: I el William Flack també.
1: Sí, la lletra te la sabries, el William Flack.
2: Però és part també de la campanya de màrqueting d'aquests esdeveniments.
1: Clar, sí, per no, això...
2: De poder crear aquesta marca, aquest segell, que la gent recordi durant més d'un estiu, durant més de 5 setmanes, que és el que acaba...
1: Per això ho dic, que el 2022 va ser un fracàs, la cançó. I sempre està bé que hi hagi una cançó que acompanyi.
0: Què estàs dient? Que el Mundial que va guanyar Messi va ser un fracàs?
1: No, la cançó del Mundial que va guanyar Messi va ser un fracàs, això sí.
2: Tranquil, que ja ho arreglarà aquest any.
0: Ja ho arreglarà. Vas ben encaminat, eh?
2: Sí i no, perquè l'altre dia encara mirava també unes prediccions que vam fer sobre paper i per allà sortia el nom d'Escòcia com a selecció en revelació.
1: Jo el que recordo més és que el millor jugador va dir l'Andreu que seria Bruno Fernández.
0: Estan a 8 anys, calma.
1: I no sé si porta cap gol, diria que no porta cap gol, no?
0: Però assistència sí, una Cristiano Ronaldo al partit contra l'Uzbekistan.
2: Sí, perquè es va tirar perquè li xuguessin un penal.
1: Doncs ja va,
0: Ahir va haver-hi polèmica, hi ha hagut polèmica.
2: Per cert, Andreu, no m'has respost al missatge que t'he enviat a les 3 del matí.
0: He anat de vol, jo a les 3 del matí anava a parlar... 4.537a ovelleta.
1: Si teníem tertúlia de Mundial, aquest Croàcia i Portugal s'havia de mirar.
0: S'havia de mirar, sí.
1: Jo també ho vaig mirar.
0: Sí, t'ho hem dit. Tu estaves també pel setè somni.
1: És veritat, estava dormint.
0: És que aquestes hores hi ha alguns partits que emprenyen, eh?
2: Però aquest encara, mira, jo crec que entrava una miqueta més també, perquè són segurament... el primer partit entre dues seleccions allò potser una mica més potents del que hi ha hagut en aquests setzents. Potser afegeix-li també el...
1: Com a mínim de nom, eh? Perquè no sé Croàcia en quin moment es deixant.
2: No, per això que ara anava a afegir potser també que per noms un Brasil-Japó també cridava l'atenció, però segurament entre les dues hi havia una mica més de diferència. Però sí que era el primer duel allò que dius, ostres, una de les dues quedarà fora i possiblement haguessis apostat a les dues perquè poguessin aparèixer uns 8 anys de final.
1: Bé, hi havia aquest Bèlgica-Senegal que estava bé.
0: A Bèlgica-Senegal va estar molt bé.
2: Sí, però també com que no tenim mai referències de les seleccions africanes, això també ens costa una mica a vegades posar-ho dintre...
0: Mèxic-Equador, també per...
1: Sí, però ja són més, això.
0: Costa d'Ivori-Noruega, aquest va estar bé, també.
1: No, no, hi ha hagut bons partits.
0: No, sí, i tant. Països Baixos-Marroc.
1: Països Baixos-Marroc.
2: Sí, aquest sí, devia ser l'altre.
0: Jo crec que... el cap de cartell dels setzents, probablement.
1: Correcte,
0: sí. Juntament amb aquest Portugal a Croàcia. Avui, ja per baixar una mica el suflé, a les 8 del vespre hi ha un interessantíssim Austràlia-Egipte.
2: Aquest segurament baixarà l'audiència a les televisions que l'emetin, eh?
1: Sí, però és el pitjor aquest, no?
0: Però a les 12 juga... A les 12 juga Leo.
1: Contra el Cabo Verde.
0: Sí. Contra Bosinya.
1: Contra Bosinya.
2: És perfecte anar a fer una tarda de torneig de Taradell i quan acaben els partits arribar a casa i veure...
0: L'Argentina que
1: el perd. Demà ja comencen els
0: 8 anys,
1: eh? Que això ja, no para, això no para.
0: És increïble,
2: com ens agrada.
1: Sí, però hem de disfrutar-ho, eh?
0: Clar, i dilluns hi ha el Portugal-Espanya.
1: D'aquí dos dies ja no hi haurà Mundial.
2: Hora?
0: A les 9.
2: Portugal-Espanya a les 9 el dilluns.
1: Perfecte.
2: Per acabar la jornada de Tour de França serà perfecte.
1: Perfecte.
2: Sofà, tele i endavant.
0: Ai, aquest dilluns.
2: No, no, comencen els partits ja macos i decisius. I ara ho venia jo pensant. Crec que ja se'ns ha esborrat a tots una mica aquella fórmula o aquella qüestió que et feia pensar que quan arriben els quarts de final amb un Mundial així hi ha d'haver sempre 5 seleccions europees... Dues sud-americanes, una africana i una asiàtica que s'hagin perdut per allà i no gaire res més, perquè després d'aquests setzents en què et queden eliminades Països Baixos i Alemanya, que són els dos grans noms de, sí, de moment fins
0: ara. I a
2: ara,
0: li van a d'un pèl, també.
2: Per això que, sí, sí. O sigui, de moment, penso que potser el partit d'Espanya d'ahir a nivell de resultat és dels que demostra més diferència entre els dos equips que juguen entre ells, sí, perquè per la resta, tot i que d'entrada es pogués preveure també una gran diferència, posa-li, per exemple, el Brasil-Japó, que encara que fos un 2-1 a nivell de partit, Brasil va ser molt superior al seu rival, però hi ha hagut poques diferències de resultats, segurament.
1: En partits molt igualats, sí, molts gols a l'últim minut, hagut, més d'una pròrroga.
0: Sí, és que és el que diu en Sánchez, els partits on hi ha hagut una diferència de gols més grans va ser el França-Suècia i el d'ahir Espanya-Àustria.
2: Que segurament això et dona-li una idea, que si s'acaben trobant a semifinals, oi? Pot ser un...
0: A semifinals, correcte.
2: Un Espanya-França, ostres, jo crec que tothom ja té ganes o té en ment que es pugui donar aquest partit.
0: Si no hi ha... O un Portugal-França, també.
1: Està sent un gran mundial, tinc la sensació.
0: Que doncs jo no ho sé, eh?
1: Jo crec que sí.
2: Et trobaràs un Portugal-Espanya a vuitens de final.
1: De final. Bueno, hi haurà de més fluixos de vuitens, però sí,
0: sí,
1: és
0: home,
1: un
0: hi ha
1: bon
0: molt
1: partit
0: de fluixos. És que hi ha un Canadà-Marroc...
1: Bueno, un Canadà-Marroc no està tan malament.
0: Era Canadà...
1: Bueno, però Estats Marroc, llavors, Marroc fins on pot arribar? Fins a molt lluny.
2: Marroc,
0: a quarts, es jugaria en França.
2: En França.
1: Ja, bueno, et trobes el coco...
2: També t'imagines un Marroc-França a quarts de final i dius, tinc ganes de veure aquest partit. Tinc ganes de veure aquest partit.
0: Perquè Marroc tindrà moltes ganes de... Serà la revenja del 2022, on van perdre les semis contra França. I bé, vosaltres ja heu destacat els moments de les prediccions, però la resta no anem tan mal encaminats.
1: No me'n recordo gaire, la veritat, però...
2: Jo sé que per allà sonaven molt els noms de Messi, de Kane i de
1: sí, que és
2: Mbappé, Mbappé, que això...
1: Clar, dic, els que vam tirar a assegurar estan entrant, els
2: sí,
1: que van
2: sí,
1: entrar
2: sí,
1: a assegurar.
0: No vam dir quinyones.
1: Que de vegades no entra, però el campió França ja és... Vull dir, ja va pel camí, o sembla que va pel camí. Keynes, Mbappé, Messi, tots aquests estan donant la talla.
2: Que això et parla molt bé de la... de la qualitat d'aquests jugadors, que a vegades dius, ostres, és que porten dues jornades de Mundial i només han fet un gol o només no sé què és, t'arriben uns setzents de final i un tio com Harry Kane et remunta una eliminatòria.
0: Ho va fer ell sol, sí.
2: Que llavors sí, sí, dius, ostres, aquest tio realment val el que val, bueno, val la pena, evidentment, tenir-lo.
0: I només aquest any...
1: I Anthony Gordon, els culers diuen, que dos assistents...
0: I Charles Pickle que, no hi és, és veritat.
1: No, Charles Pickle no jugava, no?
0: O sigui, no. Va sortir el cromo l'altre dia, vaig pensar en tu.
1: Molt combo.
0: Què us anava a dir? Però també és que des de la fase de grup els bons jugadors s'han inflat. Val que, clar, hi ha més seleccions i això obre la porta que hi hagi seleccions més fluixes i hi hagi una diferència molt més evident. Però, clar, ha sigut una fase de grups de jugadors. Vinícius, Messi, sí, Haaland, Mbappé... És que...
1: Però inflat, no? Jo una crec que han tirat del carro, sí, una mica, poder, però bueno, han tirat del carro, vull dir, la seva feina.
2: I del mateix retorn de Lamine Yamal, que pensaves a veure quantes jornades havien de passar perquè es posés a liderar la selecció espanyola.
0: Ahir va estar...
2: I el partit d'ahir et demostra...
0: I van donar l'MVP, no?
2: Evidentment, bueno, només faltaria.
1: Has de jugar molt bé perquè et donin l'MVP sense fer ni gol ni assistència.
0: Si va enxufar dos... Don Miquel...
2: Sí, imagina't, doncs, el partit que va fer...
0: No, sí, és que el meu germà és molt hate de la Mínia, em va dir, no, ha fet tres regats bons i li han donat a l'MVP. No sé si ho compartiu, va fer un partit...
1: A veure, li podria haver donat a Oyarzabal, això està clar.
2: I podia haver marcat un gol que li van treure sobre de la línia, sí, amb una jugada que, si hagués marcat, hagués estat el més normal.
1: I hagués merescut, sí, també, sí? Hagués estat merescut si era Oyarzabal i també hagués estat merescut si l'haguessin donat a Cucurella, per exemple.
0: I a Pedro Porro ja era massa...
1: Pedro Porro va estar bé, no fa gol, però no, MVP, tant com a MVP diria que poder
2: no
1: tant.
2: L'únic que no sé si feia falta, a nivell ja pensant en properes eliminatòries, aguantar tant a certs jugadors sobre el camp.
1: Per exemple,
2: no, ahir. Miquel, que et va jugar 90.
0: Els bons s'han de mantenir sempre.
2: Miquel, et va jugar 90,
1: tenint en Borja Iglesias.
2: Tenint una eliminatòria completament decidida, perquè Austin no va passar del mig del camp, sí, em sembla, amb cap ocasió clara a la segona part. Tens un Borja Iglesias, tens un Miquel Merino, tens un Zubimendi, i tens jugadors com Lamine, com Rodri, com Miquel, que et van jugar pràcticament tot el partit, si no...
0: I a més,
2: si
0: que són futbolistes jugar, que no han arribat en un to físic, com el cas de Rodri Lamine, sobretot.
2: que llavors hi pot jugar amb el fet aquest de dir, no, si Espanya té dos extrems que estan lesionats, que... sí, sí, sí, el que vulguis. Yes, però sí, portes 26 jugadors convocats, per tant, jo aquí sí que vaig trobar a faltar una miqueta de mirada ja una mica més enllà. A més, això que dius, tenint en compte que dilluns s'estan jugant un altre cop el passi a quarts de final.
0: I contra la Portugal de Bruno Fernández.
2: Que ja no serà una Àustria que tindràs el 89% de possessió i que no hauràs d'estar pendents de si Vitinhas, de si Rafa Leaus, de si Cristianos, de si...
1: Poder tenir la por... Bueno, l'últim gol és el 89, poder tenir por de... Bueno, ja has de confiar si portes 26
0: tios. Sí, perquè Àustria, s'ha de dir, es va classificar els 16 a l'últim minut, eh?
2: Estàs en context de partit i si estàs veient el partit...
0: Tu que ets entrenador, és veritat, deixarem la veu de l'entrenador.
1: Però la superioritat es veu.
2: Ho dic amb el sentit de, és que no veies cap tipus d'opció que Austis pogués entrebancar en cap jugada i que la pilota acabés a dintre.
1: Això
2: és, que no...
1: això és veritat. I a més que t'entren jugadors que dius que són bons igual, vull dir, no són...
2: Ja et dic, em va semblar molt similar al context del Brasil-Japó. De dir un partit que en aquell moment Japó va tenir la sort de fer un gol, però és que veies... a la segona part, que no hi havia pas...
1: Bueno, sí, al principi del partit, fins al gol de Japó, estaven bastant...
0: Però després Japó es va tancar.
2: El minut 10 de la segona veia aquell 0-1 i jo crec que ningú pensava que es podia arribar a classificar Japó de cap manera.
1: Impossible que aguantessin.
0: Sí, sí, no, i tant. Però jo crec que aquest Mundial està sent una trituradora amb entrenadors, eh?
1: Sí?
0: El dia que va jugar Alemanya i Països Baixos, que crec que era així dimecres, no dimarts, ja se n'havien carregat 6. Entre els quals Ronald Koeman...
1: No et sabria dir si passa normalment això en els altres mundials.
0: Clar, és que són molts, i no sé si ho va veure, l'entrenador de Tunísia el primer partit cap a casa.
1: Sí, fulminat. I el segon partit també van perdre 4-0 sí, a Tunísia. No.
2: Bé, perquè és la gran posada en escena, però és que... penso que és tan circumstancial això del Mundial, és a dir, no pots pas...
1: Ja, és que...
2: no pots pas...
0: és una sobreactuació brutal, jo crec, que això de fer fora l'entrenador...
2: No pots pas exigir tantes responsabilitats per no guanyar 3 partits o per no guanyar-ne 2
1: Fer fora l'entrenador la primera jornada és que ja vens
0: I a més que ets Tunísia, que no és la Brasil del 70.
1: Ja, bueno, però no només deu ser el partit aquest, ja devia venir de...
0: Sí, devia venir d'una dinàmica, però al final et vas classificar per al Mundial. Tunísia estava i Nigèria no, que Nigèria normalment és...
2: No, pots estar més justificat amb selecció que se les pot entendre. Correcte. De més categoria o de més nivell, que potser...
0: Per exemple...
2: No ho sé, en el contracte et posa que si no el classifiques per certa ronda, doncs es trenca l'acord que hi pugui haver entre la federació i el mateix entrenador. No ho sé, però no sé, jo veig que a vegades la gent té molta pressa i que es deu pensar que guanyar 3 partits de fase de grups quan tothom busca classificar-se és molt fàcil... i que arribar a una final d'un Mundial o una semis és la cosa més senzilla que hi ha, i no és pas així, això.
1: És que és molt difícil passar de grups i passar d'eliminatòries, i es veu quan amb les celebracions dels gols, dels partits, de totes les seleccions, és el que posa la pell de gallina.
0: Ho celebren més que els clubs.
1: Celebren molt, les classificacions i els gols, tota la banqueta
0: sempre
1: surt a celebrar. Sí, bueno, les postpartit, per suposat. Però a l'hora de marcar gols...
0: No, sempre, i salten tots.
1: I si plorant sempre tothom... Vull dir,
2: és que ja imagineu-vos només el
1: sentiment de portar un país, representar un país.
2: Imagineu-vos només el context, per exemple, posant el cas d'Espanya, que ho ha guanyat tot menys un partit que l'empat a 0, correcte? No ha rebut cap gol encara en tot el Mundial. Espanya pot ser que el partit contra Portugal rebi un gol i amb un gol en 5 partits quedi eliminada. Clar, això, aquest format de competició t'exigeix estar sempre tan a l'alçada del que et proposi el rival i del que et proposi el mateix sistema de competició, que fa que no puguis fallar i que fa que sigui molt complicat mantenir això sempre i ser superior al rival sempre i poder-ho demostrar sempre al marcador.
1: I poder... Exacte, això últim, sobretot, perquè factor... pot ser superior i que t'envien a casa també, i la pressió se't menja, perquè la pressió...
2: I que trobis uns penals que no estiguis encertat, que trobis un bloc baix com seleccions, com per exemple Paraguai l'altre dia, que es planta, et fa un gol al 40 de la primera part, i el primer que pensa...
1: Marca't un gol allà.
2: El primer que pensa tothom és com farà un gol a Alemanya? Com farà un gol? És que no és tan...
0: L'Heroi Sané farà el gol?
2: No és tan senzill, No és tan senzill.
0: No, i tant.
1: Els gols d'Espanya en contra és bèstia. 0 gols encaixats i gran part és de la parella de centrals, que estan immensos. Els d'Escobarcí i Laporte, que Laporte ve de fer una temporada normaleta amb l'Atlètic Club, i està fent un mundial.
2: Però no sembla que...
1: categoria...
2: No sembla que... ahir va jugar, que van ser 5 minuts, Marc Pogué.
0: Ahir va jugar Pogué, sí. Va entrar al 92.
2: Perfecte, aquest l'entenc, primera convocatòria, el que vulguis, no sé què, però que no hagi jugat Eric García, per exemple.
1: Jo, veient el nivell de l'aport, què faries, treure'l? No pots pas treure.
0: El que et funciona no ho has de canviar.
2: Però i donar-li 10 minuts per donar descans a Cobercí?
1: Donar 10 minuts, això podria ser.
0: Si dones descans a Cobercí, no li dones, no sé, a Lamine, a Pedri, a Dani Olmo, el que estigués jugant ahir.
1: Clar, no, però els que els hauries de treure, els hauria de treure tots una mica abans, jo penso.
0: Ja, però tens 5 canvis, eh? Estàs limitat, tampoc pots canviar tot l'equip.
1: Sí, però fa, no sé si em fa 2 o 3 al minut 90. En comptes del 90 els fas al 80.
2: Ahir el més perillós que li va passar a Espanya va ser que se li lesionés Pedri al minut 80, perquè només feien que fotre-li entrades als jugadors de l'equip rival.
0: No era Uruguai.
2: Vinga. Això és un altre debat, que jo volia posar avui sobre la taula.
0: Posa'l.
2: Arran del França-Suècia i arran del partit d'ahir de la selecció espanyola, trobo que, com en d'altres mundials, el nivell d'arbitratge volia ser com molt...
0: permissiu, no?
2: Com molt exemplificant de dir, ei, la normativa del futbol ara marca això, i si fots una entrada per darrere és una vermella i no es discuteix, perquè així marquem precedent i perquè així sentem una mica les bases pel que serà la temporada a partir del mes d'agost. No pot ser. No pot ser que ahir el partit d'Espanya-Suïssa, Espanya-Àustria, perdó, acabi amb una groga. Amb el que va arribar a repartir.
1: Sí, sí.
0: Però això és com el dia d'Uruguai. Sí, sí.
2: No pot ser.
0: Estan deixant jugar molt.
2: Estan deixant jugar molt i estan, que és sempre l'argument que es fa servir en aquest tipus de situacions, estan protegint poc els jugadors que et donen nivell en aquest Mundial.
1: Sí, sí, jo ja estic d'acord de deixar jugar perquè no es pari tant el joc, però s'ha de ficar fins a un punt, perquè si no ja passes de deixar jugar i que no es pari el joc, que es puguin fer mal els jugadors.
2: Sí, agafant l'exemple de Pedri, que deu costar molt fer-lo enfadar.
1: Sí, fa cara.
2: Ostres, el veus jugar i en certs moments de partit el veus desesperat.
1: Desesperat, sí, sí.
2: I encara llavors hi va haver com una mica de picabaralla, que pensava, no, si encara la primera groga serà per un jugador de la selecció espanyola, que si se la mereix, perfecte. Però, ostres, no pot ser, penso jo, que hi hagi això, aquest nivell de permissivitat arbitral, perquè llavors arribarà el moment de quarts de final o de semifinals, que hi haurà alguna jugada polèmica, hi haurà alguna cosa que caldrà actuar, i com que portaràs una dinàmica de feu, llavors encara...
0: Passarà un, com a Qatar 2022, Argentina, Països Baixos, que el nostre amic Toño se li mana completament de les mans.
2: Clar, és que estàs amb una dinàmica d'arbitratge que ves qui és el maco ara, que ho canvia, i també, en un partit que faci falta que treure 10 grogues, les tregui.
0: I poques parts dels àrbitres al seu nivell d'anglès, alguns d'ells.
1: Fluix. Però bueno, passa res si ho entens.
0: No, però fa...
1: És
0: per remarcar-ho com una anècdota.
2: Si portes l'enganxina de la FIFA aquí, ja està.
1: El que sí que està marcant de precedent és lo de la mala boca, eh?
0: Sí, i això, dues vermelles.
1: Sí, l'altre que va ser a Encapié, amb Equador.
0: I la primera que va ser a...
1: Però demostra com a jugador tenir Vinícius. Un nivell intel·lectual no gaire alt.
0: Són futbolistes,
1: però saps que si et fiques la mà a la boca i dius coses, t'expulsaran. És que és de manual no fer-ho. I que encara expulsin a jugadors per això. És que a mi em sembla bé que sigui expulsió, perquè no saps què diu i pot ser qualsevol cosa.
2: No, i a més,
1: si ets jugador i saps que et passarà això, no ho facis.
2: No, i a més van bé aquests contextos també, perquè el fet d'aquestes normatives que s'introdueixen està bé, que ja es provin directament amb un esdeveniment així d'aquesta magnitud, perquè llavors t'adaptes ja realment al que et pots trobar durant la temporada, i els jugadors també
1: i deixaran d'haver-hi mans a les boques i deixaran d'haver-hi, ja està, i això és una bona...
0: Això de les mans a les boques ho va posar de moda Messi, era, eh?
1: El què? Començar-ho a fer?
0: Sí. No, però parlar.
1: Per parlar amb el company.
0: Clar, és una cosa, parlar amb el company perquè no et vingui el dia després.
1: Però a veure, si hi ha 1.000 càmeres al camp, ja ho saps, si estàs parlant amb el company de vull xutar la falta per aquí, o xutes tu, xuto jo, si estàs carregant el rival, saps què vull dir?
0: Ara saps què hauríem de fer? Dir-li a l'orella al futbolista contrari, si el volen insultar. Allà sí que no, allà no t'enxampen.
1: No ho sé si t'enxampen o no t'enxampen. No. Hi ha moltes càmeres.
2: Trobaran alguna altra via.
1: Fitxaran un àrbit que llegirà llavis.
0: Posaran micròfons als futbolistes. No seria dolenta, aquesta, eh?
1: Ara ja van amb la càmera aquella aquí, els àrbits.
0: Els àrbits, sí, sí.
2: Que fan una fila a vegades quan
1: sembla...
2: els veus que semblen,
1: no, els àrbits semblen
2: robots, eh?
1: Ara, semblen la càmera pilot... és una guapada, eh?
0: Semblen un cotxe o una MotoGP.
1: Però després veure el punt de vista de l'àrbit

0: 60.000 espectadors.
1: Ahir, per exemple, amb el gol de Croàcia, quan surt l'àrbitre a explicar-ho, diu, el jugador croat et toca la pilota, i abans de dir la decisió ja saben que si el toca la pilota es fora de joc, ja ho celebro.
0: I els de Portugal ja estaven celebrant.
1: És divertit, està bé.
2: Clar, Croàcia i novament va portar el partit a la pròrroga, eh?
0: No van anar a la pròrroga.
1: Això abans li he comentat en Guillem, però no, era el 90 més 13
2: però, d'afegir. Ah, van afegir molt. Sí, vale, és que sí, estava dormint, ho havia ràpid i 100 i pico, i dic,
0: sí, ja sí. Van fer gol en temps afegit ja molt enllà, es va revisar la jugada i finalment van anul·lar el gol per fora de joc.
1: Sí, sí.
2: I Portugal, què tal, Guillem? Els meus interessos.
0: Jo el vaig veure en una selecció bastant vulnerable. Sí, contra Croàcia ja van patir. Però és el que diem sempre, això és el partit de Croàcia que ja ha passat i que ja està. Vés a saber com plantegen contra Espanya.
1: Quan comences a mirar noms i cognoms...
2: Aquest és el problema, noms i cognoms...
1: Te la poden liar a qualsevol moment.
2: Què posa el teu DNI?
0: Mirant noms i cognoms, tu et mires Brasil, Portugal i França i penso que estan a nivell de noms, eh? Un pas per endavant de...
2: Brasil no crec.
1: Hi ha de tot.
2: Els laterals de Brasil són un 0 a l'esquerra. Sí, Danilo
1: bueno, però és igual, Portugal, per exemple, no, té Portugal, millors noms sí. que Espanya, però després segur. Hi ha Mikel Oyarzabal, que el nom no et crida, però després es fa uns partidats igual que Laporte.
0: I que porta 11 gols als 11 partits amb la selecció espanyola. Però en quin moment...
2: Sí, però les xifres d'Oyarzabal són brutals.
1: Tens el quadro aquí, Andreu?
2: Tinc el quadro, sí, més o menys, si el tenia aquí
1: posat. No,
2: què vols que et digui?
1: Per veure una mica qui té el camí més fàcil, qui té el camí
2: més
1: difícil.
2: Més fàcil,
1: entre... Argentina fa pinta que té el camí fàcil,
2: Argentina
1: no?
2: Té un quadre d'Europa League.
1: Sí, però després és quan hi ha els camins més fàcils i després t'entrebanques, eh?
2: Argentina crec que així de les seleccions bones, es podria veure les cares amb Brasil i Anglaterra, però no sé si seria tot estirall a les semifinals.
1: Imagina't. I a l'altra banda hi ha França.
2: L'altra banda, sí, mira. Ara Portugal, mateix està, mira, sí. O sigui, ara tenim... Canadà-Marroc, que seria quart, si passa... que França... Ai, Canadà-Marroc, uf. França i Marroc es trobarien a quart si les dues guanyen. Espanya-Portugal a vuitens. I jugarien a quarts...
0: Contra Estats Units...
2: O Bèlgica, per tant... Vale. Ho tindrien bastant accessible per arribar a les semifinals. I per l'altra banda del quadre, tenim un Brasil-Noruega a vuitens. Us portaré una dada ara. Noruega mai ha perdut contra el Brasil. Dues victòries, dos empats.
0: Pot no perdre el partit i perdre l'eliminatòria, per tant...
1: Correcte, molt bé.
2: A vuitens, Mèxic-Anglaterra, per tant, seria un Brasil-Anglaterra.
0: Atenció,
2: quarts.
0: Atenció, aquest Mèxic-Anglaterra.
2: Quinyones,
1: sí. Sí, sí.
2: Vale. I llavors, si Argentina és que...
1: I Argentina què té?
2: Clar, jo després, la gent que diu... És que els hi regalen el Mundial... No, a Messi, clar, és que té un quadre per presentar...
1: Res, això és
2: no,
1: sort,
2: no, jo tampoc
1: ja està,
2: ho crec.
1: No passa res.
2: Però és sort, correcte, sí, és sort. Clar, és que es pot presentar a semifinals, perquè jugues contra Cap Verde a setzens, a vuitens jugaràs contra Austràlia o Egipte, i en cas que arribis a semifinals... Perdó,
1: hi ha quarts amb el mitjà,
2: o no?
1: Quarts.
2: Ah, no, quarts, perdó, sí. En cas que arribis a quarts et podries trobar a Suïssa o el guanyador de Colòmbia-Ghana d'avui. Et podries trobar a Colòmbia, que sí, és una bona selecció, però no és el mateix que haver de jugar... contra Anglaterra o Brasil, que els tens a l'altra, dins del mateix quadre, a l'altra part.
1: El camí és el més fàcil, però s'ha d'anar guanyant.
0: Has de guanyar, i segur que hi ha algun dia de minut 85 i un empat al marcador, o un dia que has d'arribar a la pròrroga.
2: És probable, sí.
0: Per tant, això no és tan fàcil.
1: Començar perdent.
2: Piojo Suïssa.
1: Els que han començat perdent.
0: Sí, li dones opcions?
2: Manzambi.
1: Tu creus? Veient les prediccions que vas fer l'altre dia, jo crec que n'hauries de fer una.
2: De què? No.
1: Tirar-ne una de nova, a veure si l'encertes aquest cop.
2: Em vaig tirar bé. Costa d'Ivori va caure al final del partit contra Noruega.
1: Va, o sigui, 700. Fora. Va, això no és revelació.
2: I tant, és revelació.
1: No, no és revelació.
2: Quasi arriba a vuitens. Una selecció...
1: Si tu creus que és revelació, però jo ja et dic que no és revelació. Què més vas tirar? Bruno Fernández és millor jugador. Tampoc.
2: Esperem.
1: Què més?
2: Campiona, vaig dir Portugal. Tu espera't.
0: Pot passar.
2: Portugal-França a la final ja no es poden trobar, perquè Portugal va acabar segona.
0: Mans a la cara de Marcel Puig.
2: Màxim golejador devia dir Harry Kane.
1: Bueno, aquesta te la compro.
2: Jo crec. I ostres, què més falta? No sé, mentira. Quantes europees n'hi
0: havia? Quantes europees hi hauria als quarts de final? I fins on arribaria Espanya?
2: Clar, Espanya diré que vaig posar semifinals, però veient que juga contra Portugal...
0: Clar, si arriba a Portugal ja...
1: Clar, ha de caure a vuitens, que si no se te'n va una, se te'n va l'altra.
2: Crec que tots a vuitens ens cauria a Espanya, si perd contra Portugal.
1: Algun ens cauria, però tot han caigut totes ja, eh?
2: No. Harry,
1: no passa res,
2: Harry Portugal.
0: No passa res, Andreu, això se soluciona amb un altre mundial, sí, amb una nova...

0: predicció, eh?
1: Cap problema.
2: Clar, clar, clar.
1: Però ja veureu, Bruno Fernández.
0: Bruno Fernández, el tapat, no?
1: El millor jugador de la Premier League.
2: Però jo crec que és moment de... Ara que jo crec que ara pots dir, vale, m'he equivocat, però no, encara no, confies,
1: encara,
2: eh?
1: Encara confio. Vale, vale. T'ho diré el dia que Portugal queda eliminada...
0: Sí, ha fet, està fent millor mundial Cristiano que no pas Bruno Fernández, i Cristiano, bé, està, i Cristiano està fent un mundial de jugador de 45 anys.
1: Però com podeu dir això?
2: Gols, Cristiano.
1: Però és que clar, ja ho estem extrapolant tot. El futbol, si tots són gols, no?
2: No.
1: Bruno Fernández és el jugador que mou Portugal. Portugal passava els peus de Bruno Fernández, Vitinha i Rubén Neves. Ah. Rubén Neves no, Joao Neves.
2: Neves.
0: Bé, com ahir, Espanya passava pels peus de la Lamine Yamal, encara que el teu germà et digués que...
2: Que no era la
1: que va fer tres bons regats.
0: Que no marqués gols i que fes tres bons regats.
1: Però que Portugal...
2: Va, ja està, Andreu, ja et creiem, et creiem.
1: Si ha marcat dos gols de penal i dos contra Uzbekistan...
0: Andreu, parlem dilluns a les 11 de la nit, que s'haurà acabat l'Espanya-Portugal i...
1: És veritat, dimarts ja podrem valorar el partit de Bruno Fernández.
0: Vale. Bueno, secció de... El partit... De piulada segur que hi ha alguna cosa...
1: Hi ha la selecció espanyola.
0: Que cau, sí.
1: Doncs no sé si voleu fer algun comentari més al respecte, vosaltres...
0: Que m'agrada molt que els pitxitxis siguin Kane, Haaland, sí, Mbappé i Messi. M'encanta això.
2: Que els bons estiguin durant la
1: tarda. Però els bons són els bons. Els bons sempre estan allà.
0: Els bons
1: i passen
0: bons,
1: els anys i continuen allà. Això sí. Pots portar-ho també.
0: I ara ja sí que es pot dir oficialment que ahir se li va acabar la seva aventura en uns mundials a Luka Modric.
2: Bé, Luka.
0: Per tant, en aquell full que teníem tots, ja podem tatxar, ens queden Neymar, Messi, Cristiano. A veure...
2: Neymar ja el pots tatxar.
0: A veure fins on arriben.
1: Neymar, jo crec que l'hauríem d'haver tatxat. Que n'és Neymar i no Joao Pedro, ja això és... I diria que dels grans així, Salah encara està viu, Van Dijk també jo crec que no era més.
0: Però aquest no...
1: Aquest és...
2: No el fiquis al mateix barc.
1: No, clar que no, però...
2: És un altre tema. També és molt bo, Van Dijk.
1: Molt bo,
2: M'agrada, sí.
0: Aprofiteu, que ens queden dues setmanes i mitja i...
1: Que si no es va.
2: Ara, és veritat, això, disfrutar. I ara hi ha els millors partits, per tant, he disfrutat d'aquest Mundial.
1: Doncs Sánchez, Marcel, ja anirem veient com evoluciona el Mundial. S'ha de dir que el territori 17 l'acabarem quan encara el Mundial falti per disputar-se, diria, les semifinals i la final. Per tant, no podrem saber si Bruno Fernández...
2: No sé que ho sabrem.
0: Sí que ho sabrem, sí.
1: Sí, si esteu dient que guanyarà Espanya
2: dilluns a les 11 ja ho sabrem.
0: I si no, ja li farem arribar a l'audiència, no pateixis.
1: Cap problema. Correcte. Doncs vinga, que vagi
2: gràcies,
1: bé.
2: Andreu.
1: Disfruteu d'aquests dies de Mundial, de Tour de França i del torneig a Taradell.
0: Perfecte. Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.

És Tintín dels Catarres i és que tal dia com avui, un 2 de juliol del 1987, naixia a Aigua Freda en Jan Riera, guitarra, pandereta i acordió dels Catarres, que avui bufa 39 espelmes. El grup de música es va formar l'any 2010 per Eric Vergés, Roser Cruells i el mateix Jan Riera, després d'adonar-se a conèixer amb la cançó Jennifer, que es va convertir en un fenomen viral i els va situar com un dels grups més populars i influents del panorama musical català.

0: Territori 17.
1: Des del Territori 17 us recordem que el dia 4, 5 i 6 de juliol Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat el dia 4 amb l'etapa 1 que recorrerà a Barcelona, el dia 5 a l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova, la Geltrú o el Baix Llobregat. I l'endemà, l'etapa 3, el recorregut afectarà la nostra zona. Des de Granollers fins als Pirineus, les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i a la Cerdanya. Consulta les restriccions i itineraris alternatius a gent.cat/tour2026. I nosaltres, d'aquí uns minuts, tindrem aquí en Jaume Espuny, que avui ens porta London Calling, de The Clash. Però abans, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I començarem aquest repàs informatiu per una notícia que no hem pogut donar en el primer bloc informatiu, amb l'Enric Rubio. Peret reconeix els millors esportistes i equips a la nit de l'esport. Enric.
2: Així és, Andreu. De fet, la gala de lliurament de premis s'ha celebrat al Teatre de Can Rajoler i al llarg d'aquesta nova edició de la nit de l'esport, durant el qual es van lliurar els reconeixements als millors esportistes i equips del municipi de la temporada 2025-2026, i es van entregar els guardons i dos reconeixements especials. Amb una platea plena d'esportistes, per tant, la gala va ser presidida per l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, el primer tinent d'alcalde, Francesc de la Torre, i el regidor d'Esports, Dida Cayuela, que van lliurar els guardons dels premiats conjuntament amb representants dels diversos clubs esportius del poble. L'alcalde de la vila, Francesc Juzgado, destaca que la gala de la nit de l'esport posa en valor l'esforç dels esportistes i, sobretot, remarca Parets com a municipi que posa la base i el bressol en el món de l'esport. Va expressar també que des del consistori volen fer aquest reconeixement i engrescar els esportistes a que continuïn i que tinguin en compte els valors de l'esport. De fet, des de la regidoria mateixa de l'esport, Dida Cayuela va deixar palès que la nit de l'esport és un premi per als esportistes paratans, que posen relleu aquesta feina que dura a terme al llarg de tota la temporada i que serveix també per reconèixer la tasca feta per la gent que hi ha al darrere d'aquests esportistes, entrenadors i clubs que fan un treball invisible, que no té visibilitat, però que és tan important com el del mateix esportista. Així doncs, una jornada per treure pit del municipi i de punt de trobada de tot el teixit esportiu de la vila en un acte que va exaurir localitats i que any rere any guanya més i més adeptes.
1: L'Ajuntament de Mollà farà un gir de 180 graus en la gestió de les escombraries. A partir d'aquest mes, el poble posa en marxa un nou model de recollida amb contenidors tancats i control d'accés. Laia.
3: Amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus, i l'objectiu és emular l'èxit d'altres localitats veïnes i fer saltar la taxa de recollida selectiva de l'actual 40% fins a un objectiu proper al 70%. El canvi principal afectarà els contenidors d'orgànica i de resta, que incorporaran un tancament electrònic. Per poder-los obrir, cada llar ha rebut dues targetes identificatives, tot i que el sistema també funcionarà a través d'una aplicació mòbil. La fracció orgànica es demanarà que es llenci sempre en bosses compostables i es podrà dipositar qualsevol dia de la setmana. Per facilitar-ho, l'Ajuntament instal·larà una màquina expenedora gratuïta a Cal Comadran que subministrarà 60 bosses cada 3 mesos per habitatge. El canvi més restrictiu serà per la fracció resta, i és que el contenidor només es podrà obrir un dia a la setmana, escollir entre els dijous o els diumenges, excepte en casos especials com les famílies que usen bolquers, que podran demanar un permís ampliat. Per contra, els contenidors de paper, vidre i envasos continuaran sent totalment oberts com fins ara. La mesura es completarà garantint que totes les àrees de recollida del municipi disposin de les 5 fraccions completes. En paral·lel, es modifica el servei de pels voluminosos i la fracció vegetal, que passarà a fer-se exclusivament a domicili i amb cita prèvia per afavorir el reciclatge.
1: I com us explicàvem fa una hora, Sant Joan de les Abadeses crea una nova marca turística per reforçar la identitat de la vila. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
5: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, al els hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
4: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el Pont Vell, entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
5: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadeses, amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
4: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el conte Arnau, les bruixes de Malatosca i la vaca cega.
1: Fins aquí aquest repàs informatiu i ara és moment dels clàssics musicals amb en Jaume Espuny.

0: Jaume Espuny, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui diferent, eh?
1: Sí.
0: Avui ens va... estem en uns papers diferents. Sí. Tu estàs al lloc de l'Ona, jo estic fent d'Ona...
1: No hi ha l'Ona.
0: No hi és l'Ona avui. Avui l'Ona no hi és. I ja ens ho farem entre nosaltres. Va, què ens portes avui?
1: Avui porto un disc... Un dels meus preferits.
0: Un dels teus preferits. Sempre portes un dels teus preferits,
1: sí.
0: Eh?
1: No, a vegades no, eh? A vegades no, però s'ha de variar.
0: Sí.
1: London Calling, del 1979, de The Clash. Demà farà 50 anys, exactament, que The Clash van debutar en un concert a Sheffield, a Anglaterra.
0: A Anglaterra, sí.
1: I eren els teloners dels Sex Pistols.
0: Ostres.
1: Sí, The Clash era també un grup punk que cridava, les lletres cridaven a la revolució de tothom, eh? Però en aquest disc escoltem el London Calling, que és el tercer. Van fer un pas endavant i van... És punk, però hi barregen estils rock, soul, reggae sobretot, el que sigui. I ja et dic que és un dels discos, els grans discos de la història. Ara podem escoltar Brand New Cadillac, un Cadillac nou de trinca. Fé.

0: la lletra és irònica perquè sembla que li compra un Cadillac a la seva filla. Les lletres són, totes ja he dit, cridant la revolució d'esquerres a favor dels obrers, dels marginats, etc. I ja parlaven, la primera cançó que han sentit, que és el nom del disc, London Calling, ja parlaven del canvi climàtic. Els anys 79. No sabien el que els esperava.
1: No, eh?
0: Exactament.
1: Allà no deurien haver-hi onades de calor com les d'ara, eh?
0: Sí, exacte. Parlaven del fred, per això, em sembla, la cançó. Sí. Ara escoltarem una que és sobre la Guerra Civil Espanyola.
1: Ostres.
0: Que això, i van a favor dels republicans, per cert. La cançó es diu Spanish Bombs, bombes espanyoles, i parlen de, bueno, parlen de Federico García Lorca, parlen d'Andalusia, de la Costa Brava, de Costa Rica, no sé què hi pinta aquí.
1: Ostres, es haurien confondre poder aquí, eh?
0: S'han confós, sembla. I alguns trossos en espanyol, per exemple, Yo te quiero infinito. Són els Clash. Escoltem-la.

0: Spanish Bomb.
1: M'ha fet gràcia, Spanish Bombs on de Costa Rica.
0: Sí.
1: El que havies dit,
0: sí. Sembla que s'han perdut. Els The Clash estava format per Joe Strummer, veu, guitarra i piano, Mick Jones, que tocava el mateix, el Paul Simonon, baix, i Topper Hedon, la bateria. Podem parlar de la foto de portada, que és una portada icònica.
1: Ensenya-la, Jaume.
0: Sí.
1: Avui, aquí, a la càmera aquesta d'aquí davant.
0: Sí, sí.
1: Aquí, la que tens aquí enfront. Al teu davant, aquí, mira. Més a l'esquerra, esquerra.
0: Oh,
1: aquí,
0: hòstia.
1: Aquí.
0: Hombre.
1: Aquí, Jaume, sí, perfecte. Doncs ja es veu, sí, sí.
0: Es veu en Simonon destruint el seu baix. Les lletres London Calling.
1: Sembla un jugador de tenis.
0: Sí, diuen que és una de les portades també més famoses de la història. Dels quatre, el Joe Strummer, el líder, va morir el 2002, als 50 anys, però ja feia temps que el The Clash havien desaparegut. Van durar 10 anys, 76 o 86. Anava molt de pressa. Ara escoltarem una que a mi m'agrada molt. Death of Glory, Mort o Glòria.

0: Death of Glory.
1: Mort, sí, Mort of Glory, que això ho fa. Que això ho fa, això.
0: Sí.
1: Què t'anava a dir, Jaume? Una pregunta. Has comentat que van fer de pregoners, de pregoners, perdó.
0: Taloners.
1: De taloners, això. Sí. De taloners dels
0: Sex Pistols.
1: Dels Sex Pistols. Quins han tingut més rellevància i més bona carrera? Els Sex Pistols o...
0: No,
1: els de Clash.
0: De Clash. Sex Pistols van gravar un disc.
1: Un disc.
0: Un disc i ja es va acabar.
1: Per tant, els de Clash...
0: A més, es va morir, ara em recordo... Bueno, que va matar la seva xicota i es va suïcidar.
1: Ostres.
0: Ara no recordo com es deia. Bueno, van gravar un disc Sex Pistols. Ara, van ser una mica els que van potenciar el punk, eh? Els de Clash van anar evolucionant.
1: Mica en mica, no? Sí, sí,
0: sí. Però van durar, no van durar gaire. I ara, posats ja amb això de les seves cançons, escoltarem una que es diu... Guns of Brixton, que pistoles a Brixton, que una Brixton és un barri marginat d'allà, de Londres, i es veu que algun dia va haver-hi trets amb la policia i tot això.
1: Jaume, acabarem amb aquesta, no?
0: Sí,
1: que el
0: temps
1: se'ns tira a sobre. Per tant, molt bona setmana, ens veiem la setmana que ve.
0: Fins
1: que ja està a la darrera.
0: Ah, exactament. Fins la temporada que ve,
1: exacte. L'any que ve, no. Vinga, Jaume, que vagi molt bé.
0: Vale.

hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan 107.4 FM.
3: Nombre, por favor.
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien, Peyu.
4: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 10:45 del Territori 17. I quan sona aquesta sintonia és per parlar, doncs, de l'agenda i dels actes d'aquest cap de setmana. Com sempre, repassarem els actes més destacats d'aquest dissabte i diumenge al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, Osona i al Lluçanès. I avui començarem per Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu. Hola, Laia, bon dia. Ganes ja de cap de setmana?
2: Hola, bon dia, Andreu. Ai, doncs sí, moltes, la veritat que sí. Avui és un dia feliç perquè marxo a Montblanc. Aleshores, és com estic desitjant ja acabar, saps? Perquè ara ja és com, ja està, tot encaminat. Perfecte,
1: doncs
2: fantàstic.
1: Molt bé. Doncs repassa'm els actes, que tu no hi podràs estar aquest cap de setmana per
2: no.
1: La teva zona.
2: Doncs començaré per Sant Feliu de Codines perquè dissabte hi ha la segona caminada nocturna, com us explicàvem ahir, la caminada nocturna de l'Or, que comença a la Font dels Alberts a les 8 del vespre. I diumenge, dia 5, un any més, se celebra, bueno, Sant Feliu de Codines s'adhereix a la campanya Mollet per l'esclerosi múltiple, i a la piscina municipal a les 12 del migdia hi haurà moltes activitats. També, com cada primer diumenge de mes, podreu visitar el Museu Municipal de Can Xifreda i també el campanar de l'Església i el Museu del Rellotge. I, a part, diumenge a 12:45 hi ha un concert de vermut de la Coral de Gospel 100 veus a Can Buixó. I ens anem cap a Caldes de Montbui perquè avui divendres a les 6 de la tarda s'inaugura la botiga de l'Escaldàrium i també la seva exposició a la Sala del Ger a les 6 de la tarda. I exactament a la mateixa hora, però al carrer Sant Pau, una altra activitat relacionada amb l'Escaldàrium es diu El Circàrium, on s'explica la llegenda de l'Escaldàrium amb aeris de circ a càrrec dels alumnes del Gat Penjat. I anem a dissabte. Dins de la programació d'Escaldàrium també hi ha un taller de fotografia i festes infernals a càrrec del fotògraf i diable Quim Desquens. I també hi ha un taller de creació del teu propi ingüent amb herbes remeieres a càrrec del Museu Termàlia. A més, dissabte arriba el Templàrium, que enguany compleix el seu 5è aniversari. Això serà a les 10 de la nit a la plaça de la Font del Lleó. És l'espectacle infantil, com us havíem avançat aquí. I, a més, durant tot el cap de setmana és la festa major del barri de la Bolet, amb activitats bàsicament per tots els públics i gustos. I també dissabte, ai, també diumenge, perdoneu, Caldes de Montbui també s'adhereix a la campanya Mollet per l'esclerosi múltiple a la piscina municipal durant tot el matí. I a Bigues i Riells del Fai, dissabte a les 7 de la tarda al Centre Cívic i Cultural de Riells, hi ha concert de la Coral Sant Vicenç de Riells del Fai conjuntament amb el Cor Ohana i el Cor Staccato de l'Escola de Música i el Conservatori de Sabadell. I ja diumenge trobareu la Fira de Proximitat a la plaça Via Plana de Riells del Fai juntament amb una trobada d'acordionistes. Tot això durant tot el matí. I per acabar aquesta agenda repleta d'actes, anem cap al Moianès. Comencem per Moià perquè, tal com us avançàvem fa poc, durant tot el divendres i dissabte, Moià celebra el Festival Ex Abrupto, el Festival Experimental de Creacions Contemporànies. I ara anem cap a Castell del Sol perquè diumenge a les 7 de la tarda, dins el Moianès Sona, hi ha el 9è cicle de concerts i teniu concert de la Coral Antiga a la Torre del Sol, on també hi trobareu, doncs, productes de proximitat i podreu accedir a una visita comentada. Sí que fins aquí un cap de setmana bastant replet d'activitats.
1: Perfecte, Laia, doncs que vagi molt bé per Montblanc. I
2: gràcies.
1: Nosaltres ara, i no t'afartis de calor, perquè es preveuen temperatures
2: No intentaré que no.
1: I nosaltres...
2: Bon cap de setmana.
1: Igualment, Laia, que vagi bé. I nosaltres ara ens anirem cap a l'altra banda del Vallès Oriental amb l'Enric Rubio. Enric, què ens espera aquest cap de setmana a Cardedeu i la zona del Baix Montseny?
3: Doncs mira, portem poques cosetes, eh? Mira que d'agenda sempre anem replets i aquest cap de setmana sembla que la gent s'anirà a muntanya o a platja i per aquí tenim poca cosa, però va, començarem amb les que tenim i ho farem per Cardedeu, i és que avui mateix comença el Festival Cardamots. Avui serà a la terrassa del bar del Pla de la Calma a partir de 9:15, on tindrem Sant Feina de Poemes, monòlegs amb Blai Puertas, tastets musicals en caputxes i concert amb Aide i Ària Lua, mentre que demà es concentrarà tot el Museu Arxiu Tomàs Balmell a 11:45 al jardí per a públic familiar i a la terrassa a les 8, ja per a públic adult. I ara saltem cap a Santa Maria Palautordera, i és que tant dissabte com diumenge la vila estarà immersa a la 29a Mostra d'Artesania. Aquesta és una fira que aquests últims anys està creixent moltíssim i que fa que el poble es volqui en les jornades del primer fins a l'últim. Anem cap a Cànoves, on tenim un cap de setmana complet, això sí, un poble petitó, ja part natural, i comencem per demà dissabte amb la Festa de les Maduixes, amb sopar, correbars i DJ Abel Cancela, i diumenge, emmarcat dins del cercle cultural, tindrem Circ Natura, un espectacle de circ especialitzat en tècniques d'aeris. Això sí, acabarem per la Roca del Vallès, una mica més lluny del Parc Natural de Montseny, amb el concert d'estiu a l'Església de Sant Sadurní, on diumenge a les 6 podrem gaudir amb la Cora Lolliri i Avantcor. Ja veus que tenim poca coseta, però jo estic preparat, eh? Ja veus la camisa.
1: Ja està, sí, ja et veig. Ja et veig preparat per anar-te en algun d'aquests concerts. Enric,
3: molt bon cap de setmana, Andreu.
1: Igualment, que vagi molt bé. I nosaltres, doncs, ens anem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac, bon dia, què hi ha aquest cap de setmana pel Ripollès?
0: Bon dia, doncs mireu, comencem per aquest divendres, perquè arranca el Festival del Conte Arnau de Sant Joan de les Abadeses amb un espectacle inaugural molt especial. És un muntatge molt personal sobre la llegenda del mític Conte Arnau, amb textos de Maragall, Verdaguer i Josep Maria de Sagarra, narrats per Joan Crosas i amb música original de Manel Camp, interpretada pel mateix autor al piano, i el cor d'Homes d'Osona, format per 35 cantaires dirigits per Pere Mateu Xiberta. L'espectacle té el seu origen en el treball dut a terme per Joan Crosas i el mestre Manel Camp, l'un conegut per la seva carismàtica veu i l'altre per haver estat un pal de paller de la cançó catalana, envellint i posant a punt l'obra d'artistes com Raimon, Lluís Llach o Maria del Mar Bonet, entre altres. De la trobada entre tots els artistes neix un treball conjunt sobre la figura del Comte Arnau, on ressegueixen l'obra d'autors com Jacint Verdaguer, Josep Maria de Sagarra i Joan Maragall, buscant referències al nostre conte, l'un endreçant les lletres i l'altre harmonitzant-les. Serà al claustre del monestir a les 10 de la nit. I demà dissabte, recordem que aquest cap de setmana, com ja vam comentar a l'entrevista, tindrem dues fires esotèriques i de bruixes a la comarca. En primer lloc, hi haurà la sisena edició de la Fira de Bruixes, que s'inaugurarà aquest dissabte a les 11 del matí amb un ritual a càrrec de Shen Shui Yagüe, i tindrà un munt d'activitats. Diumenge a les 8 del vespre, que anomenaran en el ritual de cloenda tots els desitjos que s'hagin llançat a l'olla dels desitjos. Durant dos dies, doncs, una cinquantena de parades del món esotèric s'instal·laran entre l'espati de l'Escola Els Pinets i el parc de la plaça Estabanell. Amb la fira tindrà una vintena d'activitats, amb tallers infantils de piruletes, bombolles, malabars, jocs de carrer o un parc d'inflables. També hi haurà altres activitats, com un taller d'aigua llunar, també, a més, una cercavila de les bruixes condemnades, un espectacle de màgia, i d'altra banda, sobretot, destaquen que hi ha diverses conferències sobre el món esotèric. Un dels actes més importants i centrals serà el concert de Nicky Covers al parc, que es farà dissabte a 2:15 de la nit. A Can Nànol hi haurà aquesta segona nit de les espelmes, també amb una quarantena d'activitats, des de divendres al vespre fins dissabte a la matinada. Hi ha conferències, cercaviles, i destaca l'espectacle de Dion Màgic i el concert de la nit de les espelmes amb Live Shore a la plaça de dansa a les 10 del matí. La fira ocuparà mig quilòmetre des de Can Branques fins a la plaça coberta del barri de l'estació. Amb només dos anys, doncs, ha patit una consolidació important. I després de gairebé un parell d'anys sense celebrar-se, Setcases recuperarà aquest dissabte la Fira de les Herbes i Flors de Muntanya, que enguany arriba a la 21a edició amb un mercat d'artesans durant tot el dia. Destaca la sortida guiada i el taller a càrrec de Júlia Lluste a 11:45 del matí, titulat Farmàcia Natural, que permetrà descobrir les plantes medicinals de l'entorn de Setcases. També un altre de ciència pel Pirineu en tallers, l'experimenta, jocs, xerrades i debats gratuïts i oberts a tothom. A la tarda, a partir de 2:45, es farà un dels actes del festival Cinc Sentits, amb l'inici de la fireta del producte agroalimentari local a la plaça Verda, la visita de descoberta i el concert de Roger Pedrós. Tot seguit hi haurà un tast agroalimentari a la plaça de l'Església. I també monòlegs a la plaça per repensar l'espai públic en clau de gènere. Això serà Sant Joan de les Abadeses aquest dissabte a 2:15 de la tarda al passeig Comte Guifré. És una proposta de teatre de carrer a càrrec de Nus Cooperativa, que convida a repensar l'espai públic en clau de gènere, i en cas de pluja hem de dir que l'activitat es traslladarà al Palau de l'Abadia. L'espectacle planteja situacions quotidianes vinculades a les violències que es produeixen al voltant del gènere en l'espai públic, i ho fa a través d'un format participatiu. Durant la representació, el públic es trobarà amb diferents personatges i dilemes davant dels quals haurà de decidir què farà, votant des del mòbil per escollir quin desenllaç hauria de tenir la història. La proposta parteix de la idea de passar del clic a l'acció amb l'objectiu de generar reflexió col·lectiva sobre situacions sovint normalitzades o invisibilitzades. Els monòlegs pretenen abordar temàtiques com l'assetjament al carrer, l'homofòbia, el no binarisme, l'alletament a l'espai públic o les cures. És un espectacle, evidentment, recomanat a partir de 14 anys, amb una durada d'aproximadament una hora i mitja, impulsat amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Oficina Jove i el Consell Comarcal del Ripollès, amb finançament del programa Corresponsables del Ministeri d'Igualtat i la Generalitat de Catalunya. També a Ripoll hem de dir-vos que hi ha festa al barri del Ninot a partir de les 12 del migdia, i diumenge sí que tenim dues coses. Se celebrarà el 68è plec de Sant Pere d'Uirà-Can de Bànol, l'activitat Començarà a les 8 del matí amb la sortida de la 21ena pujada col·lectiva del grup excursionista Can de Manol fins a l'Ermita, des del cercle Can de Manolenc, i a la mateixa hora també sortiran els ciclistes de la Unió Ciclista, però des de la plaça del Cementiri. En arribar hi haurà la plec, l'esmorzar de la plec, el repic de campanes, la ballada d'una sardana, el concurs de rams i al migdia la missa. Tot seguit serà el torn del sorteig d'en Pec. Després de dinar es farà una sobretaula amb el grup transhumant, el GAC del Dalt a la Bau i el 33è concurs d'avions de paper. La diada s'acabarà amb el cant dels adeus i la baixada de la Senyera. I també, per acabar aquest diumenge a les 6 de la tarda, hi haurà al monestir de Ripoll el primer concert del 47è Festival de Música de Ripoll amb la mort d'Orfeu, amb música de Leo Delibes i diverses corals com la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona, la Violeta de Centelles, el Cor Lúpulos Ensemble de Manresa i l'orquestra Camerata Tempo, amb Joan Mas i Anna Pesarrodona de solistes.
1: Perfecte, Isaac, moltes gràcies, que tinguis un bon cap de setmana i nosaltres acabarem la gent d'aquí a Osona amb els nostres companys, en Jordi Vilarrudà i en Miquel R, que ja els tenim aquí a l'estudi. Bon dia. Jordi, comencem bon amb tu, doncs vinga, va.
4: Comencem. Deixaré tot el, de banda tot el que va dintre del pacte de la Festa Major de Vic, perquè això en parlarà abastament amb Miquel R, que coneix molt bé el que hi ha, i anirem a donar un vol per la resta de la comarca, perquè aquest cap de setmana ja és de molta activitat, de moltes coses. Potser el que destacaríem, doncs, és l'Estiu a la Fàbrica, que és aquest festivalet que es fa durant dos dies a Roda de Ter, al voltant de la Fundació Miquel Martí Pol i en els espais, a l'entorn de la Blava i de la mateixa Fundació. Són dos dies d'activitats que se centren en alguna manera en la literatura com un fil conductor. El dissabte és una jornada que aquest any en diuen Festivalet Literari, que va destinada molt als primers lectors, als més joves. Hi haurà tallers, hi haurà activitats diverses durant tot el dia, hi haurà una estrena d'un espectacle que es diu Quan els poemes tenen ales, del conte Contes Carl von Arendt. En fi, i tot d'activitats que tant matí com tarda de dissabte, culminant amb un espectacle dels Atrapasomnis, estaran orientades a això, als lectors del futur, els que ara comencen. El diumenge també hi ha activitats diverses, entre altres, per exemple, una xerrada de la cuinera Maria Nicolau, que també passarà per Roda, i veurem com lliga també la cuina amb la literatura, amb el territori, amb tot plegat. I després, a la tarda, potser el que destacaríem és l'estrena d'un espectacle que es basa en la novel·la conegudíssima de la Irene Solà, Canto jo i la muntanya balla. És un espectacle que s'ha creat amb unes residències artístiques que precisament, doncs, crea una beca la mateixa Fundació Martí Pol i Cardan Cultura. Va un artista durant uns dies allà a la seu de Cardan Cultura, a Can Grau, i prepara aquest espectacle, que en aquest cas, doncs, és el que s'estrena aquest diumenge de la mà de la ballarina Carla Adán, que d'alguna manera ha transformat en moviment tot aquell relat tan fantàstic, tan imaginatiu de la Irene Solà en aquesta seva novel·la. Tot això l'Estiu a la Fàbrica, per tant, dissabte i diumenge activitats a Roda de Ter. Hi ha un altre festival que és a nivell nacional, que es diu Perifèria Cultural, que passa aquest divendres per Osona, i aquest festival vol portar activitats o propostes escèniques de primera línia en llocs, en pobles on habitualment no arriben aquest tipus de coses. I aquest cas, doncs, rebrà Santa Eulàlia i Riuprimer el cantautor Roger Mas, que hi actuarà a partir de les 10 de la nit, i abans hi haurà actuat també una cantautora de l'Alguer, la Clàudia Cabruzza, que canta, evidentment, en català de l'Alguer. Però tot el Perifèria Cultural sempre va acompanyat de moltes coses. És com organitzar tota una festa major, diguem, de tota una tarda, perquè, per exemple, començaran a les 6 de la tarda, doncs, amb propostes familiars, precisament una actuació del grup del grup Every Night en versió, que és aquest grup de versions d'embalat de nit, que tenen una proposta que llavors es diu Bon Vent i per públic familiar i basada en cançons en Xesco Boix. Doncs també actuaran ells a la tarda, just abans de, com dèiem, la Clàudia Cabruzza i en Roger Mas. I qui més a més vulgui anar-hi a sopar també ho pot fer, perquè hi ha gastronomia associada amb tot això, que qui no vol només va als concerts, i qui vol, doncs també tindrà plats preparats pel xef Eduard Finestres i vins del territori de proximitat també. Tot això a Santa Eulàlia, aquest dissabte tarda vespre dintre del Perifèria Cultural. Més coses que tenim aquest cap de setmana, doncs, per exemple, comença el tennis de Manlleu, un petit cicle cultural o d'espectacles que faran durant tot aquest mes, perquè volen d'alguna manera obrir, doncs, el tennis aquest tipus de propostes també, i cada divendres hi haurà coses. En diuen la guingueta del tennis, i avui a partir de les 10 de la nit hi actua la Bruna Enfruns, que és aquesta cantautora que canta country en català. Comença avui també el Lost, el Lluçanès, les Nits Tremendes. Les Nits Tremendes també són propostes, doncs, cada divendres durant aquest mes, que arrenquen precisament amb en Joan Pera, amb l'humor d'en Joan Pera, l'actor que hi actuarà avui al Centre Cívic a partir de 9:45 del vespre. I el Seminari de Vic, també un minicicle, que només de dos concerts en el Pati de l'Os, que s'està molt bé, aquell pati del seminari, avui amb el trio vocal Silvestres, que recupera música tradicional amb mirada contemporània. Tot això són activitats que algunes són només aquest cap de setmana, altres comencen. També hi afegiríem, per exemple, aquest dissabte un concert de Manu Guix a Ceba, dintre les activitats d'estiu que es fan a Ceba. O diumenge al monestir de Lluçà, de Santa Maria de Lluçà, el desè aniversari d'un col·lectiu que fa activitats, doncs, escèniques, performatives, etc, que es diu Dones que cremen romaní. Això serà, doncs, a les 7 de la tarda, i presentaran també una proposta, doncs, en relació a aquest seu desè aniversari, a tot el que han estat fent, que porta per títol La urgència de trobar-nos. Això el diumenge a les 7 de la tarda al monestir de Lluçà. I segurament encara ens deixem alguna cosa, perquè és que n'hi ha moltes de coses aquest cap de setmana, però aquestes podríem dir que són més o menys les principals que us havíem de portar. La setmana que ve ja no hi serem aquí, em sembla que ja no tenim programa, per tant, doncs, recordem que, per exemple, doncs, dimarts, dilluns, hi ha l'Art Tot, que va programant, de Sant Hipòlit de Voltregà, que va programant espectacles cada dia, des del dilluns fins al dijous, i la setmana que ve començaran més coses que, evidentment, doncs, la gent haurà d'anar seguint mirant l'agenda del 9-9 i se'n trobarà moltíssimes, perquè som a l'estiu, i a l'estiu tot a cuca viu.
1: Perfecte, Jordi, moltes gràcies. I sí, la setmana que ve sí que tenim Territori 17.
4: Tenim Territori 17, doncs,
1: la darrera.
4: Encara. La darrera.
1: L'última.
4: D'acord, doncs encara la setmana que ve encara sí. us donarem la tabarra amb més activitats d'estiu, perquè creieu que n'hi ha moltes, com heu pogut comprovar ara.
1: Perfecte, Jordi, moltes gràcies. Que vagi bé el cap de setmana. I nosaltres ara anem amb Miquel R. Miquel, imagino que monotema, no, avui?
5: Monotema total. Intens, però monotema. Jo diria que és el cap de setmana central de la Festa Major. Recordem, Horas s'haurà desplegat amb tres grans caps de setmana. Va arrencar el passat amb la Crida, amb la Festa Major Infantil, aquell seguici infantil, també molt concorregut. S'ha mantingut entre setmana amb les mateixes festes de les colles, o, per exemple, aquest dijous, amb un altre multitudinari Birra Nostrum, una de les icones de la Festa Major Jove, i aquest cap de setmana ens endinsem amb alguns dels actes centrals de la Festa Major. Destacaria com a novetat aquest mateix divendres, a partir de 9:45 del vespre a la plaça de la Catedral, la gran final de la Lliga per la Llengua, aquest concurs que ha muntat l'Ajuntament de Vic, en el qual confluiran les dues branques que han anat avançant en diferents etapes, l'escolar i la popular, la veïnal, i la final, amb un acte dirigit per, o presentat per Roger de Gràcia, es viurà, ja dic, aquest divendres a la nit, a la plaça de la Catedral, i una festa que acabarà amb gresca, perquè el món DJ i el DJ Cap Day posaran la música de Cloenda. Això per arrencar aquest divendres. Tenim més coses. Dissabte, un acte més petit però significatiu. A les 12 del migdia, pel Centre Històric, es recupera la passada. És una d'aquestes primeres sortides ja que fan per anar obrint boca al bestiari popular, acompanyant la banda municipal. Els anirem veient durant tot el cap de setmana, perquè amb la vigília tornen a sortir la nit, però hi ha una primera sortida, és dissabte a les 12 del migdia. A les 8 del vespre, una d'aquestes cites també que acumula molta gent, la cronoescalada, a dos dies de l'arribada del Tour. Aquest any els hi haurà una clicada d'ullets, segurament, a la cursa francesa. La cronoescalada és aquesta cursa així, sense normes i disbauxada, que organitza la Festa Major Jove pel carrer Sant Miquel, de pujada, i ja dic, sempre congrega molta gent. Dissabte al vespre també, en aquesta vigília, plat fort amb el concert d'Obeses a la plaça Major a partir de 11:15 de la nit, i presenten el disc L'Ai al Cor, i a més, en aquest cas, acompanyat per 30 músics sobre l'escenari, amb la Copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Recordar que la mateixa nit, tant el divendres, dissabte com diumenge, també a la zona esportiva hi ha barraques, i per tant, festa assegurada fins a la matinada, i arribem ja al diumenge, dia de Sant Miquel, patró de la ciutat, quan es viurà el seguici solemne, aquesta festa, aquesta desfilada que es fa pel carrer Sant Miquel, recollint la imatge del sant, acabant amb l'ofici solemne, que ha anat agafant embranzida els últims anys, ha tornat a agafar molta empenta, un seguici que l'any passat va viure una situació una mica, jo diria, esperpèntica gairebé, perquè va haver-hi aquell conflicte amb la suposada presència de l'arcabisbe Argüello, que va fer que no hi haguessin actes religiosos i, per tant, no es pogués ni recollir el sant i la catedral fos tancada. Aquest any tornem a la plena normalitat. Això és a partir d'11:15 del matí, amb sortida del carrer de la ciutat, hi ha l'ofici, finalment, a partir de la 1 del migdia, hi haurà tots, a les 12 del migdia, hi haurà balls, els balls tradicionals a la plaça de la catedral. El mateix diumenge, qui no en tingui prou encara amb imatgeria festiva, la xurriacada, la proposta de sortida de tota la imatgeria de la ciutat, no només la que desfila pel seguici, sinó també la que gegants i figures que tenen els barris de la ciutat, i per un públic ben diferent, però que també ja ho espera, el tradicional concert així d'una orquestra gran, aquest any la Salvatana. Això serà a la plaça Marxó a partir de les 8 del vespre. Ja dic, la festa major continua tota la setmana que ve, com que tenim programa la setmana que ve, que haurem de fer l'última rematada de la setmana que ve. I no em voldria acomiadar, ja dic que aquest cap de setmana concentra molt festa major de Vic, però sí que arrenquen les festes d'estiu dels hostalets, anirem parlant també aquesta edició i la següent. Aquesta primera jornada de divendres ja hi ha la segona edició de la Fira d'Artesania Local, que acompanyarà ja la consolidada Fira d'Entitats. Això serà a la plaça Bosch i Jové a partir de les 6 de la tarda, i diumenge a 6:45 de la tarda a l'Ateneu, representació del monòleg El plaer de la meva vida, a càrrec de l'Associació de Dones de Balenyà, també dins aquest programa que, ja dic, s'allargarà tot el juliol i tindrem ocasió de continuar-ne parlant.
1: Perfecte, Miquel, doncs molt bon cap de setmana, i tindràs activitats per...
5: Tindrem activitats per cobrir, a més haurem de fer amb aquest repunt que ho tornem a viure de calor, que ens anuncien. Exacte, i per tant ens haurem de buscar maneres de refrigerar-nos i refugis climàtics, correcte.
1: Que vagi bé, Miquel.
5: Bon cap de setmana.
1: I ara és moment, doncs, per el rapar les novetats musicals, i avui nosaltres començarem amb aquesta.

estem sentint Tarrinetes de Sol, i és que avui Auxili ha estrenat aquesta cançó, un nou senzill en què compta amb la col·laboració de la catalana DJ Trapella. La cançó ha estat produïda per Ferran Gisbert i ja està disponible a totes les plataformes digitals i arriba coincidint amb l'inici de la gira Feu que rebente tour. Després de publicar el disc Alborigen i del senzill Lluna per nosaltres, la formació d'Ontinyent aposta ara per una proposta més desenfadada, amb una lletra carregada d'humor que aborda l'alliberament sexual des d'un to festiu. Musicalment, Tarrines de Sol manté les influències jamaicanes que caracteritzen el grup, combinades amb el seu so mediterrani i la presència de metalls que defineixen la identitat d'Auxili. I nosaltres seguirem per aquesta...

caràcter festiu i estival. Aquesta reinterpretació arriba en un moment especial simbòlic perquè coincideix amb l'any de comiat d'Oques Grasses i tant Naina com Jules han volgut convertir aquesta versió en un homenatge a una banda que ha marcat la seva trajectòria com a oients i artistes. I el resultat és aquesta lectura més renovada que connecta amb la memòria més recent amb el present del pop, demostrant les capacitats de les cançons més icòniques per reinventar-se i arribar a les noves generacions. I nosaltres tancarem el Territori 17 amb aquesta cançó d'avui de Madonna i Fate, que la setmana passada amb l'Ona vam parlar de posar-la, però no va sortir a la llum fins al dissabte, que forma part dins d'aquestes cançons del Mundial de Futbol. Així que tingueu un molt bon cap de setmana i nosaltres tornem dilluns, com sempre, a les 9 del matí, enllà la darrera setmana del Territori 17. Que vagi bé i bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili Garcia. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J-660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent.

0: Sobretot a l'App Sat. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a vuitens de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet i Punorc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
3: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural amb tota la xarxa de vies verdes i per tant en tota aquesta oferta de, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
2: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el Pont Vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
3: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadeses amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
2: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el Comte Arnau, les bruixes de Mala Tosca i la vaca cega.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana dediquem Total Mixtures a la figura de la cantant americana Sharon Jones, que va morir el novembre de 2016, ara fa 10 anys, i que va marcar tot un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dub Kings i la discografia del segell Dubton. Tot això en aquest Mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
2: Hem iniciat un nou curs, que el fem d'una manera molt modesta, d'unes 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en gran part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano i ets, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
1: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de joves promeses. Sentim a Colomer.
2: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de joves promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol. A vegades són un, a vegades són dos. En aquest cas és un pianista, Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
1: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. En té la darrera hora, des de Televisió de Costa Brava, l'Alba Pairet. Alba, bon dia, què ens pots explicar?
2: Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi treballen 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris i l'incendi, segons els bombers, evoluciona contínuament i provoca focus secundaris. Com explicaves, doncs, aquest matí s'ha enviat a l'alerta de protecció civil per l'incendi a la Bisbal per demanar el confinament a la zona del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha els nens i nenes que estan en aquesta casa de colònies, i des de l'Ajuntament ens expliquen que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més, doncs, també, si cal, podrien allotjament si fes falta.
1: Alba Pairet, gràcies. Per aquesta darrera hora n'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau.
2: Vale, moltes gràcies.
1: I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furt, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i una a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després que anava realment als domicilis

0: en algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar rund d'un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i, en alguns casos, malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Everybody, Prince Albert Smoking Tobacco presents

0: La Rosalía, mira.
1: Toma que toma.
2: Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
4: Del 5 de juliol fins al 15 d'agost se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts i, excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici amb un aforament de 200 persones que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
5: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet una ala i mig o dues, no? Normalment fem una ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys, amb un líric, vam haver de fer gairebé dues ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir se sent bé igual, però han de una mica quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els hi complica la vida. Però bueno, la idea és que n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
4: Diumenge, a les 6 de la tarda, el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una setantena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centelles i 12 músics. Sentim el director de la Coral Ripollesa, Pere Mas, explicant com estructurar el concert i la novetat que tindrà.
6: Hi haurà dues parts diferenciades, una que estirà per una soprano que li diuen Dolors Lozano, que farà principalment música de Delibes per piano i veu, i després hi haurà una altra part que hi haurà l'Aurelia Pessarrodona, que farà també uns solits de Pauline de Clot, que és una compositora francesa del romanticisme. Per cloure, se farà una escena lírica que va fer Delibes, que la varen recuperar l'any passat. És una peça que jo crec que se diu Lo Bosque, s'ha fet molt poc, molt poc. És a dir, fins fa 120 anys no hi ha constància que se torni a fer ni a Espanya ni a França.
4: El format de la resta del festival serà similar a l'habitual, com comenta la presidenta dels Amics de la Música, Anna Cassany.
7: Comencem amb un concert coral i el de més ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que l'hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
4: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el claurà la bigatana Emma Stratton al piano.
8: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem Total Mixtures a la figura de la cantant americana Sharon Jones, que va morir el novembre de 2016, ara fa 10 anys, i que va marcar tot un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dap Kings i la discografia del segell Dapton. Tot això en aquest Mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Orriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
4: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
5: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir-nos perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
3: Els dos regidors socialistes en substitució d'Enric Pérez i Anna Belén Avilés van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.
6: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Un incendi obliga a confinar la zona de Sant Pol, a la Bisbal d'Empordà, diverses masies situades al sud del municipi i també l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç. A la casa de colònies hi ha uns 150 infants que es troben bé. Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de la zona demanant a la població que es confini i que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen amb 45 dotacions, 10 de les quals aèries, en un incendi que crema a tocar de la carretera G660, que està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal d'Empordà pel fum. La tramuntana complica les tasques d'extinció perquè genera focus secundaris. Ara la prioritat dels bombers és evitar que s'obri el flanc esquerre del foc i també ha demanat el suport d'avions amfibi. Protecció Civil manté activat l'Infocat en fase d'alerta. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per l'ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i també repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la P7 o la P2 en un context de congestió i sinistralitat creixent com ara el de la P7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i preveu que arribi dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Les últimes dades a Veneçuela sobre el doble sisme han deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que tornaran a arribar als 38 graus a la plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Rita torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Sant Pau de Segúries celebrarà la 6a edició de la Fira de la Bruixeria aquest cap de setmana. Durant 2 dies, una 50ena de parades del món esotèric s'instal·laran entre el pati de l'escola Els Pinets i el parc de la plaça F. Estabanell. La fira comptarà amb molts productes de quilòmetre zero com terapeutes, remeiers o trementinaires del Ripollès, però també en vindran de llocs més allunyats com Lleida. El certamen s'inaugurarà dissabte a les 11 del matí amb un ritual. Sentim explicar-ho al bruixot encarregat del ritual, Chencho Yagüe.
3: Això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, l'energia que porta al reste de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el ritual de la cloenda, cremen tots aquells desitjos. És com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament és l'explosió de que surti tot volant, no? De que hi hagi una energia creada pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé.
2: La fira tindrà una 20ena d'activitats, com els tallers infantils de piruletes, de bombolles i malabars, jocs de carrer o un parc d'inflables. Podem sentir una de les organitzadores de la fira, Ruth Soler.
4: Tenim moltes conferències, és el que sempre des de l'inici de la fira és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i, bueno, totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar. Volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no? Hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any, també. D'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna. Hi ha màgia, hi ha ritual de tambors.
2: També destaca la cercavila del Camí de les Bruixes condemnades a un espectacle de màgia extrema del mag Espàrregou. Un dels actes més rellevants serà el concert de Nicky Covers al parc, que es farà dissabte a 2:15 de la nit.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: You cannot come in. You cannot come in.

0: La veu de Sant Joan 107.4 FM.
1: Ningú ens va explicar

ningú ens va explicar que sí, que es pot anar molt més enllà. I ningú es va dir, mira, que si vols podem sortir del camí. Ja no preocupis més,

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3 milions i mig d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
2: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
1: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim a l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
3: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació per, com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls hi fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
1: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Crema sense control un incendi de vegetació que ha començat a la Bisbal d'Empordà, però que la tramuntana està estenent a ritme vertiginós. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per contenir un foc que ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran Garcia, tem pels focus secundaris que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant descartant, 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
1: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat tant per les altes temperatures com per l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
1: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
1: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
1: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
1: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
6: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
1: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol.

0: El de la Bisbal i la Casa de Colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió, de fet ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és a més molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
1: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també s'acabaven, ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens ho explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
2: O sigui, l'objectiu de bombers durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta. Simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa. És impossible.
1: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha dos incendis més. Un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara, doncs, preocupació pels bombers per aquests tres incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix, doncs, fa un moment que ens ha fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a l'oficina municipal, on es veu, doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix d'Empordà.
0: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs, al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
3: Els càmpings de l'Essamarie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7a víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
3: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per animal noi. Es tracta de la 7a víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
6: Enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
5: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
7: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
5: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per a aquells que tinguin armes.
4: Notícies en xarxa.
0: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
10: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
11: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
12: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
10: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
3: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixa en els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
13: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
3: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
14: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
3: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
0: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafañe.
15: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
16: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
15: Paneque també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
3: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
3: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil.
0: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
3: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
0: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
17: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
18: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar a lo que seria la campanya de pera.
17: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
19: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda a partir de les 6 s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
20: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel. Aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
19: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
0: I és moment per a la cultura. Estem amb Bryan Adams, el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
21: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
22: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar l'os hem venut.
0: I més música, tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buhos, Els Cadarres o la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
23: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música doncs puguin gaudir del seu directe. No? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
3: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
0: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
1: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
2: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona. Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
1: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzábal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han sigut el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
6: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces, muy feliz por el equipo, sobre todo, y por una que también quiero felicitarla.
1: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç-Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç-Lleida i Mataró, CAC7, Balomano-Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
7: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol, sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
1: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu, de 24 anys, arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades, fins al 30 de juny del 2030.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa, però tornem de seguida. Us actualitzem la informació dels incendis i tenim encara més notícies. Fins ara.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
28: Nutrició amb Laura Crosas.
29: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombra, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombra principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
24: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 9 localitats al Baix Empordà confinades pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica també els focus secundaris. La forta fumera, de fet, es pot veure des de molts municipis propers. Ara estem per la proximitat de les flames al massís de les Gavarres. El cap d'operacions dels bombers a Girona, Ferran García, temps pels focus secundaris, que s'estan multiplicant.
2: Aquest és el més gran. Ara ens ha sortit un incendi a Vilavenut, que ara mateix hi tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aèris que estaven aquí, i part de les dotacions que estaven aquí. I ens està sortint també un incendi ara a Bescanó, que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més.
0: Tot plegat en l'inici d'un cap de setmana que es preveu complicat per les altes temperatures i l'arribada diumenge d'una nova onada de calor. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Molt bon dia. L'atmosfera continua completament asserenada, amb molta transparència de l'aire, molt bona visibilitat, un blau elèctric i un sol piconador. Déu-n'hi-do com s'enfila una altra vegada la temperatura a hores d'ara, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures màximes arribant als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35-36 graus, a l'interior gironí, i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants, ben poquets. I tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i, sobretot, el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a 13 aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
4: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
0: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida.
4: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
5: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
0: Cridar a la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant de l'eclipsi solar del 12 d'agost.
4: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
0: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
4: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
0: Els esports, Toni Castro, demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i ja està tot preparat.
6: Tot preparat per una primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
0: Al control de so tenim el Toni Sánchez, a la coordinació el José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats de l'incendi que s'ha declarat aquest matí al Baix Empordà. En concret, ha començat a la zona de la Bisbal d'Empordà, però s'ha estès de manera vertiginosa a causa de la tramuntana que bufa a la zona. Ara mateix hi ha confinats fins a 9 municipis de la comarca Baix Empordanenca. Són, en concret, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, també Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, com dèiem, a causa de la tramuntana, el fort vent que bufa la zona i que està complicant molt les tasques d'extinció. A més, multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure, a més, des dels municipis propers, des de força quilòmetres més enllà, i estem per la proximitat també d'aquest foc al massís de les Gavarres. És un foc pel qual volem connectar amb la televisió de Costa Brava. Estan allà al peu de del centre de control de bombers per aquest foc, i podem connectar amb Alba Pairet. Molt bon dia, Alba.
7: Hola, molt bon dia.
0: Perdó, amb Joan Parareda. Joan Parareda, bon dia, Joan, disculpa'm.
7: Hola, hola, bon dia. Des de la Bisbal d'Empordà, concretament des de la piscina municipal, que és on ha estat el punt de control d'aquest incendi durant tot aquest matí aquí a la Bisbal, i el que ens han dit en atenció que ens han sombrat a vora les dues del migdia, que és el que preocupava més i que ens centraran més esforços en evitar que aquest incendi creixi i expandeixi, que el que treballa més que els forces de seguretat com Mossos d'Esquadra tinguin en marxa de dues hores, doncs, per evacuar els diferents nuclis urbans que hi ha dels que estaven en aquest matí de les Gavarres, perquè les flames ja han arribat al matí de les Gavarres, i el que es recomanen és, doncs, això, a tancar bé els espais, a tancar bé els edificis, a les localitats que són prop al foc, perquè no entri el fum al domicili, i també han explicat la presència d'altres incendis a vora la demarcació fa que no puguin destinar tots els efectius. El que agradaria aquí la Bisbal d'Empordà, sabeu que al llarg de la tarda, doncs, vagin ampliant la informació d'un foc que està originat a 9:15 del matí i que de moment no poden consultar les hectàrees cremades, i que, doncs, des de l'exemple dels 4 també es comença a treballar per saber quina podria haver estat la causa d'aquest incendi que a hores ara crema aquí al matí de la Navarra, i que aquest municipi no només la Bisbal d'Empordà, també s'han enviat a l'aigua als dos governants de l'Aragó.
0: Gràcies, Joan Parareda. Tenim problemes per escoltar-te correctament, degut, doncs, segurament a la quantitat de persones, de mòbils presents a la zona. Recordem, estan els companys de Televisió de Costa Brava al peu d'aquest incendi que crema des de mig matí a la zona de Sant Antoni, al Baix Empordà. A més, us hem d'actualitzar un altre foc que s'ha declarat a aquesta hora a Gavà, i treballen una desena de mitjans entre aeris i terrestres. De seguida que podem, intentarem anar fins allà per actualitzar-vos la informació en aquests dies, doncs, de molt alt risc d'incendi i d'acut a les altes temperatures que estem vivint.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: L'altre focus d'atenció avui pel que fa a la informació és la mort d'un menor de 15 anys. Ha estat abatut a 13 aquesta nit a Barcelona. Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya d'enguany, una xifra que iguala al registre de tot l'any passat.
4: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la setena víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya, i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
0: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Els Mossos s'emparen en el secret d'actuacions i eviten donar detalls d'aquest fet. Sí que han explicat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones es van dirigir al noi de 15 anys i li van disparar. No hi ha detinguts. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat, però, que s'hi deixaran la pell per atrapar-los.
9: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
8: La policia ha defugit parlar de lluita de bandes com fa 20 anys, però admeten que es tracta de grups amb una subcultura violenta que s'hi han inspirat. Nois i adults també de 30 o 40 anys que tenen accés a pistoles que s'utilitzen per vigilar les plantacions de marihuana. Trapero ha demanat un enduriment del Codi Penal per qui porti pistoles.
0: Mentre el govern condemna rotundament aquests fets i l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial, el sindicat de Mossos, USPAC, exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
11: Enganyau, sí, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
10: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
12: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
10: Ara bé, els grups municipals han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat i el PP ha demanat dimissions.
1: Notícies en xarxa.
0: Científics catalans han aconseguit fer sobreviure un fetus d'ovella durant 21 dies en una incubadora líquida. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per fer augmentar la supervivència i, sobretot, reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarch i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
5: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
0: El Departament de Salut té l'objectiu d'escurçar com a màxim a 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és d'entre 400 dies i 1.000, és a dir, entre un any i escaig i més de 3. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una prova pilot que s'ha fet a Vic integrant els equips del Departament de Salut i de Drets Socials ha donat molt bons resultats i han entregat les valoracions de la dependència en 45 dies i amb només una visita. És una de les mesures que està posant en marxa el Comitè Cairós, un grup d'experts per reformar la sanitat davant la crisi de l'estat del benestar. El president del Comitè Cairós, Manel del Castillo, ha fet balanç de les noves mesures que han posat en marxa.
16: S'ha aconseguit desplegar les 25 mesures als 27 CSIS. Això és una bona notícia per nosaltres. La segona bona notícia que podríem donar és que en algunes coses que són més dades, més cridaneres, com per exemple la dependència, la valoració del grau de dependència, que hem fet una prova pilot en els CSIS de Vic, que són dos CSIS, hem vist que el que fins ara es tardava entre 400 i 1.000 dies ho hem pogut fer en 45 dies.
15: Al setembre, aquesta prova pilot per valorar el grau de dependència s'estendrà als 27 CSIR que participen en la prova de les noves reformes. Són centres de salut integral de referència repartits arreu del territori.
0: Crida la ciutadania per participar en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic entre els humans.
17: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixen els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes, però dels humans no. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Maria Jesús Cruz és la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global.
18: El que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca, respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrer a aquests rellotges intel·ligents puguin canviar durant l'eclipsi. I per això recollirem dades 2 dies abans, durant l'eclipsi i 2 dies després.
17: A partir del 12 de juliol, a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi. A finals de setembre se'n sabran els resultats.
0: I dilluns començaran les obres de climatització a les escoles bressol municipals de Badalona. També l'Ajuntament instal·larà zones d'ombres a 25 escoles públiques, tot plegat una inversió de 500.000 euros. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
19: La climatització de les 5 escoles bressol de Badalona era una assignatura pendent de l'executiu i una antiga reclamació de les famílies. Els 5 centres tenen calefacció, però amb l'arribada de la calor, els prop de 500 infants usuaris s'havien d'exposar a elevades temperatures i les associacions de famílies d'alumnes es van començar a mobilitzar a partir de 2023. L'actuació començarà la setmana vinent i té una durada de 3 mesos. Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia.
20: Ha suposat una inversió d'uns 200.000 euros... Són sistemes de refrigeració d'alta eficiència energètica i de baix nivell sonor i s'incorporen sistemes de control remot que el que permet és gestionar i programar el funcionament de les instal·lacions des de l'Ajuntament.
19: A banda de la climatització de les escoles bressol, el govern de Badalona instal·larà zones d'ombres a escoles públiques de primària. Es tracta d'una primera fase que afectarà 25 dels 34 centres escolars de Badalona. Consisteix a instal·lar pèrgoles o aïllades o adossades, així com espais amb bancs.
0: Passa un minut de 3:15 i tenim una última hora, un nou incendi forestal que crema les comarques gironines i que se suma al de la Bisbal d'Empordà. En aquest cas s'ha demanat el confinament de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga per un foc, en aquest cas, a Vilademuls, al Pla de l'Estany.
17: Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població. Els bombers han desviat 3 mitjans aeris i 17 terrestres. El foc avança per camps agrícoles i s'han mobilitzat mitjans per llaurar el terreny i així evitar l'avançament de les flames.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Interior fa una crida al públic del Tour de França perquè porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequades per afrontar les altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa entre Tarragona i la capital catalana provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Tots els detalls amb Marc Pijuan.
21: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de Ponent, on ha engegat la campanya de la pera, amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. Amb un FM Ràdio, Pili García.
22: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
23: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril, al voltant de 10 de maig, i han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
22: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Un grup de joves migrants ha pintat aquest matí un mural reivindicatiu antiracista a Reus. Ho ha fet per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades. L'acte és una resposta a manifestacions de caràcter racista que ha patit els darrers dies un institut de la localitat reusenca. Anem fins allà, a la nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Compartir les seves experiències vitals i transformar-les en un projecte artístic. Aquest és l'objectiu del mural antiracista que un grup de joves d'entre 18 i 20 anys, procedents de Gàmbia i Senegal, han pintat aquest matí a Reus. Una pintada que arriba després de dos dies en què els joves han treballat aspectes com el racisme, la migració, la convivència i els drets humans. El mural vol commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades i rebutjar algunes actituds racistes, com ara la publicació ara fa uns dies d'un vídeo a les xarxes socials per part de Vox assenyalant una escola reusenca. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
3: Fa una setmana i poc vam tenir una acció bastant feixista o racista, com li vulguis dir, en un centre educatiu de la nostra ciutat, en què l'Ajuntament es va mostrar en contra amb un comunicat i també la comunitat educativa s'hi va mostrar en contra, en què assenyalàvem famílies i infants de casa nostra. Doncs ens hem de plantar davall d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris. No venen a fer res més, no venen a construir res, sinó que venen a dividir entre les nostres persones, entre la nostra gent.
2: El mural s'ha pintat sobre la façana del centre de formació d'adults del carrer Astor per vincular escola i integració.
0: I és moment per a la cultura.

0: Avui protagonitzada per Bryan Adams, i és que el cantant canadenc dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament tres quartes parts de l'aforament total, quan només falten poques hores perquè comencin els concerts. Anem fins allà, Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
1: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet als concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a tres entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
2: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer.
0: I seguim amb més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i de festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, els Amics de les Arts, a qui escoltem ara mateix, o Búhos, els Catarres i la Ludwig Band.
3: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17-18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
0: I encara una altra cita musical. Aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison. I ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona. Als 81 anys i després de més de 60 de carrera, el conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge, amb homenatges a músics com B.B. King. Abans dels esports, però, us actualitzem la informació relativa als tres incendis que cremen de manera simultània ara mateix al Baix Empordà. Hi ha més de 45.000 persones confinades a 9 municipis d'aquesta comarca. I ara sí, la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França. Ho fa Barcelona amb el Grand Depart i ja està tot a punt.
5: Tot a punt. Bon dia, Marta. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Depart del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips que participen en la ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, el belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour. El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Carles Ferrer, valora aquest moment històric.
6: Tenir la sortida del Grand Depart del Tour de França a Barcelona i a Catalunya, en definitiva, amb aquestes tres etapes, doncs, home, resulta ser una mica tancar el cercle, no? El Tour de França havia estat a Catalunya en altres ocasions, però feia molts anys que hi havia aquest anhel de poder aconseguir que vingués la sortida d'aquesta gran volta, la gran volta de etapes, diguem, del ciclisme mundial, i poder tenir, doncs, els corredors i els millors equips que hi ha en el panorama internacional, doncs, evidentment, doncs, és un goig, i per Catalunya i pel teixit esportiu català a nivell ciclista, doncs també, bueno, és un reconeixement.
5: La selecció espanyola de futbol ja és als vuitens de final del Mundial. Es va classificar després de superar per 3-0 a Àustria. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas als quarts en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
7: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
5: La selecció catalana de futbol sala torna dos anys després en un doble enfrontament a Galícia. La selecció masculina juga aquest vespre a 8:45 al pavelló municipal de Lugo i demà dissabte a 11:45 serà el torn de la femenina. I també en futbol sala el Barça ha anunciat la renovació de Lucas Granda fins al juny del 2029. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho futsal argentí i el curs vinent jugarà com a cedit a les files del Catgas Energia de Santa Coloma. I Marta, en canvi, l'equip blaugrana ha fet oficial la marxa de Fitz.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Continguts en xarxa.
10: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit, Minions and Monsters.
11: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
12: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
13: Lo del business, ¿te parece bien?
14: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
10: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofitant per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
15: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
10: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
16: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
17: Daddy.
18: Humphrey.
17: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
10: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'amplia el confinament a 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal de l'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des de municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. A més, és que hi ha 3 incendis que cremen ara mateix al Baix Empordà. A l'extinció del foc treballen una 60 de dotacions de bombers. Escoltem el cap d'operacions, Ferran García.
2: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
1: Una altra notícia destacada d'avui, aquest menor de 15 anys mort de trets aquesta nit a Barcelona, que ha esdevingut la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat. Un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves al parc de la Pegaso de Barcelona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculats al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos.
3: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtim, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, has deixat la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
1: I crida la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost. És un projecte que es diu Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través de rellotges intel·ligents. I aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison, ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona, als 81 anys i després de més de 60 de carrera. El conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Tried to Sell Me a Bridge.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Conte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
3: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest espai.
4: Me dices tu nombre, por favor.
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien,
5: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
1: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, de cognom 3 de juliol de 2026. I un dia com avui...

0: 2009, la matemàtica i astrònoma Maria Assumpció Català moria a Barcelona. Nascuda l'any 1925, Assumpció Català va descobrir la seva passió per l'astronomia de petita. Gràcies a la igualtat d'educació i oportunitats que el seu pare va voler donar tant als seus fills com a les seves filles, Català va poder matricular-se en Ciències Matemàtiques a la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona, la carrera que li permetia estudiar astronomia. Mentre feia el doctorat, va començar la seva activitat docent, que es va allargar molts anys. També va començar a treballar com a ajudant a la secció d'astronomia del Seminari Matemàtic de Barcelona i més tard a l'Institut Henri Poincaré, al Laboratori de Dinàmica i Estadística Estel·lars. També va col·laborar amb la Càtedra Especial de Tecnologies de l'Espai de la Universitat Politècnica de Catalunya. El 1970, Assumpció Català va ser la primera dona a obtenir el doctorat en matemàtiques per la Universitat de Barcelona i va ser professora de matemàtiques i astronomia en aquesta universitat. Va dur a terme observacions sistemàtiques de taques solars durant més de 30 anys i va representar l'estat espanyol a la Unió Astronòmica Internacional. Va publicar les seves investigacions a diversos llibres i publicacions de divulgació científica i va ser membre d'un munt de reputades societats astronòmiques i científiques. També va ser assessora científica de la secció d'astronomia de l'edició espanyola de la revista National Geographic des de 1977 fins poc abans de la seva mort, un dia com avui de 2009 i pocs mesos després de rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. I 10 anys més tard, també un dia com avui, Rosalía llançava Milionària. Ho feia en format doble senzill, titulat Fucking Money Man, i bueno, va ser com un aconteixement que de cop i volta la Rosalía doncs publiqués una cançó en català. Fucking Money Man.
1: La Rosalía.

That's what the love of money does.

0: Hola, Joan Maria.
1: Hola, maco.
0: Bon dia. Què tal? Com va això?
1: Bé.
0: Molt bé.
1: M'he tardat en agafar el telèfon perquè el sentia, però no sabia on te l'havia deixat.
0: Molt bé. Això, això és bona senyal.
1: Coses de l'edat, sí.
0: No, coses de l'edat, no? I això m'agradaria que em passés a mi. Jo sempre sé on te'l tinc i sempre estic pendent. Per tant, que m'agradaria que em passés com a tu. Josep Maria, si et sembla bé, ja estic gravant.
1: Digue'm.
0: I res, donar-te la benvinguda i que has passat pel taller, tot ha anat bé i
1: sí,
0: ja
1: sí,
0: estàs
1: sí,
0: en
1: tot,
0: forma.
1: Tot el carburador, el radiador, en fi, tot bé, tot bé, tot bé.
0: No dic que recordo que tu confiaves molt en una marca, no sé si era Saab, no?
1: Sí.
0: Que eren cotxes que mentre els anaves arreglant i tot, que, ostres, tiraven i tiraven bé i, no? Ets un Saab, tu?
1: Sóc un severo, sí, sí. A nivell personal. El que passa és que també el Saab va tindre una gloriosa mort perquè va deixar de fabricar cotxes i ara fabrica avions, el qual no és més que un pas endavant importantíssim, no? I jo, a nivell personal, doncs confio i espero que també vagi per aquest camí. Vull dir que una vegada superat una marca prestigiosa amb un tipus de vehicle, doncs a partir d'ara jo estic en condicions de volar. Que m'agrada molt, per altra banda, m'agrada molt.
0: Molt bé, doncs res, tornem a la secció habitual. De què vols parlar avui?
1: Molt bé. Avui vull parlar de Xina. Mira. Sí, perquè s'han donat una sèrie de circumstàncies curioses que justificaran el que jo en aquests moments vulgui parlar de Xina. És una qüestió familiar. Comença per una qüestió familiar. Jo tinc una neboda que és una crac. En broma, li diem de tant en quant que a veure quan serà presidenta dels Estats Units. Perquè aquesta senyora, perquè ara ja és una senyora, que té uns... ara deu tindre 40, 43 anys, va començar, després d'una carrera d'econòmiques i amb notes brillants i tot plegat, i amb un domini quasi perfecte de l'idioma anglès, doncs es va trobar una feina per concurs a la Comunitat Econòmica Europea. Va estar d'ajudant de la secció jurídica amb seu a Liechtenstein i va fer una carrera brillantíssima. Tant és així que va aconseguir doncs fer una vida familiar, perquè en aquests països això es pot fer, i per altra banda va seguir la carrera. La faré breu perquè és tan brillant que podria pensar algú que me l'estic inventant, i no. Es diu Georgina i és la meva neboda, una de les meves nebodes. Aquesta senyora, després de passar per Liechtenstein, va entrar a les Nacions Unides, a Nova York, i allà va desempenyar diversos càrrecs, sobretot educatius, en preparació d'experts en economia i amb una sèrie de coses que la faré molt breu. Ara, després dels anys, després de residir a Chicago i donar classes a la Universitat de Chicago, delegada per les Nacions Unides, està en aquests moments a Macau. Són aquestes persones que tenen un passaport ple de pàgines perquè viuen, demà no saben on viuran, perquè les van enviant a puestos. Tot i amb això té dos fills, un nen i una nena, que les han anat matriculant a col·legis internacionals en mans dels Estats Units, i que faciliten el que tu puguis desenvolupar feines de tipus diplomàtic o educatiu internacional, i que no deixis de tindre fills i els puguis educar, estiguis a Macau, estiguis on siguis del món, perquè hi ha delegacions educatives en aquest sentit de tot arreu. Una espècie de Instituto Cervantes, però molt gran, molt ben dotat, i que d'alguna manera permet desenvolupar les feines sense tindre traves d'educació. Aquesta senyora, la que direm Georgina, està en aquests moments a Macau. I està des de fa 3 anys. I ve a Barcelona perquè té la morrinya aquesta catalana, i cada any les seves vacances consisteixen en vindre aquí. Aquest any les ha adelantat per no coincidir amb les aglomeracions de juliol i d'agost, i jo he tingut el goig de, com és familiar, estar 3 dies pràcticament parlant amb ella. Entre altres coses perquè volia saber si realment ha assumit per la professió i pel temps d'oci un coneixement d'alguna matèria o d'algun concepte de Xina, perquè veuràs molt ràpidament per on venen els trets. Efectivament, sí, perquè és una persona molt oberta, molt inquieta, molt curiosa, molt creativa, per tant, i s'ha integrat amb el temps lliure. El temps de lleure, no, a part de fer turisme, que és molt barat a Xina i molt bo, ha intentat fer un estudi o tindre uns coneixements sociològics, polítics i econòmics d'un país que fins fa poc era un país tancat, amb una imatge de comunisme, amb una imatge de l'herència de Mao Zedong, però no gaires coses més. Sí, se sabia que fabricaven coses molt barates, que anaven molt malament i que, bueno, era xino, no? I deien, era xino, en contraprestació de dir és alemany o és estadounidenc o... Bueno, doncs això, i començo a definir les opinions que me les he fet meves, perdó, això ha canviat radicalment. I ha canviat des de fa 10 anys aproximadament. Avui en dia Xina fabrica molt bé. Avui en dia Xina ha inventat una nova classe mitja. Políticament ha donat un pas endavant creant un nou esperit polític sense deixar el comunisme científic, però adaptat al concepte històric del caràcter i la personalitat dels xinesos. Xina és molt gran geogràficament, però no és dels països més grans. Com sabeu, el país més gran en extensió és Canadà, i després hi ha Rússia, i després hi ha Estats Units i tot això, no? Xina és gran, és molt gran, és el tercer o quart país. I està conformat una mica per personalitats diferents. És a dir, és una miqueta el que han patit és Espanya, però ningú té interessos d'independentisme o de deixeu-me tranquil, o jo vull la meva policia, o jo vull el meu... amb tota la raó del món, o la meva economia, perquè jo genero molt més. No. I no perquè el règim comunista xinès és un règim que et facilita 2 o 3 coses importants. Primera, l'ensenyament pràcticament gratuït, exceptuant algunes especialitats, diguéssim, universitàries. Llegeixo el text que he tret de les converses amb la meva neboda. Tant si és propi en xinès com si comença a haver-hi gent que va a Xina a estudiar. Segona cosa, la personalitat de la persona, del ser humà xinès, és molt disciplinada. És a dir, treballa com un xino, aquesta paraula que d'alguna manera abans dèiem treballa com un negre, no, ara ja diem treballa com un xino, i sap que la seva comoditat de vida, la seva esperança de vida, la seva felicitat, és un concepte molt diferent a la felicitat d'aquí, vinculada majoritàriament a conceptes materialistes. Allà és impensable que la gent en un moment determinat tingui per perspectiva de futur un xalet amb una piscina, amb una poble del prop de Barcelona, coses d'aquest tipus. El seu projecte és la felicitat individual i col·lectiva. Parteix de la base que estan fent un país, i això els col·legis ja comença a dir-ho, no ja comença, ho estan dient cada dia, estan creant un país que sempre tindrà futur. Sempre. Ara sona una campana d'algú que em truca. No sé si tu la captes.
0: Sí, sí.
1: No puc. Sí?
0: Et truquen, bueno, però no passa res. Sí, home, ja se'n cansaran.
1: No, vale.
0: si no és important...
1: No, espero que no, i a més l'important és el que estic fent en aquests moments sempre. Aquesta solidaritat col·lectiva neix d'un concepte molt comunitari, molt comunista per altra banda, que és una de les herències de Mao Zedong. Amb el gran camino que va construir la Xina moderna, hi havia la Xina moderna era d'ara, no, realment. Mm-hmm. Però la revolució xinesa comunista amb Mao Zedong va d'una manera fèrrea, va començar a tindre aquell concepte de manopla de ferro amb la mà de cotó, no? Vull dir, per una banda tenies, i tenen ara també, les comoditats bàsiques resoltes tant pel preu com pels serveis, és a dir, l'aigua, gas, electricitat, serveis mèdics, tot això està perfectament solventat. Potser alguns d'ells no al nivell de perfecció que exigim a Occident. No, per descomptat, a nivells de la qualitat, potser que s'exigeix amb una Alemanya o inclús amb un Catalunya, però sí, bàsicament, sense gaires problemes. Van aprendre una cosa que els estimats amics de la natura del nostre país haurien de qüestionar-ho. No dic que haurien d'aprendre-ho i canviar els seus bons criteris, però sí qüestionar-ho. Ells se'n van donar compte un dia que l'única manera de no tindre una crisi d'habitatge, que també el van passar fa 20 anys, consistia en convertir els pobles en gratacels. Sorprèn molt per un occidental que un poble de 5.000 habitants, de 10.000 habitants, tingui una expansió cap amunt. I té un motiu, és a dir, per poder tindre vivenda social no pots tindre cases de 3 i 4 habitacions, de 4 pisos. Has de tindre habitacions, sobretot cases, habitatges de cases que tenen 20 pisos, 25 pisos. I ja no et dic els que tenen, poden arribar a tindre als voltants de la gran ciutat 30 i 40 pisos. Aquest concepte que en el seu dia a Nova York també ho va tindre, Nova York, com sabeu, està entremig de dos rius, és difícil, i en zones pantanoses i tot plegat, van aprofitar que es podia tirar amunt amb garanties de construcció perquè no hi havia més remei. Ells ho han agafat baix un punt de vista bàsicament vàlid. Aquí els plans d'expansió per habitatge, que és el gran problema d'Espanya en general i sobretot de Catalunya, i que la gent jove necessita tindre aquesta necessitat, és un dret que està a la Constitució, i no solament la gent jove, la gent gran, a vegades, com el cas meu, i poso el meu cas, jo estic molt bé amb la casa que tinc, i, però d'alguna manera entenc que estant jo ara sol com estic, podia prescindir d'un parell d'habitacions i poder tindre doncs, unes feines de neteja i tot, encara que hi hagi gent que m'ajudi, però sense tindre que pensar que a la meva edat tinc que tindre un problema que em produeix la feina de cada dia del pis. Allà els pisos estan inspirats amb el mateix tipus de pis social de Moscou i de Leningrad, però adaptat al confort i a la sensibilitat de Xina. Em explicava la meva neboda que una de les coses que més sorprenen és que els blocs de cases, que són blocs de cases realment de 30 pisos, estan orientats en funció dels arquitectes, això ho cuiden molt, per lo vist, estan orientats al sur, per dir-ho d'alguna manera, no? Per donar un exemple que s'entengui aquí. És a dir, que tots els pisos gaudeixen de sol a l'hivern, d'entrada de sol a l'hivern, i això facilita que l'estiu sigui més, tingui més qualitat de vida perquè s'escalfa menys. Per descomptat que tots tenen calefacció. A l'aire condicionat no. L'aire condicionat és una cosa que te la pots comprar perquè hi ha botigues, perquè hi ha una classe mitja novament inventada, novament creada com a concepte polític, i això facilita que puguis tindre els conceptes bàsics coberts absolutament. Com es va aconseguir o com ho han aconseguit això? Perquè això potser mereixerà, Joan, una reflexió més profunda ara que tinc dades importants, perquè m'he preocupat posteriorment d'una sèrie d'adreces que m'ha donat la meva neboda, amb el que hi ha accés via turisme a l'estil de vida que en aquests moments tal. Això s'ha aconseguit perquè fa 20 anys el primer govern, que jo diria demòcrata guió comunista, molt difícil d'explicar, però molt fàcil d'entendre quan estàs allà, va permetre una inversió extraordinàriament intel·ligent. El govern de l'època va primar amb beques a tots aquells estudiants que tenien característiques i qualitat per seguir estudiant o per especialitzar-se, i els hi va pagar beques pràcticament del 100%, i els va enviar amb contractes de tipus diplomàtic a universitats d'Occident. Es parla molt a una paraula en Xina que no la sé pronunciar, que és igual

generació Z, coses d'aquestes, allà tenen una paraula que defineix tots aquests mils d'enginyers, de metges, arquitectes, que van sortir primats pel propi govern amb un contracte curiós i interessant. Tu no et preocupis, vés a estudiar a Harvard, vés a estudiar, tenim convenis amb aquestes universitats, però quan tornis hauràs de treballar remunerat d'una manera, que et direm com i de quina manera, hauràs de treballar per la societat, pel govern. Això ha facilitat que en aquests moments l'Occident ha d'entendre que el país que ha invertit i que té el major número de qualitat, sobretot de la major qualitat d'enginyeria o de tecnologia último modelo, és Xina. En aquests moments les indústries de l'automòbil estan fomentades d'Occident, llàmese Volkswagen, llàmese Citroën, llàmese Seat, llàmese Ebro últimament, que és un mort ressuscitat molt curiós d'estudiar el dia, doncs tots aquests ja tenen por, ja comencen a tindre por del cotxe xinès i comencen a crear aquell bulo que funciona tant amb els partits polítics. No, aquesta competència no és bona, aquí no hi ha tècnics especialitzats com allà, quan s'espatlla una peça l'han de portar d'allà i tot plegat, i això encareix i dificulta, no et compris un cotxe xino. Metge, mentida. Els xinos són prou intel·ligents, com han demostrat al llarg de la seva història, perquè quan venen un cotxe xino a Espanya, tenen pràcticament en aquests moments el 70% cobert del servei al client. És més, estan fent convenis, com tots sabem, per comprar fàbriques que no han sabut o no han pogut resistir les crisis de l'automoció europea i nord-americana, perquè ara tots sabem que Tesla està patint una crisi important, i s'ha adaptat al cotxe que permet un preu molt assequible, una qualitat mitja-mitja alta, i que per les carreteres i per l'estil de conducció i per tot plegat d'Europa pot ser que sigui un èxit. De fet, amb la por encara de dir, ai, com anirà això? És veritat que no hi ha mecànics especialitzats? És veritat que quan s'ha de portar una peça determinada o especial s'ha d'esperar que l'enviïn, si és per avió, no sé què, i si no tarda 30 dies... És veritat a la primera moment, és veritat fa 10 anys, però ara ja no. Ara, igual que se la va veure vindre alguna marca i es va començar a adaptar o a crear societats d'interès entre les marques xineses i les d'aquí, que hi havia aquí, això en aquests moments... val la pena anar a la fira de l'automòbil de Barcelona, l'última, i els cotxes eren una monada. I eren còmodos i eren estupendos i ja es preocuparan de fer que això funcioni i funcioni molt bé. Però jo recomano una cosa per acabar dient que el pervindre, començaré a conclusions, no? I jugar a profeta m'emprenya, perquè és més fàcil equivocar-se que no tindre la raó. Entre altres coses, perquè si jo faig ara de profeta, la majoria de gent dirà, aquest què diu ara? Què m'han d'explicar a mi? A mi la paraula, la frase que m'han d'explicar a mi, la temo. Perquè jo no m'atreveixo a dir-li això a un advocat, ni a un metge, ni a algú que cuidi els meus interessos. Jo no puc dir-ho a un metge. Escolti, vostè què m'ha d'explicar a mi? Perquè segurament s'aixecarà i em fotrà el fonendo pel cap, no? Amb raó. Jo vaig fer una vegada amb un consell d'administració d'una marca important de cava, que l'amo, perquè encara hi ha aquesta paraula, i sobretot de Sant Sadurní, em va dir, escolti, Rex, a veure, què m'ha d'explicar a mi? I em vaig aixecar de la sala de reunions que tenia i em va dir, perdoni, però me'n vaig i no al lavabo, precisament. I es va quedar molt parat. I vaig dir, miri, si vostè considera que jo no li puc explicar res,
primer em penso que s'ha equivocat, perquè m'està

0: està pagant per aquest motiu. I en segon lloc, què faig jo si no li puc ensenyar res? Vostè no és més que una persona, però jo crec que estic parlant amb un consell d'administració. Bueno, total, me'n vaig anar. Em van vindre a buscar al cap d'un parell de dies.
1: Ah.
0: Però, sí, sí, però aquests senyors, aquests xinos, ens tenen molt que explicar. Molt. Perquè el per vindre no hi ha cap dubte que és d'ell. Si ara, parlant anglès, sembla que tens assegurada la vida i pots tindre fills estudiant als Estats Units amb una garantia de que se tornaran molt bé i que seran estupendos i els donaran feina, no se'n donen compte que això ja ho va dir-ho el Sala Martín, que quan més vagin allà i tornin, més competència hi haurà aquí. Els primers que van anar als Estats Units i es van treure doctorats, quan van tornar eren els reis del mambo, perquè no hi anava ningú fa 40 anys. Però ara, tota família, inclús de classe mitja, mitja alta, que té un fill o una filla, l'envia als Estats Units encara que no mengin. Perquè és una garantia de vida. I no és una garantia de vida, perquè hi haurà diverses nacions, entre elles la Xina sobretot, que tenen el pervindre pràcticament assegurat. La competència real, política, econòmica, armamentística, no és entre Rússia i Estats Units. No, no, és entre Estats Units i Xina. I ho saben els d'Estats Units, ho sap Xina, ho sap Rússia. I fixa't com últimament Rússia no ho diu, però reconeix que és una miqueta allò de l'època de Mussolini, no? Uh-huh. Que feia passar els soldats davant de la tribuna i per fer veure que en tenia molts i molt bons, donaven la volta a la poma, al districte, per dir-ho d'alguna manera, i tornaven a passar els mateixos soldats desfilant amb aquell saltet tan simpàtic que fan els italians, i així semblava que teníem... Xina és una mica cartó.
1: Uh-huh.
0: Jo, fins fa poc, no hagués pujat amb un avió de Xina. Els xinos... Ai, de Xina, de Rússia. Rússia va ser el primer que va fer un grandíssim... L'avió més gran del món és rus. Però el nivell de risc d'aquest tipus d'avió i de la manera que està construït, està construït amb la mentalitat que en cas d'una guerra l'avió de passatgers es retiressin els seients i serveis de transport. Amb la qual no ha pensat en el client potencial, no pot fer la competència amb els països àrabs que tenen unes flotes d'avions sensacionals pensades de cara al viatger, amb una comoditat, amb uns assientos que pots estirar les cames, amb un menjar més que bo, etc etc. I en canvi els xinos sí. Els xinos, per aquesta raó de potenciar el comerç i de potenciar la indústria, avui en dia, inclús vaig al punt de vista de components, malgrat que Taiwan és el número 1 i això el defensa davant de la Xina, Xina ja és el número 2 en components. És a dir, són molts, estan preparats, són disciplinats, tenen una mà de ferro i l'altra de seda a nivell polític, i jo me n'alegro molt quan veig que hi ha dirigents polítics del govern central i del nostre govern de Catalunya que no van a perdre el temps a segons quins puestos i van a Xina a crear contactes i a facilitar l'intercanvi comercial, cultural, amb aquest país que té un pervint extraordinari. Poso un exemple últim que el podem utilitzar tu, jo i qualsevol que visqui a Catalunya. Al costat de Barcelona, entre Barcelona, hi ha un triangle entre Barcelona, Badalona, Sant Adrià, hi ha una petita, gran ciutat comercial en mans dels xinos. No li diuen Little China encara perquè no sé com li poden dir, però és un territori que magatzem per magatzem, les antigues fàbriques s'han convertit en magatzems comercials de productes xinesos extraordinàriament sorprenents. De tant en quant jo faig una visita perquè, a més, es poden comprar coses amb un preu molt raonable. Tenen l'habilitat de que a tot arreu, segurament per raons legals, diu solo venta al mayor, però si tu dius és que jo només compraria aquest televisor per dir alguna cosa, o jo només compraria aquests tres vestits perquè... Diuen, bueno, perquè si hi ha una raça que no perd l'oportunitat de fer comerç, són els xinos. En saben molt. L'oriental de tipus islàmic regateja. Ells venen. Ells no regategen, ells venen. Si tu li fas una oferta directament, et dirà sí o et dirà no, però no es bellugarà. No jugarà amb aquest tema. Ja tenen coses tan banals com les cerveses. Pues tenen unes cerveses boníssimes, a un preu realment ridícul. Tenen vestits. Tenen la part que durant un temps va ocupar la Índia o Bangladesh, ara ja són ells. Ara ja tenen uns vestits d'última moda, d'una moda que han creat, d'una moda que s'adapta al país determinat, i quedes sorprès. És a dir, jo sempre dic que si tingués molts diners tindria un somni fantàstic, al meu gust, no? Me n'aniria a Andorra i compraria tontades, perquè cada vegada que vaig a Andorra tinc por de comprar tontades i acabo no comprant res, però compraria millor tontades pel plaer de tindre una màquina fotogràfica, ara que no hi ha màquines fotogràfiques, pel plaer de tindre l'últim model d'ordinador per... I si tingués els mateixos calés, n'aniria a Badalona, amb aquesta microciutat, on hi ha inclús restaurants xinesos de plats gastronòmics curiosos, alguns dubtosos, però boníssims tots, i amb un estil absolutament com si estiguessis a Pequín. És a dir, aquesta taula amb què se reuneix tota la família els dies de festa, amb tots els plats pràcticament se serveixen alhora, vull dir, fantàstic. Tanques els ulls i obres la boca i et dona la sensació de que estàs realment a Xina. Jo aposto pel futur de Xina. Jo aposto pel futur de l'expansió econòmica, política, industrial i de progrés de Xina. Que puc equivocar? Home, jo crec que a la meva edat em puc permetre el luxe d'equivocar-me. Però, perquè no hi seré, segurament, amb aquest futur que vaticino. Però m'agradaria, i t'involucro a tu, aquest de tots dos... organitzem una conferència que pugui tindre interès i que amb la documentació que tinc i amb els coneixements que tu tens poguéssim parlar a duo, més una conferència, una conversa oberta de tot això que jo he dit resumit amb aquesta mitja hora que tenim, i parlar per tots aquells que tenen una edat que veuran això que estic parlant de Xina sens dubte. Perquè té altres coses, ningú, ni els Estats Units, ni Rússia, ni la Índia s'atreviran avui per avui a enfrontar-se políticament i especialment bèl·licament amb Xina. Aquests sí que saben que tenen i que poden fer-ho i que estan disciplinats i que tenen uns estrategues que els hi venen de fa 2.000 anys. Si troba algú un llibre d'un tinent coronel molt bo, espanyol, curiosament, de l'exèrcit, retirat, perquè s'ha volgut retirar abans, per raons personals i polítiques, que es diu el caos xino o una cosa d'aquest tipus, és l'únic tinent coronel que ha escrit aquest llibre, està editat en castellà, i sobretot un llibre que trobaran o poden demanar a qualsevol llibreria, perquè té 2.000 anys d'actualitat, que es diu El arte de la guerra. I el seu autor es diu Sun Tzu. Sun, que es pronuncia Xuen, Sun Tzu. És un llibre que teòricament parla de la guerra, de la conquista de territoris, de la guerra tribal, però l'hem estat ensenyant a les escoles de negocis perquè l'adaptació al món econòmic i a la competència i a les guerres econòmiques és una autèntica meravella d'actualitat.
2: Josep Maria, ho hauríem d'anar deixant. Veig que estàs molt en forma. Ja està. Estàs molt en forma. No sé si són les drogues que t'han donat aquests dies o què, però estàs...
0: Segur.
2: Et veig si abans estava al 100%, al 120%.
0: Sí, sí. Llàstima que aquestes drogues que m'han donat em dona molta... Diguéssim, algunes coses no me les dona. També m'agradaria, m'entens? I vaig allà... Ja m'entens.
2: Molt bé.
0: Però bueno, mica en mica, tu.
2: Clar, clar. Doncs va, Josep Maria, una abraçada molt gran. Que vagi molt bé.
0: Igualment a tu, adeu, per favor. Adéu.
2: I aquest pròxim dilluns al matí el camió de la ciència farà parada a Sant Joan de les Abadeses. Ens en dona tots els detalls en Xavi Batxero de l'Alter. Què és això del camió de la ciència? Escoltem.
3: L'associació Alter, conjuntament amb les Petits de Brullars, entitat francesa d'educació ambiental i divulgació científica, tenim un petit projecte transfronterer consistent en un camió adaptat, ple d'experiències, activitats, tallers, per donar a conèixer la ciència i, sobretot, diferents aspectes relacionats amb el medi ambient, la biodiversitat, temes de canvi climàtic. Aquest camió que anomenem Le Gaston, Le Camion, és un nom que ens ve ja de França, és un camió que recorre diferents poblacions del Pirineu. Ara, a començaments de juliol, tenim la sort de que està entre la Garrotxa i el Ripollès. I precisament el dia dilluns 6 de juliol, de 8:45 fins 2:45, és a dir, al llarg de tot el matí, estarà el passeig d'aquí Sant Joan de les Abadesses, perquè tothom que vulgui pugui apropar-se i gaudir de les activitats que s'ofereixen. Són activitats gratuïtes i es faran, com hem dit, al passeig.
2: I com bé sabeu, continuen els treballs per reforçar el talús a Ribamala amb l'objectiu d'estabilitzar la zona per garantir que la circulació es pugui reprendre amb totes les condicions de seguretat. El trànsit continua regulat amb semàfors i, segons les previsions, seguirà així fins a la tardor, que és quan està prevista que es reobri el trànsit en tots dos sentits. És un tema de conversa habitual, perquè un trajecte que fèiem ràpid, en moments de molta afluència, doncs pot comportar una llarga espera, sobretot al cap de setmana i festius, quan no hi ha hagut personal regulant el trànsit. Com recordareu, aquesta intervenció la va provocar l'esllavissada que va tenir lloc al març i que va atrapar una persona en un vehicle. Normalment no parlem amb víctimes d'accidents, però aquesta doncs, és especial perquè d'alguna forma els fets continuen enllaçats amb l'actualitat i li vam demanar que vingués a la ràdio a parlar amb nosaltres. És amb Manu Luque, que ja tenim amb nosaltres. Hola, Manu.
4: Hola.
2: Què tal? Com va això?
4: Bon dia. Molt bé.
2: Això, com estàs avui? Han passat ja uns mesos de l'accident. En quin punt et trobes ara?
4: Te voy a hablar en castellano.
2: Sí, sí, perdona, hemos quedado así. Sí, porque hace muy poco que estás aquí, ¿no?
4: Sí, sí, apenas sí. Vine en diciembre.
2: O sea, que fue llegar y...
4: Y pegar.
2: Así que vamos a hacer la entrevista en castellano. ¿Cómo estás? Han pasado ya meses del accidente, no sé... ¿Cómo estás en tu proceso de recuperación?
4: Pues 4 meses han pasado ya y estoy yendo a rehabilitación a diario y... Y nada, pues con el brazo magullado, supongo que dicen que va mejor, pero todavía pues no estoy 100% recuperado para volver al mundo laboral.
2: De hecho, me has explicado que llevas una placa, ¿no?
4: Sí, tengo una placa en el antebrazo y con 8 tornillos. La verdad que el hueso... Se fracturó el radio, el hueso soldó bien con la ayuda de la placa, la cirugía bien, pero la movilidad del codo pues no la tengo completa.
2: ¿La placa se queda o hay que quitarla dentro de unos años?
4: Se queda. Eso es parte de mí ya.
2: Como os he explicado, tú decidiste venir a nuestro pueblo a vivir hace 6 meses. Me explicabas que fue la primera vez que te quedaste sin trabajo, o sea, voluntariamente, que no estabas trabajando.
4: Sí, dejé el trabajo en Málaga, vengo de Málaga, mi hija está allí, y tengo una hija con 11 años, y me vine a vivir aquí con mi pareja, con los 3 hijos de mi pareja, y el 20 de diciembre creo que fue el día que llegué.
2: Y tú eres carpintero, ¿no?
4: Soy carpintero.
2: Y te costó poco encontrar trabajo,
4: sí,
2: ¿no?
4: Sí, aquí necesitan fusters. Está la cosa escasa de fusters. Sí, sí. Creo que el primer día que hice el currículum rápido, porque no tenía ni el currículum hecho, y el primer día que lo entregué creo que conseguí la oferta de trabajo ahí en Olot.
2: Y nada, fue empezar a trabajar y luego sí que nada. ¿Cuánto tiempo pasó hasta el accidente?
4: 5 semanas estuve en el trabajo solo. Sigo trabajando, estoy de baja laboral, pero 5 semanas. Las 5 semanas pues tuve el accidente.
2: De hecho, ahora vienes de rehabilitación.
4: Sí.
2: Has llegado ahora hace muy poco. Si te parece bien, vamos a ese día. ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Cómo pasó todo?
4: Pues viernes por la tarde, llovía y yo iba a recoger a la hija mayor de mi pareja, a Ripoll, que hace baile allí. Él baila 3 días a la semana en Ripoll. Y yo iba a recogerla y iba de camino para Ripoll. Y recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Se me hizo todo negro, se volvió todo negro y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí.
2: De hecho, te destrozó el brazo, o sea que tampoco, sí, no eras consciente de que quizá no podías mover el volante. No,
4: cayó la montaña sobre mí, a mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo. Suerte de que nadie venía conmigo en el coche, porque mi pareja, pues si no está trabajando, pues suele venir conmigo para recoger a su hija.
2: O sea, que le hubiera dado a ella.
4: Sí, le hubiera caído la roca de lleno a ella. Y allí estuve como que una hora y pico, me dijeron los Mossos y los de la ambulancia. Pues yo no lo recuerdo, perdí el conocimiento, lo recuperaba. Sé que me dolía mucho el brazo y veía a la gente que se acercaba a mí y se daban la vuelta. Como que no podían hacer nada cuando me veían o se asustaban cuando me veían. Y me dio tiempo, esto sí lo recuerdo, que me dio tiempo a mirar porque yo noté la barro en la boca. Y digo, ¿por qué tengo barro en la boca? Y me dio tiempo a mirar a la derecha y es porque, claro, la roca estaba lloviendo, estaba llena de barro. Y detrás de mí, pues toda la montaña pues se cayó. El resto de la montaña no me pilló porque el coche siguió avanzando y solo, entre comillas, la roca de casi 500 kilos. Y bueno,
2: al final eso podía haber caído justo donde estabas tú y no estarías aquí,
4: sí,
2: ahora contándolo.
4: Me golpeó la cabeza, tuve un traumatismo craneoencefálico pero no... No hay nada, y no hubo derrame, no hubo fractura craneal ni nada, solo inflamación, y por 20 centímetros creo yo, vamos, creo yo no, creen todos los que lo vieron.
2: O sea que, en verdad, mucha mala suerte, porque estar justo en ese momento, porque podría haber pasado...
4: Buena suerte, no sé, yo ya no sé lo que...
2: Pero es que es verdad, eso cae en un momento y Es un instante, o sea,
4: sí, sí,
2: 30 segundos más tarde tú hubieras frenado,
4: claro, y
2: hubieras
4: sí, visto. Tres segundos más tarde o tres segundos antes, no sé, o no sé, ahora ya que conozco la zona, ¿cuántas veces pasa el autobús lleno de niños, lleno de personas de San Juan a Ripoll y de Ripoll a San Juan? Creo que cada hora y media hay un bus. Pues no sé, al final por suerte solo cayó encima de mi coche o encima de mi brazo. Podía haberle caído a, no sé si le cae a cualquier autobús, no lo sé.
2: Somos una radio y somos de no somos de imagen. Ahora en las redes sociales podemos colgar y si nos pasas alguna quizá lo hacemos, pero el sonido, ¿no? También seguramente ves un accidente y ves la foto y pero claro, el sonido de cuando estás ahí y te caen las piedras encima, ¿lo recuerdas?
4: No, noté como como si te da un como si conduciendo tiene un golpe con el conductor que va detrás de ti, te golpea y arrastra tu coche. Eso es lo único que noté yo y que se hizo de noche. Se volvió todo negro.
2: Me dijiste antes de empezar la entrevista que tardaron mucho en sacarte del vehículo.
4: Sí, entiendo porque no sé, la piedra de grandes dimensiones, una piedra de casi 500 kilos, para moverla y sacarme de allí abajo y de dentro de un coche, pues no sé.
2: Fuiste al hospital, te querían llevar a Trueta, pasó otra...
4: Sí, se estropeó la ambulancia.
2: Se estropeó.
4: Camino al Trueta, se estropeó la ambulancia y llamaron con urgencia a una de Vic y decidieron los médicos, los ATS de la ambulancia, pues entre todos ellos pues decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego que eso no lo vieron, lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después, él tenía una luxación de codo.
2: ¿Qué es lo que ahora te...?
4: Los fisios creen que sí, que no puedo doblar el brazo correctamente por el tiempo que tuve la luxación, por el tiempo que tuve el codo salido.
2: Claro, durante... Hay que explicar también cómo terminó esto, porque creo que ese día te enviaron a casa. Porque...
4: Al día siguiente me enviaron a casa.
2: Porque no sé, en aquel momento el brazo el brazo estaba muy hinchado, no se podía hacer nada, tenía que bajar, ¿no? Y te enviaron a casa.
4: Sí.
2: También, cosa que también supongo que es curioso y que da miedo también, porque cuando estás en el hospital estás bien cuidado, pero en casa no sabes.
4: Que nos dijeron de tirar de teléfono si me pasaba algo, si

0: Bernau.
1: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: necessito.
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre algun negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
4: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del servei d'escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la comtal Vila de Ripoll.
3: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat, un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
4: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los evident el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socials socialistes a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
3: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem total mixtures a la figura de la cantant americana Sharon Jones, que va morir el novembre de 2016, ara fa 10 anys, i que va marcar tot un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dub Kings i la discografia del segell Dubton. Tot això en aquest mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Les obres de reforma de la Sala del Grells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberland Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Oriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
4: Pel que fa a l'enderroc de la guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
3: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció de l'incendi de la Bisbal de l'Empordà. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control. Està fora de capacitat d'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent.
2: Hem de confiar que aquesta tarda l'evolució del vent

0: en aquesta zona. Els bombers alerten que és importantíssim tancar el flanc dret de l'incendi per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinades 225 unitats de bombers. La investigació apunta a l'ús indegut d'una radial a peu de carretera com a origen del foc. Jaume Bosch, que és cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals.
1: Sí, des d'agents rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
0: I s'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits aquest cap de setmana. Tornar a l'expedició de bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. I tres ferits per l'accident de l'autobús de dimecres a Lleida continuen ingressats a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el dia d'avui. Darrer punt, Caldes de Montbui engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. S'inaugura la botiga oficial i la primera fase de la festa de foc i aigua amb el Templadàrium de demà.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Ticketic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
3: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats tant al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
2: L'estudi creatiu Sant Joan i Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el pont vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
3: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadeses amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
2: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el Comte Arnau, les bruixes de Malatosca i la vaca cega.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
2: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
1: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Oriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Hostenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que s'hi ha de l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El CUPaire també va dir això.
3: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim, ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no, amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
1: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se de les ordenances i que el conveni presentat per Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
4: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
1: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regidor independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura. Seguim pendent de l'incendi que crema a les Gavarres. Els bombers alerten que és molt important tancar el franc dret de l'incendi a la Bisbal de l'Empordà per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Així ho ha indicat als mitjans David Borrell, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, que ha assegurat que volen prioritzar el flanc dret a la banda de Santa Cristina perquè se'ls complicarà moltíssim les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada.
2: Hem activat una mobilització de bombers, diguéssim, també fora de guàrdia per acabar d'omplir els parcs que ens quedin buits, perquè venen bombers de tot Catalunya, i també hem demanat reforç de la UME, no tant per poder fer front directament a aquest incendi, que ho aprofitarem, òbviament, sinó perquè davant d'una simultaneïtat puguem reaccionar ràpidament i tenir més efectius. És a dir, ens estem anticipant molt el que puguem tenir al llarg del dia avui.
1: Ho sentíem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil. Més d'un centenar de persones estan desallotjades pendents de l'evolució amb un espai que s'ha habilitat a Santa Cristina.

Té com a objectiu escurçar com a màxim en 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és entre 400 i 1.000 dies. Una prova pilot que s'ha fet a Vic ha donat molt bons resultats i s'han aconseguit valoracions de dependència en 45. Està previst que al setembre s'estengui a tots els centres de salut integral de referència. I 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat. Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, el dia 30, estan investigats per un presumpte delicte d'exercici de drets fonamentals i un de lleu de lesions. I han passat a la Fiscalia de Menors. I tot està a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció en concerts com de Doctor Prats, els Amics de les Arts, Bus, els Catàrrecs i la Ludwig Bank.

0: sigut tu.
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Orriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
4: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que a la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
5: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
3: Els dos regidors socialistes, en substitució d'Enric Pere i Anna Belén Avilés, van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.
6: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
4: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats tant al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
3: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el pont vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
4: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadeses amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
3: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el Comte Arnau, les bruixes de Malatosca i la vaca cega.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. I a més, avui, l'últim programa de la temporada.
2: Acaba la temporada 10, Lluís. Això ja va cap endavant. 210 programes, eh?
1: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
2: També, per fer vacances, necessitem... descansar una mica.
1: Vacancetes.
2: Clar que sí, clar que sí.
1: Ha estat una temporada intensa. Hem parlat de moltes coses diferents, però mira, he trobat com fils conductors.
2: Molt bé, que uneixen
1: sempre,
2: tots
1: els
2: episodis.
1: Històries.
2: Molt bé.
1: Les persones i les seves històries.
2: Sí.
1: I reptes dels nostres temps. Que...
2: podrien ser nostre. Digues. o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada. Sí,
1: bueno,
2: sí,
1: ja com a punt d'unió. Jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
2: Ja
1: fa
2: veig.
1: Temps que volia.
2: Exacte,
1: una
2: veritat,
1: cosa com
2: és veritat,
1: més
2: és veritat,
1: així, però bueno,
2: veritat.
1: Aquí estem.
2: Molt bé.
1: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui tornem a portar, de ballroom, que vam descobrir aquest estil, bueno, per mi va ser un descobriment.
2: Sí, sí, per mi també.
1: De VIH i de dones, molt interessant, de dones heterosexuals, també, pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
2: Important, i vam ser molt reivindicatius amb aquest tema.
1: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
2: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
1: A veure, què vols dir?
2: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant,
1: bueno.
2: I ja la tenim a sobre. Però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant, i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
1: Haurem de fer el col·lectiu en passar muntanyes,
2: exacte,
1: vols dir?
2: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
1: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè
2: tant.
1: A més aquesta temporada també hi ha passat.
2: Exacte, també, sí. No es volia perdre aquest darrer dia.
1: No es volia perdre aquest
2: Molt
1: darrer.
2: Bé. Doncs què,
1: comencem,
2: anem per feina?
1: Va.
2: Vinga, va.
1: Avui, el Col·lectius en xarxa, Triangles.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge, i pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint. I ens visita de nou Pablo Westling, què tal?
3: Molt bé i molt content, és veritat, ja cop de la família, eh?
1: Que jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut tres vegades.
3: Tres vegades, una per llibre.
1: Sí,
3: una per
1: llibre,
3: per tant, moltíssimes gràcies perquè ja mira... ja quasi trauré llibre i només per venir aquí.
2: Doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim,
1: sí.
2: Perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres, i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
3: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que... toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen. D'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai, una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo, i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs... espectacular. I ara,
1: perfecte,
3: que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
2: Sí,
3: que
2: sí,
3: guai,
2: sí.
3: Felicitats.
2: És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
1: era
2: amb tres cosetes,
1: mòbil.
2: Sí.
1: Bueno, hem tingut molta sort.
2: És veritat.
1: Aquesta temporada...

0: Vas passar pel programa Amamore,
1: sí.
0: I avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu... Quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
1: Doncs com a societat una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica que, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil, perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
2: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això, que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
1: Jo crec... perquè tenim poc temps, primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps, i després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols, i em considero principal responsable, que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser que amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, jo ho reconec, i em sap molt de greu, que potser hi ha gent que em diu, quedem... i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. I ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. I jo crec que ens hauríem d'esforçar que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, podríem dir.
0: Tangible, sí,
1: sí, sí. Sí, tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, vinga, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així, personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al cara a cara.
2: Total. Sí.
0: Ens passa també... Ens passa, sí, a que ens passin coses amb la gent, no?
1: Exacte.
0: I no quedar només per posar-nos al dia del que hem fet quan no estàvem junts, no? Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més... més ferms, no? Que fa que tinguem activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar,
1: sí,
0: això no uneix.
1: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a voler i platja perquè em venia de gust fer voler i platja i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt, i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecte, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar. Després, quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. Mm. No era una relació del que tu dius, d'updating, no? I què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
2: És que a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle en persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
1: Mm. I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina... Mm. I nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. Yeah. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys...
0: Yeah.
1: Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Mm-hmm. Em deixo... Jo crec que això ho hem de... I, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics.
2: Mm-hmm.
1: Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
0: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
1: Sí?
0: A mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció digues.
1: Amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un tema que no domino. Mm-hmm. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi, tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga, després també confio molt en l'editorial, sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
2: Clar.
1: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
0: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
1: No.
0: No, eh?
1: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé
0: sí,
1: per què...
0: Eh?
1: Jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diuen... Un es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades.
0: Més destacades.
1: M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret concret. I llavors, quan em va arribar aquesta portada, en blanc i negre, ja em va espantar.
0: Yeah.
1: No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la, després que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre, el groc i gris, no sé, així de primeres, no sé, no la vaig veure gens clara, i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure, perquè, a més, el que comentàvem abans, va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
0: Accelerat.
1: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van enviar diverses opcions, i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar, vaig pensar, està bé, i m'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
0: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no?
1: Sí.
0: El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle,
1: sí, sí.
0: Les lletres estan separades també en tres.
1: Sí, sí.
0: Té com molts easter eggs.
1: Sí, sí, sí, i després, ja em va agradar, i després la vaig començar com a ensenyar, i la gent em deia, ai, m'agrada molt, la gent sincera, eh? Aquella gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada,
0: sí,
1: li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic que aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres,
2: sí,
1: però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
2: Clar.
1: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal.
2: Mm-hmm.
1: Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin, i sempre ha sigut així.
2: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
1: Doncs, no sé per què tenia clar que volia una història o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar, sempre en ficció, jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que adoptés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera,
2: uh-huh,
1: i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans, una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre, que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, però i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor. Però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I a la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, i llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo, i trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha significat tant, no sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot, per això m'extranyava que no s'hagués fet, i llavors jo deia, pues fem-ho.
0: A la presentació que vas fer la setmana passada, explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura, i que ha estat especialment intens en aquest sentit, i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquesta aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
1: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu, i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores ells són tres narradors i cada capítol narra un, i no sé per què tenia la... Jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors, el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal. Però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Normal. Aleshores, això requeria una mica de... Doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després... fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Àlvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou, pràcticament, i que doncs, tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no... I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè, clar, era la idea meva, del narrador.
2: Yeah.
1: I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin i que eren dos caps completament diferents.
2: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir una altra cosa, perquè, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
1: Abandonar, no, perquè m'estic adonant que sóc molt...
2: Sí,
1: I aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar a veure un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure que l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver-ho de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
2: molt
1: sí que
2: bé,
1: no.
2: Molt bé.
0: En part, bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica i necessitava com aquesta estructura.
1: Sí, no, i a més que hi ha un punt que s'ha... O sigui, has d'entendre que prenguin les decisions que prenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
0: Com que hi hagi un arc,
1: sí, que
0: hi hagi una evolució.
1: Que tu com a lector entenguis de, vale, ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja... que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però si tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
2: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història, però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
1: Doncs era, jo sobretot, jo és que llegeixo, el que escriu ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser al final el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar, que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de...
0: reescriure
1: capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
2: Clar. Una mica de misteri,
1: una
2: no?
1: Una mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
0: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
1: Exacte.
0: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
1: Volem
0: alhora,
1: tot.
0: Ho volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
1: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat. Ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona i, bueno, des de que tinc 22 anys, que jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me amb aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Un té una oportunitat a Londres, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat i de sobte, i a vegades penso potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també o potser aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, són, i són aquestes coses, doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
2: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
1: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
2: Molt bé.
1: O sigui, com jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i potser és això, tampoc... No demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
2: Molt bé. Doncs, Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
0: Exacte.
2: Tornarem, esperem, gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
0: Més històries, sí.
2: Que vagi molt bé.
0: Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
2: Molt bé. Doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
0: Sí.
2: Si tot segueix.
0: Si tot segueix.
2: I si no segueix, seran per coses bones.
0: Sí.
2: Però ens tornarem a trobar.
0: Ens tornarem a trobar.
2: I ho deixem aquí.
0: I ho deixem aquí,
2: eh? Uau. M'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: donava llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
2: Hem iniciat un nou curs, que el fem d'una manera molt modesta, només 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en gran en part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano i ets, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
1: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de joves promeses. Sentim a Colomer.
2: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de joves promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol. A vegades són un, a vegades són dos. En aquest cas és un pianista, Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
1: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi forestal que crema des d'un quart de 10 del matí a la Bisbal avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees, segons agents rurals. Hi ha 4 ordres de confinament actives i més de 200 bombers i una dotzena de mitjans aeris treballant. El president de la Generalitat ha demanat ajuda a la UME perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un procúmul violent. David Borrell, l'inspector en cap dels bombers, ha indicat que els esforços se centren a tancar el flanc dret perquè s'espera que giri el vent.
2: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canviï la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
1: Ja ho sentíem, a més, Protecció Civil, recordem, ha demanat que es posposin els desplaçaments, els Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany. Dos notícies més relacionades amb incendis. Una és que l'incendi que afecta de vegetació a Vilabenut, a Fontcoberta, el Pla de l'Estany està estabilitzat, els mitjans aeris ja s'estan retirant de la zona, i que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia treballs amb la radial que haurien provocat suposadament l'incendi a la Bisbal. L'home treballava amb aquesta eina a la carretera en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, mentre aquesta zona es troba sota nivell 3 del Pla Alfa. S'espera que les properes hores aquesta persona passi a disposició judicial. Més qüestions. Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Actualment, els prematurs extrems sobreviuen entre un 25 i un 75% i la majoria d'enfrontar seqüeles tota la vida. Aviat tot plegat podria canviar gràcies a aquest estudi amb una placenta artificial. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena per no haver rebut l'autorització del govern d'Aragó. El museu no ha rebut llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir. El museu

pare vostre que esteu ara en el... Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el vostre perenne. Facis la mosca tot untat. Així a Anglaterra coven el cel.

ara, ostre, que esteu ara amb mel? Rigui descol·locat el vostre nom. Tinguin uns altres el bosc perenne. Facis la mosca

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre el vot negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
4: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la Comtal Vila de Ripoll.
3: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat. Un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
4: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los evident el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socialistes a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
3: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.
5: ¿Qué estás tocando?
6: Una canción que he compuesto yo.
5: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
6: No lo sé.
5: La tocaste para ella, tócala para mí.
6: Bueno, es que no la recuerdo.
5: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
6: Sí, jefe.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Del 5 de juliol fins al 15 d'agost se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts i, excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici amb un aforament de 200 persones que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
4: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet una ala i mig o dues, no? Normalment fem una ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys, amb un líric, vam haver de fer gairebé dues ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir-se sent bé igual, però han de una mica quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els hi complica la vida. Però bueno, la idea és que n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
3: Diumenge, a les 6 de la tarda, el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una setantena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centelles i 12 músics. Sentim el director de la Coral Ripollesa, Pere Mas, explicant com s'estructura el concert i la novetat que tindrà.
5: Hi haurà dues parts diferenciades, una que estirà per una soprano que li diuen Dolors Luzano, que farà principalment música de Delibes per piano i veu, i després hi haurà una altra part que hi haurà l'Aurelia Pessarrodona, que farà també uns solits de Pauline de Clot, que és una compositora francesa del romanticisme. Per cloure, se farà una escena lírica que va fer Delibes, que la varen recuperar l'any passat. És una peça que jo crec que, que se diu La Bosca, s'ha fet molt poc, molt poc. És a dir, fins fa 120 anys no hi ha constància que se torna a fer ni a Espanya ni a França.
3: El format de la resta del festival serà similar a l'habitual, com comenta la presidenta dels Amics de la Música, Anna Cassany.
6: Comencem amb un concert coral i el de més ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que li hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
3: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el claurà la bigatana Emma Stratton al piano.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent de 5 quilòmetres. El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la UME de l'exèrcit espanyol per apagar l'incendi i s'han confinat 7 municipis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha tornat a insistir en evitar desplaçaments a les per raons de seguretat i per facilitar les tasques d'extinció.
2: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
1: Els bombers se centren a tancar el flanc dret de l'incendi de la Bisbal d'Empordà per evitar l'afectació potencial a les 10.000 hectàrees de les Gavarres. Mentre els bombers han demanat el confinament de l'urbanització La Balconada de Sant Vicenç de Castellet al Bages per un incendi de vegetació en el terme municipal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar a la població que es confini. Els bombers treballen en 17 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris per estabilitzar-lo. L'avís és de les 6 de la tarda. I un home de 70 anys de nacionalitat xinesa i un altre de 37 de nacionalitat romanesa mor ofegats aquesta tarda. El primer a la platja de Llevant de Cunit i el segon a la cala Justell de l'Hospitalet de l'Infant. El primer succés ha tingut lloc cap a 3:15 i el banyista s'ha desmanyat mentre entrava a l'aigua. El segon ha passat a 6:15 i els socorristes l'han tret encara inconscient. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, hi ha hagut 8 morts d'aquest tipus a les platges catalanes. I la Guàrdia Urbana de Balaguer ha comunicat el seu malestar rendent incompliment de millores laborals per part del consistori i han fet un ultimàtum abans de mobilitzar-se. Entre les reclamacions hi ha un augment de salaris, han sol·licitat perquè diuen els agents estarien complint tasques descompensades des que va tancar i obrir el consistori a regular el trànsit i aquesta exigència també va relacionada amb un augment de la plantilla, són 9 agents i volen arribar fins als 20. I aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles bressol municipals de Badalona, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Relet. Es tracta de 25 escoles on també es treballarà amb les obres i suposa una inversió de 500.000 d'euros.
3: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és divendres 3 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que en Manu Luque expliqui a casa que avui l'han entrevistat a la ràdio 4 mesos després que l'esllavissada de Ribamala l'atrapés al cotxe. Acabarem la setmana fent un repàs a una activitat que es farà demà dissabte al passeig a

0: de pluja, esperar al Palau de l'Abadia.
1: Perfecte, Laura. Per cert, que qui vulgui empalmar pot sopar allà i gaudir d'un concert de rumba a la nit al mateix passeig. I ara fem un salt i marxem dilluns on en Xavi Batxero, de l'Alter, ens parla d'una proposta.
2: L'associació Alter, conjuntament amb les Petites Abrullars, entitat francesa d'educació ambiental i divulgació científica, tenim un petit projecte transfronterer consistent en un camió adaptat, ple d'experiències, activitats, tallers, per donar a conèixer la ciència i, sobretot, diferents aspectes relacionats amb el medi ambient, la biodiversitat, temes de canvi climàtic.
1: I què més ens cal saber?
2: Aquest camió, que anomenem Le Gaston, Le Camion, és un nom que ens ve ja de França, és un camió que recorre diferents poblacions del Pirineu. Ara, a començaments de juliol, tenim la sort de que està entre la Garrotxa i el Ripollès. Precisament el dia dilluns 6 de juliol, de 8:45 fins 2:45, és a dir, al llarg de tot el matí, estarà al passeig d'aquí Sant Joan de les Abadesses, perquè tothom que vulgui pugui apropar-se i gaudir de les activitats que s'ofereixen. Són activitats gratuïtes i es faran, com hem dit, al passeig.
1: Gràcies, Xavier. I res més, això és tot. Recordeu que aquest dissabte al matí hi haurà la cursa d'obstacles Vol d'Àguiles. Han quedat a les 8 al passeig Comte Guifré, als 4 jardins, a la plaça Torres i Bages, i em sembla que tot plegat comença a les 10. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadesses és una coproducció de La Veu i la Xarxa. Fins dilluns.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Sant Pau de Segúries celebrarà la 6a edició de la Fira de la Bruixeria aquest cap de setmana. Durant 2 dies, una 50ena de parades del món esotèric s'instal·laran entre el pati de l'escola Els Pinets i el parc de la plaça F. Estabanell. La fira comptarà amb molts productes de quilòmetre zero, com terapeutes, remeiers o trementinaires del Ripollès, però també en vindran de llocs més allunyats, com Lleida. El certamen s'inaugurarà dissabte a les 11 del matí amb un ritual. Sentim explicar-ho el bruixot encarregat del ritual, Chencho Yagüe.
3: Això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, l'energia que porta al reste de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el de ritual de la cloenda, cremen tots aquests desitjos. És com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament és l'explosió de que surti tot volant, no? De que hi hagi energia creada pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé.
2: La fira tindrà una 20ena d'activitats, com els tallers infantils de piruletes, de bombolles i malabars, jocs de carrer o un parc d'inflables. Podem sentir a una de les organitzadores de la fira, Ruth Soler.
4: Tenim moltes conferències, és el que sempre des de l'inici de la fira és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i, bueno, totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar. Volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no? Hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any, també, d'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna, hi ha màgia, hi ha ritual de tambors...
2: També destaca la cercavila del Camí de les Bruixes condemnades a un espectacle de màgia extrema del mag Espàrregou. Un dels actes més rellevants serà el concert de Nicky Covers al parc, que es farà dissabte a 2:15 de la nit.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3 milions i mig d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
2: Un centre que doncs, compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
1: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
3: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació per com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris, també se'ls hi fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
1: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.

0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien,
2: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, de cognom 3 de juliol de 2026. I un dia com avui de 2009, la matemàtica i astrònoma Maria Assumpció Català moria a Barcelona. Nascuda l'any 1925, Assumpció Català va descobrir la seva passió per l'astronomia de petita. Gràcies a la igualtat d'educació i oportunitats que el seu pare va voler donar tant als seus fills com a les seves filles, Català va poder matricular-se en Ciències Matemàtiques a la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona, la carrera que li permetia estudiar astronomia. Mentre feia el doctorat, va començar la seva activitat docent, que es va allargar molts anys. També va començar a treballar com a ajudant a la secció d'astronomia del Seminari Matemàtic de Barcelona i més tard a l'Institut Henri Poincaré, al Laboratori de Dinàmica i Estadística Estel·lars. També va col·laborar amb la Càtedra Especial de Tecnologies de l'Espai de la Universitat Politècnica de Catalunya. El 1970, Assumpció Català va ser la primera dona a obtenir el doctorat en matemàtiques per la Universitat de Barcelona i va ser professora de matemàtiques i astronomia en aquesta universitat. Va dur a terme observacions sistemàtiques de taques solars durant més de 30 anys i va representar l'estat espanyol a la Unió Astronòmica Internacional. Va publicar les seves investigacions a diversos llibres i publicacions de divulgació científica i va ser membre d'un munt de reputades societats astronòmiques i científiques. També va ser assessora científica de la secció d'astronomia

0: Hola, Joan Maria.
1: Hola, maco.
0: Bon dia. Què tal? Com va això?
1: Bé.
0: Molt bé.
1: Bé. Bé. He tardat en agafar el telèfon perquè el sentia, però no sabia on te l'havia deixat.
0: Molt bé. Això és bona senyal.
1: Coses de l'edat, no.
0: I això m'agradaria que em passés a mi. Jo sempre sé on te'l tinc i sempre estic pendent. Per tant, que no. M'agradaria que em passés com a tu. Josep Maria, si et sembla bé, ja estic gravant.
1: Digue'm.
0: I res, donar-te la benvinguda i que has passat pel taller, tot ha anat bé i
1: sí, ja estàs en forma. Tot el carburador, el radiador, en fi, tot bé.
0: No, dic que recordo que tu confiaves molt en una marca, no sé si era Saab, no?
1: Sí.
0: Que eren cotxes que mentre els anaves arreglant i tot, que, ostres, tiraven bé i, no? Ets un Saab,
1: sí.
0: Tu?
1: Va. Sóc un severo, sí. A nivell personal. El que passa és que també el Saab va tindre una gloriosa mort perquè va deixar de fabricar cotxes i ara fabrica avions, el qual no és més que un pas endavant importantíssim, no? I jo, a nivell personal, doncs confio i espero que també vagi per aquest camí. Vull dir que una vegada superat una marca prestigiosa amb un tipus de vehicle, doncs a partir d'ara jo estic en condicions de volar. Que m'agrada molt, per altra banda, m'agrada molt.
0: Molt bé, doncs res, tornem a la secció habitual. De què vols parlar avui?
1: Molt bé. Avui vull parlar de Xina. Mira.
0: Oh.
1: Sí, perquè s'han donat una sèrie de circumstàncies curioses que justificaran el que jo en aquests moments vulgui parlar de Xina. És una qüestió familiar. Comença per una qüestió familiar. Jo tinc una neboda que és una crac. En broma, li diem de tant en quant que a veure quan serà presidenta dels Estats Units. Perquè aquesta senyora, perquè ara ja és una senyora, que té uns... ara deu tindre 40, 43 anys, va començar, després d'una carrera d'econòmiques i amb notes brillants i tot plegat, i amb un domini quasi perfecte de l'idioma anglès, doncs es va trobar una feina per concurs a la Comunitat Econòmica Europea. Va estar d'ajudant de la secció jurídica amb seu a Liechtenstein i va fer una carrera brillantíssima. Tant és així que va aconseguir doncs fer una vida familiar, perquè en aquests països això es pot fer, i per altra banda va seguir la carrera. La faré breu perquè és tan brillant que podria pensar algú que me l'estigui inventant, i no. Es diu Georgina i és la meva neboda, una de les meves nebodes. Aquesta senyora, després de passar per Liechtenstein, va entrar a les Nacions Unides, a Nova York, i allà va desempenyar diversos càrrecs, sobretot educatius, en preparació d'experts en economia i amb una sèrie de coses que la faré molt breu. Ara, després dels anys, després de residir a Chicago i donar classes a la Universitat de Chicago, delegada per les Nacions Unides, està en aquests moments a Macau. Són aquestes persones que obtenen un passaport ple de pàgines perquè viuen, demà no saben on viuran, perquè les van enviant a puestos. Tot i amb això té dos fills, un nen i una nena, que les han anat matriculant a col·legis internacionals en mans dels Estats Units, i que faciliten el que tu puguis desenvolupar feines de tipus diplomàtic o educatiu internacional, i que no deixis de tindre fills i els puguis educar, estiguis a Macau, estiguis on siguis del món, perquè hi ha delegacions educatives en aquest sentit de tot arreu. Una espècie de Instituto Cervantes, però molt gran, molt ben dotat, i que d'alguna manera permet desenvolupar les feines sense tindre traves d'educació. Aquesta senyora, la que direm Georgina, està en aquests moments a Macau. I està des de fa 3 anys. I ve a Barcelona perquè té la morrinya aquesta catalana, i cada any les seves vacances consisteixen en vindre aquí. Aquest any les ha adelantat per no coincidir amb les aglomeracions de juliol i d'agost, i jo he tingut el goig de, com és familiar, estar 3 dies pràcticament parlant amb ella. Entre altres coses, perquè volia saber si realment ha assumit per la professió i pel temps d'oci un coneixement d'alguna matèria o d'algun concepte de Xina, perquè veuràs molt ràpidament per on venen els trets. Efectivament, sí, perquè és una persona molt oberta, molt inquieta, molt curiosa, molt creativa, per tant, i s'ha integrat amb el temps de lleure, no, a part de fer turisme, que és molt barat a Xina i molt bo, ha intentat fer un estudi o tindre uns coneixements sociològics, polítics i econòmics d'un país que fins fa poc era un país tancat, amb una imatge de comunisme, amb una imatge de l'herència de Mao Zedong, però no gaires coses més. Sí, se sabia que fabricaven coses molt barates, que anaven molt malament i que, bueno, era xino, no? I deien, era xino, en contraprestació de dir és alemany o és estadounidenc o... Bueno, doncs això, i començo a definir les opinions que me les he fet meves, perdó, això ha canviat radicalment. I ha canviat des de fa 10 anys aproximadament. Avui en dia Xina fabrica molt bé. Avui en dia Xina ha inventat una nova classe mitja. Políticament ha donat un pas endavant creant un nou esperit polític sense deixar el comunisme científic, però adaptat al concepte d'històric del caràcter i la personalitat dels xinesos. Xina és molt gran geogràficament, però no és dels països més grans. Com sabeu, el país més gran en extensió és Canadà, i després hi ha bé Rússia, i després hi ha bé Estats Units i tot això, no? Xina és gran, és molt gran, és el tercer o quart país. I està conformat una mica per personalitats diferents. És a dir, és una miqueta el que han patit és Espanya, però ningú té interessos d'independentisme o de deixeu-me tranquil, o jo vull la meva policia, o jo vull el meu... amb tota la raó del món, o la meva economia, perquè jo genero molt més. No. I no perquè el règim comunista xinès és un règim que et facilita 2 o 3 coses importants. Primera, l'ensenyament pràcticament gratuït, exceptuant algunes especialitats, diguéssim, universitàries. Llegeixo el text que he tret de les converses amb la meva neboda. Tant si és propi en xinès com si comença a haver-hi gent que va a Xina a estudiar. Segona cosa, la personalitat de la persona, del ser humà xinès, és molt disciplinada. És a dir, treballa com un xino, aquesta paraula que d'alguna manera abans dèiem treballa com un negre, no, ara ja diem treballa com un xino, i sap que la seva comoditat de vida, la seva esperança de vida, la seva felicitat, és un concepte molt diferent a la felicitat d'aquí, vinculada majoritàriament a conceptes materialistes. Allà és impensable que la gent en un moment determinat tingui per perspectiva de futur un xalet amb una piscina, amb una poble del prop de Barcelona, coses d'aquest tipus. El seu projecte és la felicitat individual i col·lectiva. Parteix de la base que estan fent un país, i això els col·legis ja comença a dir-ho, no ja comença, ho estan dient cada dia, estan creant un país que sempre tindrà futur. Sempre. Ara sona una campana d'algú que em truca. No sé si tu la captes.
0: Sí, sí.
1: No puc... Sí?
0: Et truquen, bueno, però no passa res. Sí, home, ja se'n cansaran.
1: No, vale.
0: Si no és, mateix, si no és important...
1: No, espero que no, i a més l'important és el que estic fent en aquests moments sempre. Aquesta solidaritat col·lectiva neix d'un concepte molt comunitari, molt comunista per altra banda, que és una de les herències de Mao Zedong. Amb el gran camino que va construir la Xina moderna, hi havia la Xina moderna era d'ara, no, realment. Mm. Però la revolució xinesa comunista amb Mao Zedong va, d'una manera fèrrea, va començar a tindre aquell concepte de manopla de ferro amb la mà de cotó, no? Vull dir, per una banda, tenies, i tenen ara també, les comoditats bàsiques resoltes, tant pel preu com pels serveis, és a dir, l'aigua, gas, electricitat, serveis mèdics, tot això està perfectament solventat. Potser alguns d'ells no al nivell de perfecció que exigim a Occident. No, per descomptat, a nivells de la qualitat, potser que s'exigeix amb una Alemanya o inclús amb un Catalunya, però sí, bàsicament, sense gaires problemes. Van aprendre una cosa que els estimats amics de la natura del nostre país haurien de qüestionar-ho. No dic que haurien d'aprendre-ho i canviar els seus bons criteris, però sí qüestionar-ho. Ells se'n van donar compte un dia que l'única manera de no tindre una crisi d'habitatge, que també el van passar fa 20 anys, consistia en convertir els pobles en gratacels. Sorprèn molt per un occidental que un poble de 5.000 habitants, de 10.000 habitants, tingui una expansió cap amunt. I té un motiu. És a dir, per poder tindre vivenda social, no pots tindre cases de 3 i 4 habitacions, de 4 pisos. Has de tindre habitacions, sobretot cases, habitatges de cases que tenen 20 pisos, 25 pisos. Ja no et dic els que tenen, poden arribar a tindre als voltants de la gran ciutat 30 i 40 pisos. Aquest concepte que en el seu dia a Nova York també ho va tindre, Nova York, com sabeu, està entremig de dos rius, és difícil, i en zones pantanoses i tot plegat, van aprofitar que es podia tirar amunt amb garanties de construcció perquè no hi havia més remei. Ells ho han agafat baix un punt de vista bàsicament vàlid. Aquí els plans d'expansió per habitatge, que és el gran problema d'Espanya en general i sobretot de Catalunya, i que la gent jove necessita tindre aquesta necessitat, és un dret que està a la Constitució, i no solament la gent jove, la gent gran, a vegades, com el cas meu, i poso el meu cas, jo estic molt bé amb la casa que tinc, i, però d'alguna manera entenc que estant jo ara sol com estic, podia prescindir d'un parell d'habitacions i poder tindre, doncs, unes feines de neteja i tot, encara que hi hagi gent que m'ajudi, però sense tindre que pensar que a la meva edat tinc que tindre un problema que em produeix la feina de cada dia del pis. Allà els pisos estan inspirats amb el mateix tipus de pis social de Moscou i de Leningrad, però adaptat al confort i a la sensibilitat de Xina. M'explicava la meva neboda que una de les coses que més sorprenen és que els blocs de cases, que són blocs de cases realment de 30 pisos, estan orientats en funció dels arquitectes, això ho cuiden molt, per lo vist, estan orientats al sur, per dir-ho d'alguna manera, no? Per donar un exemple que s'entengui aquí. És a dir, que tots els pisos gaudeixen de sol a l'hivern, d'entrada de sol a l'hivern, I això facilita que l'estiu sigui més, tingui més qualitat de vida perquè s'escalfa menys. Per descomptat que tots tenen calefacció. A l'aire condicionat no. L'aire condicionat és una cosa que la pots comprar perquè hi ha botigues, perquè hi ha una classe mitja novament inventada, novament creada com a concepte polític, i això facilita que puguis tindre els conceptes bàsics coberts absolutament. Com es va aconseguir o com ho han aconseguit això? Perquè això potser mereixerà, Joan, una reflexió més profunda ara que tinc dades importants, perquè m'he preocupat posteriorment d'una sèrie d'adreces que m'ha donat la meva neboda, amb el que hi ha accés via turisme a l'estil de vida que en aquests moments tal. Això s'ha aconseguit perquè fa 20 anys el primer govern que jo diria demòcrata guió comunista, molt difícil d'explicar, però molt fàcil d'entendre quan estàs allà, va permetre una inversió extraordinàriament intel·ligent. El govern de l'època va primar amb beques a tots aquells estudiants que tenien característiques i qualitat per seguir estudiant o per especialitzar-se, i els hi va pagar beques pràcticament del 100%, i els va enviar amb contractes de tipus diplomàtic a universitats d'Occident. Es parla molt a una paraula xina que no la sé pronunciar, que és igual que aquí parlem de memes i parlem de la cosa Z, la generació Z, allà tenen una paraula que defineix tots aquests mils d'enginyers, de metges, arquitectes, que van sortir primats pel propi govern amb un contracte curiós i interessant. Tu no et preocupis, vés a estudiar a Harvard, tenim convenis amb aquestes universitats, però quan tornis hauràs de treballar remunerat d'una manera, que et direm com i de quina manera, hauràs de treballar per la societat, pel govern. Això ha facilitat que en aquests moments l'Occident ha d'entendre que el país que ha invertit i que té el major número de qualitat, sobretot de la millor qualitat d'enginyeria o de tecnologia último modelo, és Xina. En aquests moments les indústries de l'automòbil estan fomentant d'Occident, llàmese Volkswagen, llàmese Citroën, llàmese Seat, llàmese Ebro últimament, que és un mort ressuscitat molt curiós d'estudiar el dia, doncs tots aquests ja tenen por, ja comencen a tindre por del cotxe xinès. I comencen a crear aquell bulo que funciona tant amb els partits polítics. No, aquesta competència no és bona, aquí no hi ha tècnics especialitzats com allà, quan s'espatlla una peça l'han de portar d'allà i tot plegat, i això encareix i dificulta, no et compris un cotxe xino. Metge mentida. Els xinos són prou intel·ligents, com han demostrat al llarg de la seva història, perquè quan venen un cotxe xino a Espanya tenen pràcticament en aquests moments el 70% cobert del servei al client. És més, estan fent convenis, com tots sabem, per comprar fàbriques que no han sapigut o no han pogut resistir les crisis de l'automoció europea i nord-americana, perquè ara tots sabem que Tesla està patint una crisi important, i s'ha adaptat al cotxe que permet un preu molt assequible, una qualitat mitja-mitja alta, i que per les carreteres i per l'estil de conducció i per tot plegat d'Europa pot ser que sigui un èxit. De fet, amb la por encara de dir, ai, com anirà això? És veritat que no hi ha mecànics especialitzats? És veritat que quan s'ha de portar una peça determinada o especial s'ha d'esperar que l'enviïn, si és per avió, no sé què, i si no tarda 30 dies? és veritat a la primera moment, és veritat fa 10 anys, però ara ja no. Ara, igual que se la va veure vindre alguna marca i es va començar a adaptar o a crear societats d'interès entre les marques xineses i la d'aquí, que hi havia aquí, Això en aquests moments val la pena anar a la fira de l'automòbil de Barcelona, l'última, i els cotxes eren una monada. I eren còmodes i eren estupendos i ja es preocuparan de fer que això funcioni i funcioni molt bé. Però jo recomano una cosa per acabar dient que el pervindre, començaré a conclusions, no? I jugar a profeta m'emprenya, perquè és més fàcil equivocar-se que no tindre la raó. Entre altres coses, perquè si jo faig ara de profeta, la majoria de gent dirà, aquest què diu ara? Què m'han d'explicar? A mi la paraula, la frase que m'han d'explicar a mi, la temo. Perquè jo no m'atreveixo a dir-li això a un abogat, ni a un metge, ni a algú que cuidi els meus interessos. Jo no puc dir-me a un metge, escolti, vostè què m'ha d'explicar a mi? Perquè segurament s'aixecarà i em fotrà el fonendo pel cap, no? Amb raó. Jo vaig fer una vegada amb un consell d'administració d'una marca important de cava, que l'amo, perquè encara hi ha aquesta paraula, i sobretot de Sant Sadurní, em va dir, escolti, Rex, a veure, què m'ha d'explicar a mi? I em vaig aixecar de la sala de reunions que tenia i va dir, perdoni, però me'n vaig, i no al lavabo, precisament. I es va quedar molt parat. I vaig dir, miri, si vostè considera que jo no li puc explicar res, primer, em penso que s'ha equivocat perquè m'està pagant per aquest motiu. I en segon lloc, què faig jo si no li puc ensenyar res? Vostè no és més que una persona, però jo crec que estic parlant amb un consell d'administració. Bueno, total, me'n vaig anar. Em van vindre a buscar al cap d'un parell de dies. Però, sí, sí, però aquests senyors, aquests xinos, ens tenen molt que explicar. Molt, perquè el pervindre, no hi ha cap dubte que és d'ell. Si ara, parlant anglès, sembla que tens assegurada la vida i pots tindre fills estudiant als Estats Units amb una garantia de que se tornaran molt bé i que seran estupendos i els donaran feina, no se'n donen compte que això ja ho va dir-ho el Sala Martín, que quan més vagin allà i tornin, més competència hi haurà aquí. Els primers que van anar als Estats Units i es van treure doctorats, quan van tornar eren els reis del mambo, perquè no hi anava ningú fa 40 anys. Però ara, tota família, inclús de classe mitja, mitja alta, que té un fill o una filla, l'envia als Estats Units encara que no mengin. Perquè és una garantia de vida. I no és una garantia de vida, perquè hi haurà diverses nacions, entre elles la Xina, sobretot, que tenen el pervindre pràcticament assegurat. La competència real, política, econòmica, armamentística, no és entre Rússia i Estats Units. No, no, és entre Estats Units i Xina. I ho saben els d'Estats Units, ho sap Xina, ho sap Rússia. I fixa't com últimament Rússia no ho diu, però reconeix que és una miqueta allò de l'època de Mussolini, no? Que feia passar els soldats davant de la tribuna i per fer veure que en tenia molts i molt bons, donaven la volta a la poma, als districtes, per dir-ho d'alguna manera, i tornaven a passar els mateixos soldats desfilant amb aquest saltet tan simpàtic que fan els italians, i així semblava que teníem... Xina és una mica cartó. Jo, fins fa poc, no hagués pujat amb un avió de Xina. Els xinos... Ai, de Xina, de Rússia. Rússia va ser el primer que va fer un grandíssim... L'avió més gran del món és rus. Però el nivell de risc d'aquest tipus d'avió i de la manera que està construït, està construït amb la mentalitat que en cas d'una guerra l'avió de passatgers es retiressin els seients i serveis de transport. Amb la qual no ha pensat en el client potencial, no pot fer la competència amb els països àrabs, que tenen unes flotes d'avions sensacionals, pensades de cara al viatger, amb una comoditat, amb uns assientos que pots estirar les cames, amb un menjar més que bo, etc etc. I, en canvi, els xinos sí. Els xinos, per aquesta raó de potenciar el comerç i potenciar la indústria, avui en dia, inclús baix el punt de vista de components, malgrat que Taiwan és el número 1 i això el defensa davant de la Xina, Xina ja és el número 2 en components. És a dir, són molts, estan preparats, són disciplinats, tenen una mà de ferro i l'altra de seda a nivell polític, i jo me n'alegro molt quan veig que hi ha dirigents polítics del govern central i del nostre govern de Catalunya que no van a perdre el temps a segons quins puestos i van a Xina a crear contactes i a facilitar l'intercanvi comercial, cultural, amb aquest país que té un pervint extraordinari. Poso un exemple últim que el podem utilitzar tu, jo i qualsevol de que visqui a Catalunya. Al costat de Barcelona, entre Barcelona, hi ha un triangle entre Barcelona, Badalona, Sant Adrià, hi ha una petita, gran ciutat comercial en mans dels xinos. No li diuen Little China encara perquè no sé com li poden dir, però és un territori que magatzem per magatzem, les antigues fàbriques s'han convertit en magatzems comercials de productes xinesos extraordinàriament sorprenents. De tant en quant jo faig una visita perquè, a més, es poden comprar coses amb un preu molt raonable. Tenen l'habilitat de que a tot arreu, segurament per raons legals, diu solo venta al mayor, però si tu dius és que jo només compraria aquest televisor per dir alguna cosa, o jo només compraria aquests tres vestits perquè diuen bueno, perquè si hi ha una raça que no perd l'oportunitat de fer comerç són els xinos, en saben molt. L'oriental de tipus islàmic regateja, ells venen, ells no regategen, ells venen. Si tu li fas una oferta directament et dirà sí o et dirà no, però no es bellugarà, no jugarà amb aquest tema. Ja tenen coses tan banals com les cerveses. Pues tenen unes cerveses boníssimes, a un preu realment ridícul. Tenen vestits. Tenen la part que durant un temps va ocupar la Índia o Bangladesh, ara ja són ells. Ara ja tenen uns vestits d'última moda, d'una moda que han creat, d'una moda que s'adapta al país determinat, i quedes sorprès. És a dir, jo sempre dic que si tingués molts diners tindria un somni fantàstic. Al meu gust, no? Me n'aniria a Andorra i compraria tontades, perquè cada vegada que vaig a Andorra tinc por de comprar tontades i acabo no comprant res. Però compraria millor tontades, pel plaer de tindre una màquina fotogràfica, ara que no hi ha màquines fotogràfiques, pel plaer de tindre l'últim model d'ordinador. I si tingués els mateixos calés, n'aniria a Badalona, amb aquesta microciutat, on hi ha inclús restaurants xinesos de plats gastronòmics curiosos, alguns dubtosos, però boníssims tots, i amb un estil absolutament com si estiguessis a Pequín. És a dir, aquesta taula amb què es reuneix tota la família els dies de festa, amb tots els plats pràcticament se serveixen alhora, vull dir, fantàstic. Tanques els ulls i obres la boca i et dona la sensació que estàs realment a Xina. Jo aposto pel futur de Xina. Jo aposto pel futur de l'expansió econòmica, política, industrial i de progrés de Xina. Que puc equivocar, Home, jo crec que a la meva edat em puc permetre el luxe d'equivocar-me. Però, perquè no hi seré, segurament, amb aquest futur que vaticino. Però m'agradaria, i t'involucro a tu, aquest de tots dos organitzem una conferència que pugui tindre interès i que amb la documentació que tinc i amb els coneixements que tu tens poguéssim parlar a duo, més una conferència, una conversa oberta de tot això que jo he dit resumit amb aquesta mitja hora que tenim i parlar per tots aquells que tenen una edat que veuran això que estic parlant de Xina, sens dubte. Perquè té altres coses, ningú, ni els Estats Units, ni Rússia, ni la Índia s'atreviran avui per avui a enfrontar-se políticament i especialment bèl·licament amb Xina. Aquests sí que saben que tenen i que poden fer-ho i que estan disciplinats i que tenen uns estrategues que els hi venen de fa 2.000 anys. Si troba algú un llibre d'un tinent coronel molt bo, espanyol, curiosament, de l'exèrcit, retirat, perquè s'ha volgut retirar abans, per raons personals i polítiques, que es diu el caos xino o una cosa d'aquest tipus, és l'únic tinent coronel que ha escrit aquest llibre, està editat en castellà, i sobretot un llibre que trobaran o poden demanar a qualsevol llibreria perquè té 2.000 anys d'actualitat que es diu El arte de la guerra i el seu autor es diu Xun Tzu Xun, que es pronuncia Xuen Xun, Xun Tzu. És un llibre que teòricament parla de la guerra, de la conquista de territoris, de la guerra tribal, però l'hem estat ensenyant a les escoles de negocis perquè l'adaptació al món econòmic i a la competència i a les guerres econòmiques és una autèntica meravella d'actualitat.
0: Josep Maria, ho hauríem d'anar deixant. Veig que estàs molt en forma. Ja està. Estàs molt en forma. No sé si són les drogues que t'han donat aquests dies o què, però estàs...
1: Segur.
0: Et veig si abans estava al 100%, al 120%.
1: Sí, sí. Llàstima que aquestes drogues que m'han donat em dona molta... Diguéssim, algunes coses no me les dona. Ah. També m'agradaria, m'entens? I amb això ja m'entens.
0: Molt bé.
1: Però bueno, mica en mica, tu.
0: Clar, clar. Doncs va, Josep Maria, una abraçada molt gran. Que vagi molt bé.
1: Igualment a tu, adeu, per favor. Adéu, adéu, adéu.
0: I aquest pròxim dilluns al matí el camió de la ciència farà parada a Sant Joan de les Abadeses. Ens en dona tots els detalls en Xavi Batxero de l'Alter. Què és això del camió de la ciència? Escoltem.
2: L'associació Alter, conjuntament amb les Petits de Brullars, entitat francesa d'educació ambiental i divulgació científica, tenim un petit projecte transfronterer consistent en un camió adaptat ple d'experiències, activitats, tallers, per donar a conèixer la ciència i, sobretot, diferents aspectes relacionats amb el medi ambient, la biodiversitat, temes de canvi climàtic. Aquest camió, que anomenem Le Gaston, Le Camion, és un nom que ens ve ja de França, és un camió que recorre diferents poblacions del Pirineu. Ara, a començaments de juliol, tenim la sort de que està entre la Garrotxa i el Ripollès. I precisament el dia dilluns 6 de juliol, de 8:45 fins 2:45, és a dir, al llarg de tot el matí, estarà al passeig d'aquí Sant Joan de les Abadesses perquè tothom que vulgui pugui apropar-se i gaudir de les activitats que s'ofereixen. Són activitats gratuïtes i es faran, com hem dit, al passeig.
0: I com bé sabeu, continuen els treballs per reforçar el talús a Ribamala amb l'objectiu d'estabilitzar la zona per garantir que la circulació es pugui reprendre amb totes les condicions de seguretat. El trànsit continua regulat amb semàfors i, segons les previsions, seguirà així fins a la tardor, que és quan està prevista que reobri el trànsit en tots dos sentits. És un tema de conversa habitual, perquè un trajecte que fèiem ràpid, en moments de molta afluència, doncs pot comportar una llarga espera, sobretot al cap de setmana i festius, quan no hi ha hagut personal regulant el trànsit. Com recordareu, aquesta intervenció la va provocar l'esllavissada que va tenir lloc al març i que va atrapar una persona en un vehicle. Normalment no parlem amb víctimes d'accidents, però aquesta doncs, és especial perquè d'alguna forma els fets continuen enllaçats amb l'actualitat i li vam demanar que vingués a la ràdio a parlar amb nosaltres. És en Manu Luque, que ja tenim a nosaltres. Hola, Manu.
3: Hola.
0: Què tal? Com va això?
3: Bon dia. Molt bé.
0: Això, com estàs avui? Han passat ja uns mesos de l'accident. En quin punt et trobes ara?
3: Oh, te voy a hablar en castellano.
0: Sí, porque... perdona, hemos quedado así. Sí, porque hace muy poco que estás aquí, ¿no?
3: Sí, sí apenas sí. Vine en diciembre.
0: O sea, días, que fue claro. Llegar y...
3: Y pegar.
0: Así que vamos a hacer la entrevista en castellano. ¿Cómo estás? Han pasado ya meses del accidente, no sé... ¿Cómo estás en tu proceso de recuperación?
3: Pues 4 meses han pasado ya y estoy yendo a rehabilitación a diario y nada, pues con el brazo magullado, supongo que dicen que va mejor, pero todavía pues no estoy 100% recuperado para volver al mundo laboral.
0: De hecho, me has explicado que llevas una placa, ¿no?
3: Sí, tengo una placa en el antebrazo y con 8 tornillos. La verdad que el hueso se fracturó el radio, el hueso soldó bien con la ayuda de la placa, la cirugía bien, pero la movilidad del codo pues no la tengo completa.
0: ¿La placa se queda o hay que quitarla dentro de unos años?
3: Se queda. Eso es parte de mí ya.
0: Como os he explicado, tú decidiste venir a nuestro pueblo a vivir hace 6 meses. Me explicabas que fue la primera vez que te quedaste sin trabajo, o sea, voluntariamente, que no estabas trabajando.
3: Sí, dejé el trabajo en Málaga, vengo de Málaga, mi hija está allí, y tengo una hija con 11 años. Y me vine a vivir aquí con mi pareja, con los 3 hijos de mi pareja, y el 20 de diciembre creo que fue el día que llegué.
0: Y tú eres carpintero, ¿no?
3: Soy carpintero.
0: Y te costó poco encontrar trabajo,
3: sí,
0: ¿no?
3: Sí, aquí necesitan fusters. Está la cosa escasa de fusters. Sí, el creo que el primer día que hice el currículum rápido, porque no tenía ni el currículum hecho, y el primer día que lo entregué creo que conseguí la oferta de trabajo ahí en Olot.
0: Y nada, fue empezar a trabajar y luego sí que, nada, ¿cuánto tiempo pasó hasta el accidente?
3: 5 semanas estuve en el trabajo solo. Sigo trabajando, estoy de baja laboral, y... pero 5 semanas, las 5 semanas pues tuve el accidente.
0: De hecho, ahora vienes de rehabilitación.
3: Sí.
0: Has llegado ahora hace muy poco. Si te parece bien, vamos a ese día. ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Cómo pasó todo?
3: Pues viernes por la tarde, llovía y yo iba a recoger a la hija mayor de mi pareja, Ripoll, que hace baile allí. Él baila 3 días a la semana en Ripoll, y yo iba a recogerla y iba de camino para Ripoll. Y recuerdo que llovía y sentí un golpe muy brusco en el coche y que arrastraba el coche, que yo no podía controlarlo. Yo, se me hizo todo negro, se volvió todo negro, y yo lo que intenté fue, lo que pensaba era en controlar el coche para que no se chocara contra el muro, que allí hay un muro vertical, y al otro lado de la carretera el río. Y yo pretendía que el coche se fuese frenando poco a poco y no caer ni en el río ni chocarme contra el muro, pero eso es lo que mi cerebro dedujo del golpe que recibí.
0: De hecho, te destrozó el brazo, o sea que tampoco, sí, no eras consciente de que quizá no podías mover el volante.
3: Cayó la montaña, sobre mí. A mí me cayó encima del coche, me cayó una roca de casi 500 kilos, que cayó sobre el asiento del copiloto, pero me golpeó la cabeza y me aplastó el brazo. Suerte de que nadie venía conmigo en el coche, porque pues, mi pareja, pues si no está trabajando, pues suele venir conmigo para recoger a su hija.
0: O sea, que le hubiera dado a ella.
3: Sí, le hubiera caído la roca de lleno a ella. Y, y allí estuve como que una hora y pico, me dijeron los Mossos y los de la ambulancia. Pues yo no lo recuerdo. Se perdía el conocimiento, lo recuperaba. Sé que me dolía mucho el brazo y veía a la gente que se acercaba a mí y se daban la vuelta. Como que no podían hacer nada cuando me veían, o se asustaban cuando me veían. Y me dio tiempo, esto sí lo recuerdo, que me dio tiempo a mirar porque yo noté la barro en la boca. Y digo, ¿por qué tengo barro en la boca? Y me dio tiempo a mirar a la derecha y es porque, claro, la roca estaba lloviendo, estaba llena de barro. Y detrás de mí, pues toda la montaña pues se cayó. El resto de la montaña no me pilló porque el coche siguió avanzando y solo, entre comillas, la roca de casi 500 kilos. Y bueno.
0: Bueno, al final eso podía haber caído justo donde estabas tú y no estarías aquí ahora contándolo.
3: Me golpeó la cabeza, tuve un traumatismo craneoencefálico pero no. No hay nada, y no hubo derrame, no hubo fractura craneal ni nada, solo inflamación. Y por 20 centímetros, creo yo, vamos, creo yo no, creen todos los que lo vieron.
0: O sea que, en verdad, mucha mala suerte, porque estar justo en ese momento, porque podría haber pasado.
3: Buena suerte, no sé, yo ya no sé lo que.
0: Pero es que es verdad, eso cae en un momento y es un instante, o sea,
3: sí,
0: 30 segundos más tarde tú hubieras frenado,
3: claro, y
0: hubieras
3: visto. Tres segundos más tarde o tres segundos antes, no sé, o no sé, ahora ya que conozco la zona, ¿cuántas veces pasa el autobús lleno de niños, lleno de personas de San Juan a Ripoll y de Ripoll a San Juan? Creo que cada hora y media hay un bus. Pues no sé, al final por suerte solo cayó encima de mi coche o encima de mi brazo. Podría haberle caído a cualquier autobús, no lo sé.
0: Somos una radio y somos de no somos de imagen. Ahora en las redes sociales podemos colgar y si nos pasas alguna quizá lo hacemos, pero el sonido, ¿no? También seguramente ves un accidente y ves la foto y pero claro, el sonido de cuando estás ahí y te caen las piedras encima, ¿lo recuerdas?
3: Noté como si conduciendo tiene un golpe con el conductor que va detrás de ti, te golpea y arrastra tu coche. Eso es lo único que noté yo y que se hizo de noche. Se volvió todo negro.
0: Me dijiste antes de empezar la entrevista que tardaron mucho en sacarte del vehículo.
3: Sí, entiendo porque la piedra de grandes dimensiones, una piedra de casi 500 kilos para moverla y sacarme de allí abajo y de dentro de un coche, pues no sé.
0: Fuiste al hospital, te querían llevar a Trueta, pasó otra.
3: Sí, se estropeó la ambulancia.
0: Se estropeó.
3: Camino al Trueta, se estropeó la ambulancia y llamaron con urgencia a una de Vic. Y decidieron los médicos, los ATS de la ambulancia, pues entre todos ellos, pues decidieron de llevarme a Vic y me ingresaron en Vic. Allí me hicieron todas las pruebas pertinentes. Y lo único que vieron era daño en las costillas, fractura de brazo, de radio y traumatismo craneoencefálico. Luego que eso no lo vieron, lo vieron cuando entré en quirófano 20 días después, él tenía una luxación de codo.
0: ¿Qué es lo que ahora te...?
3: Los fisios creen que sí, que no puedo doblar el brazo correctamente por el tiempo que tuve la luxación, por el tiempo que tuve el codo salido.
0: Um, Claro, durante... Hay que explicar también cómo terminó esto, porque creo que ese día te enviaron a casa. Porque,
3: al día siguiente me enviaron a casa.
0: Porque no sé, en aquel momento el brazo, el brazo estaba muy hinchado, no se podía hacer nada, tenía que bajar, ¿no? Y te enviaron a casa.
3: Sí.
0: También, cosa que también supongo que es curioso y que da miedo también, porque cuando estás en el hospital estás bien cuidado, pero en casa no sabes.
3: Que nos dijeron de tirar de teléfono si me pasaba algo, si me empezaba, si me mareaba, si el dolor era más insoportable o si había algo que no. El llamar al 112 y pedir una ambulancia y ya está.
0: Me has comentado que durante esos primeros meses tienes lagunas, que la medicación que te daban para el dolor era muy fuerte y que te afectaba.
3: Tramadol creo que era lo que me daban, y bueno, morfina supongo en el hospital, o los primeros días, y tramadol, y drogado, drogado. Tengo un vídeo un par de días después del accidente, y estoy o un día después del accidente creo que fue, sí, y estoy en casa comiendo pizza. Y estoy tan bien, tan relajado, y la noticia de mi accidente pues saliendo en la TV3, creo. Y estoy hasta sonriente viendo mi accidente en la tele, pero es fruto de la medicación. Porque los dolores, de verdad, no sé si es porque soy hombre, pero o porque fue muy heavy todo, pero los dolores han sido de no dormir durante semanas, y además con las costillas sin fractura las costillas, pero sí roturas musculares en intercostales, creo que se llama.
0: Eso duele mucho.
3: Eso duele, que hay que dormir sentado. Y me pegué, pues creo que fueron 6 semanas durmiendo sentado.
0: Además, que le pasa a otra persona y duele, y es un proceso duro, pero tú además eres deportista, ¿no? Que también tenías ganas de empezar a hacer cosas.
3: Sí, yo en cuanto me podía levantar del sofá, me iba, la bici no podía cogerla, pues me iba a correr, me iba a moverme, me iba a hacer ejercicios de fuerza, siempre pues, dentro de lo que he podido hacer o de lo que puedo hacer, porque pues, todavía estoy... el delimitado, ya los médicos me dejan ya salir en bici sin hacer muchas locuras ni nada. Ya he vuelto esta semana a salir en bici, pero yo sí, yo no dejo de moverme, de hacer deporte.
0: ¿Qué bici? ¿BTT? ¿Carretera?
3: Pues tenía de las dos, pero cuando me vine a vivir aquí, pues vendí la de montaña. Entonces desde que vivo aquí solo tengo de carretera, pero... Ahí estoy intentando convencer a alguien de la familia a ver si me compro una de montaña.
0: ¿En este lunes irás a ver el tour o no? ¿Cómo pasa?
3: Sí, claro. Creo que me voy andando desde aquí hasta Ripoll. Tranquilamente. Me voy por ahí por la Vía Verde. Me llevo una mochila con comida y algún refresco. Y iré a verlo.
0: ¿Te gusta?
3: No he sido nunca yo no conozco a los ciclistas profesionales, ni los sigo por las redes sociales, ni soy incapaz de ver el ciclismo por la tele. Pero no sé, es el Tour, es que es diferente. Es la Vuelta a España la he visto varias veces, incluso con acreditación, que por temas de familia pues nos dejaban acreditación para verla desde dentro, la Vuelta a España cuando pasaba por Andalucía y la Vuelta a Andalucía. Y sí, la he visto en varias ocasiones, varias veces, pero no sé, no me gusta más salir a andar en bici que ver cómo otros hacen bici.
0: Volviendo arriba, Mala, ¿cómo has vivido este tiempo mientras te iba recuperando, el debate público que se centra en las obras, en el semáforo, en las colas, en si se tenía que hacer, si trabaja mucha gente, poca gente?
3: Pues sigo un poco la noticia de lo que dicen, de lo que van a hacer en la carretera, lo que están haciendo. Paso mucho por allí, porque voy a Ripoll todos los días a rehabilitación, y paso por allí mucho, y los veo trabajando. Hago mucho trabajo psicológico porque me costó pasar por allí.
0: Sí?
3: Sí, sí, clar. El, no sé, la, incluso hay, hay veces que el, cuando paso por un, por un túnel camino a Olot, que hay que pasar, bueno, por uno no, por varios, el, hay uno, el primero que hay cerca de San Joan, que es más largo, hay veces que no lo paso bien, no lo paso bien. El, supongo que me falta un más trabajo psicológico.
0: ¿Y eso es desde el accidente?
3: Sí, sí, pero creo que es porque el cerebro al no se pone, cuando, cuando nota oscuridad se pone, se me pone en mi caso en modo defensivo, porque ya me, ya tuve un trauma que fue el accidente y el perdí el conocimiento, el, se apaga todo. Cuando, cuando tuve el accidente se me apagó todo, y ahora pues cuando, cuando lo, yo lo apago todo para ir a dormir, o cuando paso por un túnel más largo de lo normal, pues, pues el cerebro creo que ve que
0: oscuridad, coche, montaña,
3: que reproduce otra vez el mismo trauma, sí, sí. Y bueno,
0: pues, y en Tibamana, que cuando pasas cada día, pues, debe ser, si mucha gente que pasamos pensamos en lo que pasó,
3: sí, lo grabo de vez en cuando. Lo grabo, se lo enseño a la familia allí en Málaga. Le digo, mira, hoy día tal, digo, siguen, siguen trabajando aquí los obreros. Y bueno.
0: De hecho, no es la primera vez que hay una cosa, que pasa una cosa así y en ese punto, pero sí que es la primera actuación que tiene estas dimensiones, porque otras veces han sido semanas o días. ¿Crees que el hecho de que te atrapara ha hecho que el ministerio haya, haya cambiado la visión de decir, aquí no podemos hacer un parche?
3: Yo, por lo que sé del Ministerio de Fomento, que creo que es el que se encarga del mantenimiento de la carretera esa, el, hay un proyecto aprobado de una burrada de millones de euros
0: para pasar por el otro lado.
3: Pasar por el otro lado. Pero no lo hace, pese a que tenga el dinero aprobado, según la carta que recibió el Ayuntamiento de San Joan, que me, la, me, me enviaron una copia a mí para que yo lo leyera. El, no, no hacen la, el tramo nuevo de carretera, pese a que tienen el dinero, porque tienen que cerrarlo con los ecologistas y con los ganaderos de la zona.

0: tenga la culpa y ya pague al perjudicado todo. Es que en el momento en que han dicho de que no es negligencia ni del mantenimiento de la carretera, ni de que la carretera esté mal hecha, ni que sea una carretera peligrosa para los ciudadanos que circulen por ella, al decir que es fortuito debido a la climatología, todo lo demás que se diga sobra. Entonces, la reclamación que espero, que tardará un par de años, según me ha dicho el abogado, pues será por el tiempo que esté de baja y el dinero que decidan darme por el coche siniestrado según la matrícula.
1: Manu, muchísimas gracias por venir y explicar tu historia.
0: A ti.
1: Y bueno, esperemos eso, que no se tenga que hablar nunca más de este tramo y de que no pase nada como lo que pasó.
0: Esperemos que sí sea.
1: Muchas gracias.
0: A ti. Adiós.
1: I anem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana. Avui a les 10 de la nit al claustre del monestir tindrà lloc l'espectacle inaugural del 31è Festival del Comte Arnau. El Comte Arnau amb Joan Crosses, Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona. Demà divendres, durant tot el matí, per diferents indrets de la vila, tindrà lloc la cursa d'obstacles organitzada per la Unió Excursionista Valdàligues, a 11:15 sortides de la natura, els dissabtes, bruixes i plantes remeieres, i a 11:45 visita guiada a Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A 6:45 de la tarda, al passeig Comte Guifré, hi haurà monòlegs. Ens en dona tots els detalls a la tècnica comarcal de joventut del Ripollès, la Laura Vidal.
2: Aquest dissabte tindrà lloc a Sant Joan de les Abadeses, a les 18:30, al passeig Comte Guifré, l'espectacle Monòlegs a la plaça. És un espectacle finançat per el Pla Corresponsables del Ministeri i de la Generalitat de Catalunya. I és un espectacle de carrer interactiu i participatiu que treballa els temes de cures i corresponsabilitat. Té una durada d'una hora i mitja, aproximadament, i en aquest espectacle les persones del públic tenen un paper molt important i interactuen amb les persones que fan els monòlegs. En cas de pluja, es farà al Palau de l'Abadia.
1: Molt bé. A 9:45 de la nit al passeig Comte Guifré, l'estiu és viu, concert amb Canel Andrama. De 9 a 2, el Camió de la Ciència, del que ens han parlat des de l'Altera, estarà a Set Cases i diumenge a Camprodon. De fet, a Set Cases celebren durant tot el dia la 21a fira de les herbes i flors de muntanya en diverses activitats. A Sant Pau de Segúries, demà i diumenge, celebren la 6a fira de la bruixeria. A l'església de Santa Cecília de Molló, a les 7 de la tarda, hi haurà l'Ensemble Barcelona Comtal dintre del FEMAP. Diumenge, al monestir de Ripoll, hi haurà el 47è Festival de Música de Ripoll, en aquest cas La mort d'Orfe, de Leo Delibes, Armand Renaud. Què més? Dins del Festival Cinc Sentits de Gombrèn, actuació de Romaní. A Planoles, el 4 de juliol a les 10, L'Oli Tormenta, pel·lícula pel·lícula. I les exposicions segueix l'exposició 2023-2026, 3 anys d'art i una mostra de futur de l'Espai Art 60. I al Palau de l'Abadia, exposició La cal·ligrafia del temps de Gabriel Verderi. Això és tot. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
3: Per on heu entrat vos ara, Comte l'Arnau?
1: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
4: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
5: Les obres de reforma de la Sala Eudald Grells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Orriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran, i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la Guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
6: Pel que fa a l'enderroc de la Guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
5: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem Total Mixtures a la figura de la cantant americana Sharon Jones, que va morir el novembre de 2016, ara fa 10 anys, i que va marcar tot un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dub Kings i la discografia del segell Dubton. Tot això en aquest Mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
2: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
1: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Oriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Ustenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si ha de l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
3: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no? Amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
1: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se les ordenances i que el conveni presentat per l'Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
4: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Campdevànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
1: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regió independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat. Tot una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, un nou. Ai, com...
1: Escoltes i cants.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.